mystery.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable, molt semblant al d'ahir, amb alguns núvols baixos ara a primera hora del matí i alguns de llunyans a mitja tarda d'evolució, amb més sol al centre del dia i amb una temperatura que aquesta nit ha reculat una miqueta i s'ha situat entre els 19 i els 20 de mínima, mentre que la màxima tornarà a estar entre els 26 i 27, amb una humitat alta i amb xafogó, vent feble amb terrals, ara a primera hora del matí i de xaloc la resta del dia. Això sí, amb cops moderats a primera hora de la tarda, fent que la mar augmenti de marejol a primera hora de la tarda.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Ja es poden votar les 12 propostes validades dels pressupostos participatius. La dotació total que poden sumar les guanyadores seran 300.000 euros. Recordem que hi poden votar totes les persones empadronades a Cubelles majors de 16 anys fins al pròxim 21 de juny. L'Ajuntament ha obert aquest dilluns les votacions dels pressupostos participatius. Després de la revisió tècnica de les propostes, finalment els votants podran triar entre 12 projectes diferents, que són els següents. Podran votar pel tancament perimetral i la instal·lació de plafons informatius a l'espai patrimonial de la Mota de Sant Pere, valorat en 44.000 euros, o a col·locar marquesines a les parades 17, 20, 22 i 24 de l'autobús urbà per valor de 24.000 euros. També poden votar fer millores de jardineria i altres elements al passeig marítim amb un cost estimat de 40.000 euros. La instal·lació de parcs infantils amb zones de joc accessibles i inclusives per infants amb mobilitat reduïda està valorada en 75.000 euros. També ha tirat endavant el projecte de decoració nova al Passeig de la Marina per uns 30.000 euros amb un banc gegant i elements identificatius del municipi amb una finalitat turística i promocional, o la creació d'una àrea de descans, ombres i font d'aigua potable al Passeig de la Marina, també amb una inversió en aquest cas de 60.000 euros. L'habilitació d'un local per l'Associació de Veïns i Propietaris de Corral d'Ancona també passa a la valoració tècnica, en aquest cas amb un valor de 40.000 euros, o la construcció de reductors de velocitat a Corral d'Ancona per 15.000 euros. Posar taules de tenis taula a la plaça de l'Atzavara és una altra de les opcions dels pressupostos participatius amb un cost de 9.000 euros, així com la reforma i millora de l'skatepark per a ús esportiu i comunitari, que sumaria uns 75.000 euros. La proposta de donar més seguretat als assajos castellers renovant la xarxa de la sala sociocultural per uns 5.000 euros també es pot votar, així com fer un espai per gossos al carrer de l'Arc de Barà, que costaria uns 75.000 euros. En els pressupostos participatius es pot votar des d'aquest dilluns, telemàticament, mitjançant la plataforma de participació ciutadana, disponible en un enllaç al web municipal, i també es podrà votar presencialment a l'OPIC i en diferents punts habilitats, concretament al Centre Social Joan Roig i Piera, de dilluns a divendres de 10 a 1 i de 5 de la tarda a 8 del vespre, a la Biblioteca Municipal els dies 9 i 16 de juny de 3 de la tarda a 8 del vespre, al Casal d'Avis de dilluns a divendres de 10 a 1 i de 4 a 8 i a l'Espai Jove de dilluns a dijous les tardes de 4 a 7. A més, el divendres dia 12 de juny, l'Ajuntament instal·larà una carpa informativa al Mercat Setmanal on es podrà votar també presencialment de 9:45 a 12:15 del migdia. Recordem que poden votar totes les persones majors de 16 anys empadronades a Cubelles, només podran votar una única vegada i podran escollir un màxim de 3 propostes. El PP ha inaugurat una seu pròpia a Cubelles. El president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, ha lloat aquest divendres la tasca de la regidora Juana Navarrete. Tot i que queda menys d'un any per les eleccions municipals, el PP encara no ha pres cap decisió oficial sobre qui encapçalarà la seva llista aquí a Cubelles. Aquest divendres, el PP de Cubelles ha organitzat la inauguració de la seva nova seu, un local situat al carrer de Gallifa. La regidora Juana Navarrete ha rebut el suport del president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, així com altres representants populars de la zona, com els diputats Santi Rodríguez i María de los Llanos de Luna, entre altres regidors dels municipis veïns. Juana Navarrete, regidora del PP, s'ha mostrat satisfeta de fer aquest pas d'obrir una seu després d'haver recuperat la representació aquesta legislatura.
2: Nosaltres estem molt contents perquè ja veu la gent com respon i bueno, nosaltres estem aquí amb molta il·lusió perquè és una manera de poder tenir un espai per associacions, per mantenir reunions, per parlar de Cubelles, que és el que a nosaltres ens importa realment és Cubelles. O sigui que jo sempre ho dic, esto no va de ideología, señores, va de pueblo. Entonces vamos a solucionar todos los problemas que tenemos, que son muchos, y en ello estamos. Y el Partido Popular siempre estará aquí al lado del vecino.
1: El president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, ha reconegut que el partit va passar uns anys complicats, però ha destacat la tasca de la regidora Juana Navarrete aquí a Cubelles.
4: Pel Partit Popular de Catalunya és una gran notícia l'obertura d'aquesta seu, perquè tens un partit que creix i ho fa a Cubelles de la mà de la Juana Navarrete, del seu equip, i és la prova fefaent que el Partit Popular està creixent, que és alternativa també a Cubelles, i per tant tot el suport per la Juana i el seu equip perquè estan fent una tasca extraordinària.
1: En relació amb el calendari per anar confirmant els caps de llista i les candidatures, els representants populars han sigut prudents i han declarat que encara no tenen cap decisió presa. Juana Navarrete, regidora del PP.
2: En moment nosaltres d'això no hem parlat. Nosaltres ara estem fent feina, que és el que hem de fer, i no hem parlat d'això. Però sigui qui sigui, realment faran una bona, molt bona feina, que és el que hem de fer, treballar pel poble. O sigui, de moment no ens hem plantejat tot això. Això ja vindrà després.
1: A les eleccions municipals del 2023, el PP va obtenir aquí a Cubelles 400 vots i un regidor. Els castellers del Foix han sumat un altre 3 de 7 als monjos aquest diumenge. La colla de Cubelles ha participat en la diada organitzada per Quarts Amunt, on ha sumat també una altra torre de 6, però ha patit amb el 4 de 7 i el 3 de 6 amb l'agulla, que ha deixat en intents desmuntats. Els castellers del Foix han descarregat, com dèiem, el quart 3 de 7 de la temporada i una altra torre de 6 amb solidesa en la diada de Quarts Amunt aquest diumenge als monjos. Tanmateix, han deixat en intent desmuntat el 4 de 7 i el 3 de 6 amb l'agulla. Uns objectius que, això sí, podrien assolir ben aviat a la diada de primavera que organitzaran aquí a Cubelles aquest dissabte que ve, dia 6 de juny. Els monjos, a part dels castellers del Foix, la resta de colles han descarregat castells majoritàriament de 6, però també alguns de 7 pisos, en alguns casos amb estrenes per aquesta temporada. Els escardats de l'esquerra de l'Eixample han descarregat el 3 de 7, la torre de 6 i dos piles de 4 i han aconseguit carregar el 4 de 7 després d'un primer intent desmuntat. La colla castellera dels Bous de la Bisbal del Penedès han descarregat el 4 de 6, la torre de 6 ha fet un intent desmuntat de 3 de 7 i el 4 de 6 amb l'agulla. I els Minyons de l'Arbós han aconseguit el 3 de 7, la torre de 6 i el 4 de 6, mentre que els Xicuelos i Xicueles del Delta han descarregat el 3 de 6 amb l'agulla i un 3 de 6. La pròxima cita castellera serà aquí a Cubelles, concretament la diada de la primavera. Els castellers del Foix han organitzat una diada aquest dissabte 6 de juny a la plaça de la Vila a partir de les 6 de la tarda, en què actuaran al costat de 3 colles convidades més, els castellers de Sant Feliu, els castellers de Viladecans i els bailets de Gelida. L'Ajuntament ha obert per primer cop un formulari perquè les associacions puguin proposar una persona candidata a fer el pregó de la Festa Major. Les associacions que estiguin inscrites al registre municipal tenen una setmana, fins al 7 de juny, per enviar la seva proposta de persona candidata. Les candidatures han de correspondre a persones nascudes a Cubelles, residents al municipi, o que, en cas de no residir-hi actualment, hi hagin viscut un mínim de 20 anys. A més, han de ser majors d'edat i haver desenvolupat una trajectòria destacada en àmbits com el social, el cultural, el professional o l'esportiu, l'associatiu, amb una contribució positiva i reconeguda per la comunitat covellenca. Les bases també estableixen que no poden ser candidates les persones que ocupin càrrecs polítics electes en exercici o que hagin deixat un càrrec públic de designació per sufragi fa menys de 10 anys. Tampoc no seran elegibles els treballadors i treballadores de l'Ajuntament en actiu. Cada entitat pot presentar una proposta mitjançant el formulari que ja està disponible al web covellas.cat/pregó. Allà cal justificar els mèrits de la candidatura. Posteriorment, hi haurà una comissió que valorarà totes les propostes recollides i que serà qui escollirà la persona encarregada finalment de pronunciar el pregó de la Festa Major d'aquest 2026, que serà el pròxim vespre del 13 d'agost. Fa un parell d'anys, l'Ajuntament va modificar el sistema de selecció del pregoner o la pregonera amb l'objectiu de fomentar la participació del teixit associatiu local en l'elecció d'una de les figures més representatives de la Festa Major. Fins ara, però, encara no s'havia fet aquest anunci públic perquè qualsevol de les associacions o entitats de la vila puguin fer la seva candidatura directa, la seva proposta de candidatura directament cap a l'Ajuntament. S'ha frenat la petició d'un ple extraordinari a sol·licitud dels grups de l'oposició per celebrar un ple sobre l'estat del municipi. Aquesta proposta de Vox, Junts per Covelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP hauria rebut un defecte de forma per part de l'Ajuntament i això hauria frenat ara per ara aquesta sol·licitud que no s'ha tornat a presentar, segons han confirmat els membres de l'oposició. Tanmateix, mantenen la seva proposta de celebrar aquest estiu un ple extraordinari sobre l'estat del municipi en què es pugui repassar com va avançant el mandat. Així es va expressar a l'hora de fer aquesta sol·licitud Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició, en declaracions a Ràdio Covelles.
5: La gran majoria de municipis més avançats democràticament que Covelles es fan un cop a l'any un ple monogràfic sobre l'estat del municipi pues suposo que per explicar, perquè el govern tingui l'oportunitat d'explicar el seu pla de mandat i les accions que està fent durant aquesta legislatura. Aquí a Covelles, doncs aquest ple no existeix, no hi és. Esperem que amb el nou ROM es pugui crear i es pugui acordar de fer-lo, però mentrestant aquest ROM no arriba, o aquest nou ROM no arriba o no arribarà mai, doncs i veient que totes les preguntes, instàncies i mocions que entrem al ple municipal o a l'Ajuntament tampoc se'ns dona resposta, doncs al final hem decidit elevar-ho un pas més i que siguin en aquest ple municipal on l'Ajuntament i el govern tinguin l'oportunitat, si vol, d'explicar.
1: Ara per ara aquesta sol·licitud ha estat frenada i per tant el termini per celebrar-se també en un primer moment s'havia previst que aquest ple extraordinari sol·licitat per l'oposició es pogués arribar a celebrar de cara a la tercera o quarta setmana del mes de juny, però ara un cop frenada, repetim, aquesta sol·licitud no avança el termini, per tant encara no se sap quan es podria arribar a celebrar. Des de l'oposició, repetim, ens han confirmat que ara per ara no han tornat a entrar a la sol·licitud d'aquest ple extraordinari amb les correccions que han demanat des de l'Ajuntament. Tanmateix, sí que tira endavant la petició d'una junta de portaveus per parlar sobre els problemes amb Hisenda. Recordem que, segons ha publicat el Ministeri d'Hisenda, l'Estat ha retingut les transferències a Covelles durant 4 mesos, concretament del desembre del 2025 al març del 2026, per haver incomplert la comunicació de la liquidació del pressupost, tal com estableix l'article 36 de la Llei d'Economia Sostenible. A més, l'Ajuntament també ha estat inclòs en el llistat de 180 municipis de tot l'Estat que es poden adherir voluntàriament al mecanisme de pagament a proveïdors per la seva morositat elevada de 90 dies o més en l'últim trimestre del 2025. Segons ha pogut confirmar Ràdio Covelles, en aquest últim trimestre la morositat de l'Ajuntament era també una altra vegada de gairebé 90 dies, d'uns 88 dies de mitjana. Per unir-se al mecanisme de pagament a proveïdors que proposa l'Estat, l'Ajuntament hauria d'elaborar un pla d'ajust que estigui validat pel Ministeri. Aquestes dues qüestions relacionades amb Hisenda preocupen els partits de l'oposició municipal i per això han demanat una junta de portaveus, tal com ha explicat Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició.
5: A Hisenda, no ha intervingut directament l'Ajuntament de Cubelles, però sí que està sota control l'Ajuntament de Cubelles ara mateix. No? Els motius? Doncs perquè els proveïdors no estan cobrant, estan cobrant a més de 90 dies, quan la normativa i la llei diu molt clar que és de 30. No? Això no és una xifra que s'arriba d'un dia per l'altre, vull dir, això són anys de mala gestió, i hem arribat aquí. De fet, l'Ajuntament ha hagut de reconèixer aquest error i haurà d'assumir unes conseqüències que en part han sigut durant alguns mesos que han tingut retinguts alguns ingressos d'Hisenda per aquí a l'Ajuntament, i també han hagut de reconèixer i hauran d'assumir un pla d'ajustos i d'organització que ens preocupa.
1: Des del govern municipal encara no han fet cap declaració sobre aquestes dues situacions confirmades pel Ministeri d'Hisenda. Repetim, d'una banda, hi ha aquesta possibilitat que l'Ajuntament s'adhereixi al mecanisme de pagament a proveïdors de manera voluntària, i de l'altra, que hi hauria hagut aquestes retencions per incompliments de la Llei d'Economia Sostenible durant 4 mesos seguits. Tanmateix, malgrat que no hi ha hagut cap declaració sobre aquestes dues situacions, sí que en l'últim ple municipal ordinari del mes de maig, la regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, va insistir que en cap cas s'està intervenint o hi ha hagut cap intervenció directa de l'Ajuntament de Cubelles.
6: Que és bastant greu que digui que ens han intervingut al Ministeri d'Hisenda. Això no ho digui més perquè no és veritat, senyor Pérez. No és real. No és real. Contrasti la informació. La contrasta, perquè no és real. Llavors, si l'Ajuntament de Cubelles estigués intervingut, ens haurien assabentat la interventora, la tresorera, la secretària, l'alcaldessa i jo mateixa i tot el govern. Per tant, no difongui aquest titular tan greu que pugui tenir por la ciutadania, sisplau.
1: Ara per ara encara no se sap la data en què es podria celebrar aquesta junta de portaveus sol·licitada per l'oposició per parlar dels problemes entre l'Ajuntament i el Ministeri d'Hisenda. La Mancomunitat Penedès-Garraf i l'Ajuntament organitzen 3 jornades extraordinàries de lliurament de clauers vinculats al nou sistema de recollida de residus. Uns lliuraments extraordinaris que es faran des del punt d'atenció turística de la Platja Llarga al Passeig Marítim de les 11 del matí a les 2 del migdia els pròxims dissabtes 30 de maig, 13 de juny i 27 de juny. A més d'aquestes jornades que es faran a cap de setmana, els clauers electrònics es podran seguir recollint també l'oficina de sensibilització ambiental situada al centre social Joan Roig i Piera en el seu horari habitual, que és de dilluns a dijous de 10 a 2 i de 4 de la tarda a 7:45 del vespre. D'aquesta manera, la Mancomunitat i l'Ajuntament volen reforçar el servei de lliurament de clauers, facilitar-ne també la recollida i que els ciutadans residents o propietaris de Cubelles puguin disposar de tot el que necessitin per obrir els nous contenidors quan acabi el desplegament del sistema de recollida de residus nous. L'ENS de la Mancomunitat i l'Ajuntament tenen previst fer el tancament dels contenidors de manera progressiva els pròxims mesos, encara sense concretar quan estarien tots els elements de les illes de contenidors tancats. El regidor d'Espai Públic, Josep Maria Huguei, president de l'àrea de residus de la Mancomunitat Penedès-Garraf, ja va confirmar el mes d'abril passat que es tancarien els contenidors de Cubelles els pròxims mesos i també va demanar col·laboració a la ciutadania en la recollida de clauers electrònics i també en el funcionament mateix del sistema de recollida de residus.
7: Doncs d'aquí faig una crida que la gent que no el tingui doncs el vagi a buscar, i també una crida a que tothom doncs es faci seu aquest sistema, que cada vegada hi hagi menys casos d'incivisme que els hi ha, no? És a dir, que jo puc estar d'acord que hi ha coses a millorar el sistema, però no estic d'acord també amb l'incivisme de gent que deixa les bosses fora dels contenidors i tal. Per tant, aquí, diguem-ne que juguem a la mateixa equip, juguem a la mateixa lliga i necessitem aquesta implicació de la ciutadania.
1: Per tant, tothom qui ho necessiti tindrà 3 jornades extraordinàries per recollir el clauer electrònic dels contenidors al punt d'atenció turística de la Platja Llarga, situat al Passeig Marítim. Ho podran fer en horari de 11 del matí a 2 del migdia, el dissabte 30 de maig, el dissabte 13 de juny i el dissabte 27 de juny.
8: Avui parlem amb una família de Cubelles, concretament amb la mare del Gerard, un nen que lluita contra el dèficit de piruvat quinasa. La Vanessa Romero és la seva mare i ens apropa avui a l'informatiu la realitat de conviure amb una malaltia rara, genètica, el dèficit de piruvat quinasa, una condició que provoca que els glòbuls vermells del seu fill, el Gerard, es trenquin prematurament, fent-lo dependent de transfusions de sang periòdiques per sobreviure. Avui la Vanessa ens parla d'aquesta malaltia i fa també una crida a la donació de sang i a les malalties rares. De fet, el Gerard aquest any fa segon de primària al Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova i la Geltrú, des d'on ell també participarà de la campanya de donació de sang que s'ha organitzat per dimarts 2 de juny. Vanessa Romero, la seva mare, ens explica com va rebre el diagnòstic i com és la convivència amb aquesta malaltia.
9: Sí, doncs mira, nosaltres som pares, el Francesc i jo, d'un nen que quan va néixer no ho sabíem, li van detectar als mesos una malaltia rara, poc comú, que consisteix, es diu, com bé es diu, dèficit de piruvat quinasa, i aquesta malaltia consisteix en que al Gerard se li trenquen els glòbuls vermells abans de temps, i això li crea una anèmia hemolítica, que se li diu. Degut a això, hi ha diferents graus de la malaltia. El Gerard està, en el seu estat és greu, i degut a això, pues, el nen necessita periòdicament transfusions de sang. Des de que va néixer, les requeria cada 3 o 4 setmanes, després li han fet una petita intervenció quirúrgica i amb això hem aconseguit que se li allargui a 6 o 6 setmanes la transfusió de sang. Però el Gerard és depenent de la transfusió de sang.
8: La mare del Gerard, la Vanessa, també insisteix que és vital que la ciutadania entengui que un gest altruista com és donar sang amb només 15 minuts pot salvar moltes vides. També ha destacat el paper de les escoles, en el seu cas el Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova, que impulsa iniciatives des de ben petits per ensenyar valors d'altruisme. Parla també d'aquesta iniciativa pedagògica on el mateix alumnat de segon de primària se sent involucrat en la campanya, com el seu fill, el Gerard. De fet, ha estat el mateix alumnat qui ha creat el lema d'aquesta nova campanya que cada any celebren al centre. Tu també tens un superpoder, perquè donar sang és donar vida per conscienciar la comunitat. Escoltem a Vanessa Romero.
9: A veure, jo el missatge que els donaria, sí que és veritat que quan això no ens ha tocat a prop, nosaltres com a persones som conscients de la importància que té la donació de sang. Però quan et toca un cas tan de prop, encara ho és més. Aleshores, te n'adones realment de la importància de donar sang i que donar sang, en aquest cas, salva vides. Tant la del meu fill, que com ja us he explicat, viu gràcies a això, sense això no podia viure, perquè a dia d'avui no hi ha cap tractament que el pugui curar, sinó per la gent que ho necessita. Hi ha moltíssima gent que ho necessita.
8: Recordem que dimarts 2 de juny, de 3 a 2 quarts de 8 del vespre, al Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova, on cursa segon de primària el Gerard, oferirà aquesta donació de sang, on doncs, aquesta família de Cubelles espera doncs, rebre el màxim volum de donacions per salvar vides com la del Gerard, que pateix aquesta malaltia rara genètica, el dèficit de piruvat quinasa.
1: Cubelles celebrarà del 5 al 7 de juny la segona edició de l'Ecorritmes, un conjunt d'activitats de conscienciació ambiental que coincideixen amb la commemoració del Dia Mundial del Medi Ambient. Durant 3 dies, del 5 al 7 de juny, el municipi acollirà diverses activitats gratuïtes adreçades a públics de totes les edats amb l'objectiu de fomentar el respecte pel medi natural, la sostenibilitat i la preservació del litoral. La programació inclou contes familiars, tallers participatius, activitats divulgatives sobre el mar i l'aigua, així com una acció de neteja de plàstics a la platja llarga. La concreció dels dies i les hores de totes les activitats es pot consultar al web de l'Ajuntament, cubelles.cat.
10: El Club Patí Cubelles finalment jugarà la propera temporada a la primera catalana. Els cubellencs van aconseguir guanyar el seu partit en l'última jornada i d'aquesta manera doncs, certificar la permanència sí o sí després de superar per 3-2 al Capellades, en una jornada on la part de baix va treure fum fins l'últim moment i els resultats es anaven donant i els equips anaven salvant o caient en posicions de descens. La prova ha estat el Club Patí Vilanova, que era el primer equip en jugar aquest cap de setmana i, de fet, doncs, la primera sorpresa, ja que els vilanovins guanyaven per 3-2 el Juneda, equip que finalment ha acabat en cinquena posició a la classificació. Amb aquesta victòria momentània, els vilanovins sortien de les posicions de descens i aconseguien situar-se en la zona de permanència. La jornada anava avançant, el Riu de Bitlles guanyava el seu partit a la pista dels Monjos i d'aquesta manera era el Riu de Bitlles el que feia un salt a la classificació i sumava els 42 punts que els deixaven ja una temporada més de primera catalana. Més tard arribaria la derrota de l'Igualada a la pista del Sant Just, una derrota que, per una banda, doncs, salvava el Sant Just després de sumar 41 punts i, en canvi, doncs, sentenciava l'Igualada que doncs, perdia la categoria. I ja a la recta final de la jornada ens deixaven dos partits més, el que comentàvem, la victòria del Cubelles 3-2 davant del Capellades, un Capellades que finalment doncs, ha finalitzat tercer a la classificació, però que tenia opcions fins i tot de col·locar-se en segona posició. Els cubellencs, però, necessitats dels punts, van aconseguir guanyar amb 3-2 i d'aquesta manera aconseguien ja la permanència matemàtica, al sumar també 42 punts. En els últims partits de la jornada, el Vilaseca tornava a donar una altra sorpresa i en aquest cas s'imposava 3-1 al Calafell. Amb aquesta victòria el Vilaseca també sumava 41 punts i condemnava el Club Patí Vilanova, que havia començat la jornada guanyant i sortint d'aquestes posicions de descens i acabava la jornada en l'última de les posicions de descens amb 39 punts. Per tant, doncs, finalment perdant la categoria el Vilanova, l'Igualada i el Cerdanyola. Aquests són els tres equips que descendiran i, per tant, doncs, el Club Patí Cubelles que la temporada vinent es mantindrà la primera catalana. Es dona el fet de que si el Cubelles no hagués guanyat el seu partit, hagués empatat amb el Vilanova amb 39 punts i, per tant, doncs, les coses haguessin estat ben diferents per l'equip cubellent que finalment ha pogut doncs, no només salvar-se, sinó que ha acabat a meitat de la taula, amb 42 punts, els mateixos que el Vilafranca i la Sagrera. Així doncs, final de temporada per al masculí, aconseguint l'objectiu de mantenir-se a primera catalana, i ara al Club Patí Cubelles li queda, d'aquí unes setmanes, la final per l'ascens a la nacional del femení, que es disputarà el proper cap de setmana del 13 i del 14 de juny a Sant Celoni, on les cubellenques tindran l'oportunitat de fer història i pujar a la nacional, mentre que el masculí ha complert amb el seu objectiu i la temporada vinent seguirà a la primera catalana.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
11: Ahora en Dental Company te ofrecemos 500 euros de descuento en tu pack integral de ortodoncia de brackets con blanqueamiento incluido. Pide tu cita en 900 926 900. Dental.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable, tot i que dominat pel sol, amb núvols alts gran part del dia i alguns núvols baixos fins de mig matí i després altres que sorgiran d'evolució llunyans cap a l'interior i que es veuran de lluny, amb una temperatura que no variarà gaire o pujarà una mica, movent-se entre els 20 o 21 de mínima i els 27 de màxima, amb una humitat alta. Ben feble, amb terrals ara a primera hora i deixar-lo en cous moderats a la tarda. Això farà que la mar augmenti de marejol a maró al final del dia. Demà esperem que el temps sigui molt més estable, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia i només hi haurà algun núvol baix al final de la jornada, amb una temperatura que començarà a baixar i aquesta nit ja es notarà bastant, ja que tindrem una mínima que voltarà als 17 graus en contra de les 20-21 que hem tingut aquesta passada, mentre que demà la màxima també recularà una mica i estaria entre 25 i 26, amb una humitat moderada. Bé, fem-la de mestral fins a mig matí i de garbí la resta del dia amb algun cop moderat a la tarda i fent que la mar baixi de maró a marejol a mitja tarda.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai del Nou de Garraf. Avui ens acompanya la Mireia Balint, que és tècnica de turisme del Nou de Garraf. Benvinguda, Mireia, què tal?
1: Hola, benvinguts a tots, benvingudes.
0: I bé, la tenim aquí per parlar del Tardeo Turístic del Garraf, una jornada que fa uns dies es va celebrar doncs, a Vilanova i la Geltrú. En tot cas, Mireia, explica'ns una mica, no? Primer de tot, situa'ns quan va tenir lloc aquesta jornada i com es va anar desenvolupant.
1: Doncs aquesta jornada va tenir lloc el passat dijous 21 de maig. El Feeling a Vilanova ens va cedir aquest espai tan emblemàtic de Vilanova, on vam poder gaudir de la platja, dels vaixells, tot, no? Tot el que hi ha allà en el port. I la veritat que va ser un espai super agradable i on la gent va gaudir moltíssim perquè va poder parlar. Teníem música baixeta perquè no deixa de ser un tardeo i volíem que sigués doncs, aquest ambient, no? I es va aconseguir.
0: Hem vist doncs, que vau aplegar doncs, com una centenar de persones, no? Qui pren part, no? És a dir, qui està convidat, no? I també aquest objectiu, no? De què és el Tardeo Turístic del Garraf.
1: Doncs eren unes 122 persones i un total d'unes 100 empreses. Hi havia una representació molt diversa del sector turístic. Parlem de que hi havia allotjaments de tot tipus, restauració, cellers, enoturisme, producte local, empreses d'activitats i experiències i guiatge, cultura, festivals, organitzacions i suport d'esdeveniments, agències d'incoming,

0: més aquest dia, aquesta jornada?
1: Doncs aquest any, que és el tercer any, que és la tercera edició que fem, ho vam fer una miqueta amb innovacions. Va estar bastant divertit perquè en principi sempre fèiem un networking lliure, és a dir, venien les empreses i tothom podia parlar amb qui volgués, no? Vam notar que potser hi havia empreses que es quedaven una mica fora perquè al igual d'altres empreses es coneixien i parlaven elles i elles no podien accedir-hi. Aleshores, aquest any vam fer una metodologia diferent i la dinàmica era, hi havia 10 grups. Aquests 10 grups es formaven, o sigui, la persona que venia tenia una acreditació on tenia el número de grup, el que formava, i n'hi havia 3 rondes participatives. 3 rondes de 10 minuts. En aquests 10 minuts, l'empresa tenia que explicar en un minut cadascuna, que a principi no ho aconseguirem, i evidentment sí, al final va estar molt bé perquè ho van aconseguir tots i estaven contents, era qui sóc, què ofereixo i què vinc a buscar, no? Uh-huh. En un minut. I ho van aconseguir. La veritat és que és viable. I total, que hi havia 3 rondes, cada ronda ells tenien un número de grup. Aleshores, quan acabaven aquells 10 minuts, havien d'anar a un altre grup. I mai s'ajuntaven les empreses, vull dir, amb les que havies parlat abans, que igual eren un grup eren grups entre 8 i 12 persones, no tornaves un altre cop a coincidir. Per tant, hi havia molta més varietat, hi havia més capacitat de poder parlar amb d'altres empreses, i això és un dels punts forts que més ha agradat aquest any, no? Perquè la gent ha pogut tenir molta diversitat.
0: Bé, doncs hi entenc que això, encara que potser no ho sembli d'entrada, dona uns fruits futurs, no?
1: Sí, correcte. Això les empreses han pogut gaudir del fet de poder tenir més contactes, no? Contactes que abans no tenien i han pogut establir-se en aquesta jornada. Nosaltres sempre els hi enviem a prèvia autorització de les empreses tots els contactes el dia següent a tots els assistents. Uh-huh. El fet que fa que si algun, ostres, m'ha quedat per dir o volia contactar amb una empresa en qüestió, doncs ho tenen un llistat i els hi facilitem.
0: Parlem una mica d'aquestes dinàmiques, no? Com són? És a dir, jo m'inscric al e-working, com és aquesta dinàmica en la qual una vegada es fa aquesta presentació breu?
1: Sí, ells feien en aquest torn de rondes, que tenien un minut cada empresa, doncs es presentaven dient qui són, què fan, què oferien i quins eren els seus interessos també, que eren el que volien aconseguir, no? Per tant, les altres empreses doncs també tenien l'oportunitat de poder dir, ostres, hi ha una empresa que m'interessa, doncs li vaig explicar el que faig jo perquè segurament hi haurà aquí una possible col·laboració. A partir d'aquí, quan acabava aquesta ronda, canviaven de grup, tornaven a conèixer altres empreses, així fins a 3 cops, i després tenien una hora de networking lliure, per tant, amb qui ells anaven amb uns papers que els havíem donat nosaltres, amb les empreses i els contactes, i anaven fent un check, no? I si aquesta empresa doncs interessava, després l'anaven a buscar en aquest networking. I, bueno, doncs, si no era així, perquè igual no els hi faltava temps o el que sigui, nosaltres el dia següent els hi enviàvem els contactes, per tant, agafaven aquest contacte i es posaven en contacte amb ells.
0: Per tant, es van organitzar petits grups, van anar fent aquesta presentació, aquest new working, i bé, són 3 anys, no?, d'experiència, i entenc que són empreses d'àmbits molt diferenciats. D'elles han participat un total d'un centenar de persones. No sé, quin és el resultat d'aquestes experiències, tenint aquest precedent, no?, de que no és la primera jornada?
1: Doncs en principi en l'enquesta de valoració que vam enviar el dia següent vam tenir una molt bona valoració en el fet sobretot de l'organització. Els hi va agradar moltíssim això del tema de les rondes, el fet de que ells poguessin parlar amb empreses que potser no haguessin pensat en que podien tenir algun tipus de sinergia i que els hi facilitis aquesta trobada. Hi ha empreses petites que ho valoren molt. És el tercer any que ho fem, és el tercer any que fem innovacions amb el tema de la metodologia. també amb el tema de

0: la incorporació de regals, i que també ha agradat moltíssim perquè els hi dona molta visibilitat a les empreses també, no? El fet de, ostres, doncs jo faig formacions d'IA, no? Per exemple, o jo faig, no sé, un guiatge per Sitges que és exclusiu per al sector mais, no? Per exemple, el de negocis. Ostres, doncs, hi ha una empresa que està interessada, li venen molta gent del mais i està interessada, doncs connecten. El bon ambient també, el feeling va fer molt amb aquest aspecte, vull dir, estem molt agraïts, ens va ajudar moltíssim. La diversitat d'empreses, hi havia moltíssimes empreses de tot, evidentment del sector turístic, però també serveis empresarials de tot tipus. Això ajuda a que siguem, que hi hagi més varietat, la possibilitat de conèixer nous agents del territori, evidentment. I aquest format combinat de les rondes guiades amb el networking lliure també els facilita molt a les empreses parlar amb molta gent. I això va ser una de les coses més ben, ha estat una de les coses més ben valorades.
1: Clar, si ens imaginem una mica la radiografia d'aquesta tipologia, no, d'elles, hi ha de tot.
0: Sí.
1: Allotjaments,
0: cellers, producte local, restauradors, restauració, experiències, activitats de guiatge que dèiem, serveis d'empreses, assessories, de tecnologia també hi havia, gestors d'allotjaments, hi havia molta diversitat.
1: I també hi ha l'administració pública.
0: Correcte,
1: com a tal, no?
0: Sí.
1: Hi ha hagut representació de Cubelles pel que
0: sí.
1: fa a l'administració i pel que fa també a una de les entitats culturals de Cubelles. Parla'ns concretament també
0: sí.
1: del nostre municipi, no?
0: Doncs de Cubelles, evidentment, va haver presència institucional i vam tenir també el plaer de tenir el Cubelles Noir, que no deixa de ser una participació d'activitat cultural i festiva molt important aquí a Cubelles. Així que, bueno, doncs ells també van poder fer i establir contactes i, bueno, i molts contactes interessats en aquest festival, no? Que a més des de nosaltres, des de Node Garraf, també promocionem mitjançant el segell Garraf Sona.
1: Que de fet estan, no?, dins d'aquest
0: sí,
1: segell.
0: Correcte, que a més vam treure la nota de premsa fa relativament molt poc, perquè ja tenim tot el cartell de tots els programes. Aquest any són 26 festivals, i evidentment Cubelles Noir, La Verema, Cubermut, vull dir, de Cubelles tenim molta participació també.
1: Uh-huh. I per tant, doncs, hi ha aquest Garraf Sona, que
0: sí.
1: també vulguis o no, va combinat amb aquest tardeo turístic, perquè al final són moltes les activitats que feu des del Node.
0: Correcte, perquè dins del tardeo hi havia d'altres festivals, estava Temps de Vi, la representació, estava la representació també del monocicle, vull dir, al final, clar, estem fent una feina de donar a conèixer, de visibilitat, de promoció, que a vegades costa tant d'entendre, no? I el que volem és facilitar, no?, aquestes sinergies i aquesta col·laboració, que cada vegada siguem més grans i ens donem a conèixer com una capital, com una comarca de cultura, de gastronomia,
1: d'esports, perquè hi ha també activitats, no?
0: Correcte.
1: Nàutiques, no? Esportives.
0: Sí, sí. Ara en Cubelles tindrem sí. també la festa de la bicicleta a finals de mes. Això també ho promocionem per l'agenda comarcal. Bé,
1: moltíssimes activitats també d'aquí del municipi. No estem
0: sí.
1: molt en connexió també amb els professionals tècnics aquí de turisme,
0: sí.
1: no?
0: Sí, fem una, o sigui, ells faciliten moltíssim la informació i nosaltres doncs fem la promoció, evidentment. Cada 15 dies amb els butlletins de Node ho enviem a tot el nostre directori, que són gairebé 6.000 contactes. I clar, i fem la difusió doncs de tot el que es fa, sobretot també de Cubelles, evidentment.
1: Uh-huh. I deies aquests contactes, no?, mutus, per conèixer doncs empreses d'àmbits diversos, allotjaments, no? Cubelles també té el seu allotjament, encara que potser no tinguin grans hotels, no?, però sí, i sobretot a l'època estival, no?, que potser és quan hi ha més peticions, no?
0: Sí.
1: Com es mou també des del Node? Hi ha una connexió també, no?
0: Sí, nosaltres quan ens demanen, no sé, per exemple, ostres, que volem, no sé, ara per exemple ve una activitat o ve un la barema, no? Al setembre, doncs potser hi ha més afluència, evidentment, no? I nosaltres intentem ajudar-los a gestionar aquest tràfic, no? De dir, bueno, si necessiteu qualsevol tipus d'assessorament, ajuda o el que sigui, nosaltres no de, són moltes coses juntes. A vegades ens és molt complicat inclús explicar-nos què és el que podem aportar, no? Sí. Nosaltres sempre diem, digue'ns què necessites i nosaltres busquem la manera d'ajudar-te, no?
1: Clar, però en un festival, no? Que moltes vegades necessites tant la restauració com l'allotjament, no? Perquè, o vols fer activitats, no? Perquè el festival sabem, perquè va entrevistar el seu comerciant, el Xavier Borrell, no? Que moltes vegades també ells mateixos, tota aquesta gent que ve aquí a Cubelles, a les taules rodones, no? Escriptors i tal, els hi organitzen també tota una jornada d'activitats, també els han d'allotjar, necessiten llocs, no? Per dinar o per sopar.
0: Correcte.
1: Aquí aquesta connexió també és mútua, no?
0: Sí, sí, sí, nosaltres els hi podem oferir, o sigui, inclús, clar, nosaltres moltes vegades fem trips d'influencers o que ens demana de diputació, doncs aquesta combinació d'un allotjament amb una activitat, amb un celler a Sant Pere de Ribes, no?, que els puguis portar amb un celler, els podem ajudar moltíssim.
1: Uh-huh. I a nivell també de municipi, no?, de regidoria, clar, tenim les oficines de turisme, no?, però a vegades també el municipi organitza activitats aquí al municipi. Tot això també es vol projectar figures com pot ser un museu, no?, el Charlie Rivel o les platges de Cubelles. Durant l'any es van fent activitats i sí, suports conjunts, no?
0: Nosaltres, des de l'agenda comarcal, és on promocionem totes aquestes activitats. Quan hi ha el Cubermut, quan hi ha, per exemple, jornada de portes obertes en el Charlie Rivel, doncs nosaltres ho promocionem i cada 15 dies tot això està actualitzat. Intentem donar la major visibilitat possible. Uh-huh. I amb això sí que som representació.
1: Entenc que ara el turisme es mou moltíssim en aquestes èpoques que ja estem entrant, no? O sigui, ens quedaran uns mesos amb molta feina, suposo que el Node també,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí,
1: són
0: sí,
1: més
0: sí,
1: intensos, sí, aquests mesos.
0: Sí, el que passa és que justament el juliol i agost és quan intentem deixar el sector turístic, per això sempre fem el tardeo i aquestes coses abans,
1: sí,
0: perquè sabem que tenen molta feina, el potencial és molt gran en aquest aspecte. I aleshores, som els que intentem, estem aquí per si voleu fer una promoció, però no fem aquesta gestió, no sé, per exemple, el projecte de cicloturisme que també portem, que esperem que surti a la llum ja les rutes al mes de setembre, octubre, doncs si continuament estem parlant amb els allotjaments o estem parlant amb algun tipus d'empresa d'activitat turística, durant el juliol i agost intentem evitar, perquè sabem que tenen molta feina i que és complicat. Així que, bueno...
1: Esteu per assessorar, però els tardeos, no?, aquestes, sí, o altres networkings els feu en èpoques que ells puguin també assistir-hi, no?, sí, o participar d'aquestes jornades, el que...
0: Pensant molt també en la restauració, sí, que sempre és el punt més feble, no?, de dir, ostres, és que entenem, no?, que segons quines hores, segons quins dies, és molt complicat poder deixar el negoci i estar en un acte com aquest. Tot i així, nosaltres sempre us convidem a que vingueu, perquè crec que, encara que sigui una horeta, treus profit, contactes i possibles col·laboracions que poden ajudar molt al uh-huh. municipi.
1: Abans d'acabar, també parlàvem doncs, que aquest espai de relació professional ha incorporat novetats, no?, i enguany una dinàmica de sortejos. Uh-huh. Com va anar això?
0: Sí, el sorteig, doncs, bueno, hi havia moltes empreses, no sé si ho he comentat abans, del fet de que ens va sobtar moltíssim, no?, la participació que hi va haver. Hi havia regals de tot tipus, des d'experiències amb nàutica, amb submarinisme, cellers, tastos, restaurants, menús, inclús un curs d'IA. Tot això, clar, quan ho vam rebre, pensàvem que serien poquets, doncs vam dir, ostres, com gestionem tot això, no? I volíem donar un per un, perquè volíem reconèixer, donar visibilitat a aquella empresa que estaven allà, en aquell mateix networking, i que estava sent tan generosa, no? Aleshores, doncs, vam fer dos tipus de dos sortejos. Un es va fer seguidament de les tres rondes de participació del networking, i i el segon uns 10 minuts abans del tancament, i aleshores pues, repartíem amb uns números, donàvem uns números a l'entrada a cada una de les persones. Si venia gent de l'empresa i venien dues persones, pues, un per cada persona. Uh-huh. I aleshores doncs, bueno, amb una, a l'atzar doncs, posant la mà i traient un número davant de tothom, doncs fèiem el sorteig i ja està. I bueno, van ser doncs, pràcticament uns 30 regals.
1: Déu-n'hi-do.
0: 30 i algú. Uh-huh. Va estar molt bé.
1: Molt bé, llavors, clar, qualsevol persona li pot tocar qualsevol experiència, no?
0: Sí.
1: I d'aquesta manera encara és més fàcil, no?, conèixer...
0: Exacte, perquè nosaltres...
1: Aquella empresa, que fan, no?
0: En aquell paper que els hi donàvem, que era un voucher, doncs els hi donàvem el nom del proveïdor i ells ja es posen en contacte amb aquella persona. Uh-huh. Nosaltres no intercedim en res, vull dir, només amb el fet de donar el sorteig i posar-los en contacte.
1: Molt bé, doncs esperem que d'aquí també deixin noves sinergies, no?, i col·laboracions entre ells. Què ens deixem? Fem una cluenda, una mica de tot plegat, un resum doncs, que vulguis destacar.
0: Doncs primer que la valoració ha estat molt bona i molt positiva en el tema de l'organització, que és la part que ens correspon a nosaltres, i d'aspectes de millora, doncs evidentment també, vull dir, per l'any que ve doncs, ens demanaven tenir una miqueta més de temps en les rondes, no?, que els donàvem un minut, no?, d'exposició. Tot i així es va aconseguir, però sempre és més còmode, no?, el fet de dir, ostres, donem un minut més, no?, potser, o sigui, més temps a les rondes, potser fer grups encara una mica més segmentats, no?, tot i que hi havia molta diversitat, i bueno, en principi ja està. He convidat tothom de Cubelles, restauració sobretot, que es va trobar a faltar una miqueta, no?, del fet de restauració i els hotels, uh-huh, o els allotjaments, i que vinguin el proper any.
1: I tant.
0: Que sempre hi ha doncs, això, una estona agradable per passar i per poder fer contactes.
1: Doncs ho deixem aquí. Mireia Balint, tècnica de turisme del Node Garraf, gràcies per la teva aportació aquí a la secció del Node, a Ràdio Cubelles, i que bé, que vagi molt bé d'aquí un any, no?, la quarta jornada, i tot el que aneu tirant endavant des del Node. Moltes gràcies per la teva col·laboració aquí al programa.
0: Gràcies a vosaltres. Thank you.

0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ahora en Dental Company disfruta de tu pack integral de ortodoncia transparente con blanqueamiento incluido por solo 2.999 euros. Pide tu cita en el 900 926 900. Dental.

to swivel hips. Coming to conclusion, button up your lips.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable, tot i que dominat pel sol, amb núvols alts gran part del dia i alguns núvols baixos fins de mig matí i després altres que sorgiran d'evolució llunyans cap a l'interior i que es veuran de lluny, amb una temperatura que no variarà gaire o pujarà una mica, movent-se entre els 20 o 21 de mínima i els 27 de màxima, amb una humitat alta, ben feble, amb terrals ara a primera hora i deixar-lo en cous moderats a la tarda. Això farà que la mar augmenti de marejó a maró al final del dia. Demà esperem que el temps sigui molt més estable, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia i només hi haurà algun núvol baix al final de la jornada, amb una temperatura que començarà a baixar i aquesta nit ja es notarà bastant, ja que tindrem una mínima que voltarà als 17 graus en contra de les 20-21 que hem tingut aquesta passada, mentre que demà la màxima també recularà una mica i estaria entre 25 i 26, amb una humitat moderada. Bé, fem-la de mestral fins a mig matí i de garbí la resta del dia amb algun cop moderat a la tarda i fent que la mar baixi de maró a marejol a mitja tarda.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Ja es poden votar les 12 propostes validades dels pressupostos participatius. La dotació total que poden sumar les guanyadores seran 300.000 euros. Recordem que hi poden votar totes les persones empadronades a Cubelles majors de 16 anys fins al pròxim 21 de juny. L'Ajuntament ha obert aquest dilluns les votacions dels pressupostos participatius. Després de la revisió tècnica de les propostes, finalment els votants podran triar entre 12 projectes diferents, que són els següents. Podran votar pel tancament perimetral i la instal·lació de plafons informatius a l'espai patrimonial de la Mota de Sant Pere, valorat en 44.000 euros, o a col·locar marquesines a les parades 17, 20, 22 i 24 de l'autobús urbà per valor de 24.000 euros. També poden votar fer millores de jardineria i altres elements al passeig marítim amb un cost estimat de 40.000 euros. La instal·lació de parcs infantils amb zones de joc accessibles i inclusives per infants amb mobilitat reduïda està valorada en 75.000 euros. També ha tirat endavant el projecte de decoració nova al Passeig de la Marina per uns 30.000 euros amb un banc gegant i elements identificatius del municipi amb una finalitat turística i promocional, o la creació d'una àrea de descans, ombres i font d'aigua potable al Passeig de la Marina, també amb una inversió en aquest cas de 60.000 euros. L'habilitació d'un local per l'Associació de Veïns i Propietaris de Corral d'Ancona també passa a la valoració tècnica, en aquest cas amb un valor de 40.000 euros, o la construcció de reductors de velocitat a Corral d'Ancona per 15.000 euros. Posar taules de tenis taula a la plaça de l'Atzabara és una altra de les opcions dels pressupostos participatius amb un cost de 9.000 euros, així com la reforma i millora de l'skatepark per a ús esportiu i comunitari, que sumaria uns 75.000 euros. La proposta de donar més seguretat als assajos castellers renovant la xarxa de la sala sociocultural per uns 5.000 euros també es pot votar, així com fer un espai per gossos al carrer de l'Arc de Barà, que costaria uns 75.000 euros. En els pressupostos participatius es pot votar des d'aquest dilluns, telemàticament, mitjançant la plataforma de participació ciutadana, disponible en un enllaç al web municipal, i també es podrà votar presencialment a l'OPIC i en diferents punts habilitats, concretament al Centre Social Joan Roig i Piera, de dilluns a divendres de 10 a 1 i de 5 de la tarda a 8 del vespre, a la Biblioteca Municipal els dies 9 i 16 de juny, de 3 de la tarda a 8 del vespre, al Casal d'Avis, de dilluns a divendres de 10 a 1 i de 4 a 8, i a l'Espai Jove, de dilluns a dijous, les tardes de 4 a 7. A més, el divendres dia 12 de juny, l'Ajuntament instal·larà una carpa informativa al Mercat Setmanal, on es podrà votar també presencialment de 9:45 a 12:15 del migdia. Recordem que poden votar totes les persones majors de 16 anys empadronades a Cubelles, només podran votar una única vegada i podran escollir un màxim de 3 propostes. El PP ha inaugurat una seu pròpia a Cubelles. El president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, ha lloat aquest divendres la tasca de la regidora Juana Navarrete. Tot i que queda menys d'un any per les eleccions municipals, el PP encara no ha pres cap decisió oficial sobre qui encapçalarà la seva llista aquí a Cubelles. Aquest divendres, el PP de Cubelles ha organitzat la inauguració de la seva nova seu, un local situat al carrer de Gallifa. La regidora Juana Navarrete ha rebut el suport del president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, així com altres representants populars de la zona, com els diputats Santi Rodríguez i María de los Llanos de Luna, entre altres regidors dels municipis veïns. Juana Navarrete, regidora del PP, s'ha mostrat satisfeta de fer aquest pas, d'obrir una seu, després d'haver recuperat la representació aquesta legislatura.
2: Nosaltres estem molt contents perquè ja veu la gent com respon, i bueno, nosaltres estem aquí amb molta il·lusió perquè és una manera de poder tenir un espai per associacions, per mantenir reunions, per parlar de Cubelles, que és el que nosaltres ens importa realment és Cubelles. O sigui que jo sempre ho dic, esto no va de ideología, señores, va de pueblo. Entonces vamos a solucionar todos los problemas que tenemos, que son muchos, y en ello estamos. Y el Partido Popular siempre estará aquí al lado del vecino.
1: El president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, ha reconegut que el partit va passar uns anys complicats, però destacat la tasca de la regidora Juana Navarrete aquí a Cubelles.
4: Pel Partit Popular de Catalunya és una gran notícia l'obertura d'aquesta seu, perquè tens un partit que creix i ho fa a Cubelles de la mà de la Juana i Navarrete, del seu equip, i és la prova a fer faent que el Partit Popular està creixent, que és alternativa també a Cubelles, i per tant tot el suport per la Juana i el seu equip perquè està fent una tasca extraordinària.
1: En relació amb el calendari per anar confirmant els caps de llista i les candidatures, els representants populars han sigut prudents i han declarat que encara no tenen cap decisió presa. Juana Navarrete, regidora del PP.
2: En moment nosaltres d'això no hem parlat. Nosaltres ara estem fent feina, que és el que hem de fer, i no hem parlat d'això. Però sigui qui sigui, realment faran una bona, molt bona feina, que és el que hem de fer, treballar pel poble. O sigui, de moment no ens hem plantejat tot això. Això ja vindrà després.
1: A les eleccions municipals del 2023, el PP va obtenir aquí a Cubelles 400 vots i un regidor. Els castellers del Foix han sumat un altre 3 de 7 als monjos aquest diumenge. La colla de Cubelles ha participat en la diada organitzada per Quarts Amunt, on ha sumat també una altra torre de 6, però ha patit amb el 4 de 7 i el 3 de 6 amb l'agulla, que ha deixat en intents desmuntats. Els castellers del Foix han descarregat, com dèiem, el quart 3 de 7 de la temporada i una altra torre de 6 amb solidesa en la diada de Quarts Amunt aquest diumenge als monjos. Tanmateix, han deixat en intent desmuntat el 4 de 7 i el 3 de 6 amb l'agulla. Uns objectius que, això sí, podrien assolir ben aviat a la diada de primavera que organitzaran aquí a Cubelles aquest dissabte que ve, dia 6 de juny. Els monjos, a part dels castellers del Foix, la resta de colles han descarregat castells majoritàriament de 6, però també alguns de 7 pisos, en alguns casos amb estrenes per aquesta temporada. Els escardats de l'esquerra de l'Eixample han descarregat el 3 de 7, la torre de 6 i dos piles de 4, i han aconseguit carregar el 4 de 7 després d'un primer intent desmuntat. La colla castellera dels Bous de la Bisbal del Manadès han descarregat el 4 de 6, la torre de 6, ha fet un intent desmuntat de 3 de 7 i el 4 de 6 amb l'agulla. I els Minyons de l'Arbós han aconseguit el 3 de 7, la torre de 6 i el 4 de 6, mentre que els Xicuelos i Xicueles del Delta han descarregat el 3 de 6 amb l'agulla i un 3 de 6. La pròxima cita castellera serà aquí a Cubelles, concretament la diada de la primavera. Els castellers del Foix han organitzat una diada aquest dissabte 6 de juny a la plaça de la Vila a partir de les 6 de la tarda, en què actuaran al costat de 3 colles convidades més, els castellers de Sant Feliu, els castellers de Viladecans i els bailets de Gelida. L'Ajuntament ha obert per primer cop un formulari perquè les associacions puguin proposar una persona candidata a fer el pregó de la Festa Major. Les associacions que estiguin inscrites al registre municipal tenen una setmana, fins al 7 de juny, per enviar la seva proposta de persona candidata. Les candidatures han de correspondre a persones nascudes a Cubelles, residents al municipi, o que, en cas de no residir-hi actualment, hi hagin viscut un mínim de 20 anys. A més, han de ser majors d'edat i haver desenvolupat una trajectòria destacada en àmbits com el social, el cultural, el professional o l'esportiu, l'associatiu, amb una contribució positiva i reconeguda per la comunitat cubellenca. Les bases també estableixen que no poden ser candidates les persones que ocupin càrrecs polítics electes en exercici o que hagin deixat un càrrec públic de designació per sufragi fa menys de 10 anys. Tampoc no seran elegibles els treballadors i treballadores de l'Ajuntament en actiu. Cada entitat pot presentar una proposta mitjançant el formulari que ja està disponible al web cubelles.cat/pregó. Allà cal justificar els mèrits de la candidatura. Posteriorment, hi haurà una comissió que valorarà totes les propostes recollides i que serà qui escollirà la persona encarregada finalment de pronunciar el pregó de la Festa Major d'aquest 2026, que serà el pròxim vespre del 13 d'agost. Fa un parell d'anys, l'Ajuntament va modificar el sistema de selecció del pregoner o la pregonera amb l'objectiu de fomentar la participació del teixit associatiu local en l'elecció d'una de les figures més representatives de la Festa Major. Fins ara, però, encara no s'havia fet aquest anunci públic perquè qualsevol de les associacions o entitats de la vila puguin fer la seva candidatura directa, la seva proposta de candidatura directament cap a l'Ajuntament. S'ha frenat la petició d'un ple extraordinari a sol·licitud dels grups de l'oposició per celebrar un ple sobre l'estat del municipi. Aquesta proposta de Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP hauria rebut un defecte de forma per part de l'Ajuntament i això hauria frenat ara per ara aquesta sol·licitud que no s'ha tornat a presentar, segons han confirmat els membres de l'oposició. Tanmateix, mantenen la seva proposta de celebrar aquest estiu un ple extraordinari sobre l'estat del municipi en què es pugui repassar com va avançant el mandat. Així es va expressar a l'hora de fer aquesta sol·licitud Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició, en declaracions a Ràdio Cubelles.
5: La gran majoria de municipis més avançats democràticament que Cubelles es fan un cop a l'any un ple monogràfic sobre l'estat del municipi pues suposo que per explicar, perquè el govern tingui l'oportunitat d'explicar el seu pla de mandat i les accions que està fent durant aquesta legislatura. Aquí a Cubelles, doncs aquest ple no existeix, no hi és. Esperem que amb el nou ROM es pugui crear i es pugui acordar de fer-lo, però mentrestant aquest ROM no arriba, o aquest nou ROM no arriba o no arribarà mai, doncs i veient que totes les preguntes, instàncies i mocions que entrem al ple municipal o a l'Ajuntament tampoc se'ns dona resposta, doncs al final hem decidit elevar-ho un pas més i que sigui en aquest ple municipal on l'Ajuntament i el govern tinguin l'oportunitat, si vol, d'explicar.
1: Ara per ara aquesta sol·licitud ha estat frenada i per tant el termini per celebrar-se també en un primer moment s'havia previst que aquest ple extraordinari sol·licitat per l'oposició es pogués arribar a celebrar de cara a la tercera o quarta setmana del mes de juny, però ara un cop frenada, repetim, aquesta sol·licitud no avança el termini, per tant encara no se sap quan es podria arribar a celebrar. Des de l'oposició, repetim, ens han confirmat que ara per ara no han tornat a entrar a la sol·licitud d'aquest ple extraordinari amb les correccions que han demanat des de l'Ajuntament. Tanmateix, sí que tira endavant la petició d'una junta de portaveus per parlar sobre els problemes amb Hisenda. Recordem que, segons ha publicat el Ministeri d'Hisenda, l'Estat ha retingut les transferències a Cubelles durant 4 mesos, concretament del desembre del 2025 al març del 2026, per haver incomplert la comunicació de la liquidació del pressupost tal com estableix l'article 36 de la Llei d'Economia Sostenible. A més, l'Ajuntament també ha estat inclòs en el llistat de 180 municipis de tot l'Estat que es poden adherir voluntàriament al mecanisme de pagament a proveïdors per la seva morositat elevada de 90 dies o més en l'últim trimestre del 2025. Segons ha pogut confirmar Ràdio Cubelles, en aquest últim trimestre la morositat de l'Ajuntament era també una altra vegada de gairebé 90 dies, d'uns 88 dies de mitjana. Per unir-se al mecanisme de pagament a proveïdors que proposa l'Estat, l'Ajuntament hauria d'elaborar un pla d'ajust que estigui validat pel Ministeri. Aquestes dues qüestions relacionades amb Hisenda preocupen els partits de l'oposició municipal i per això han demanat una junta de portaveus, tal com ha explicat Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició.
5: Hisenda no ha intervingut directament l'Ajuntament de Cubelles, però sí que està sota control l'Ajuntament de Cubelles ara mateix. No? Els motius? Doncs perquè els proveïdors no estan cobrant, estan cobrant a més de 90 dies, quan la normativa i la llei diu molt clar que és de 30. No? Això no és una xifra que s'arriba d'un dia per l'altre, vull dir, això són anys de mala gestió i hem arribat aquí. De fet, l'Ajuntament ha hagut de reconèixer aquest error i haurà d'assumir unes conseqüències que en part han sigut durant alguns mesos que han tingut retinguts alguns ingressos d'Hisenda per aquí a l'Ajuntament, i també han hagut de reconèixer i hauran d'assumir un pla d'ajustos i d'organització que ens preocupa.
1: Des del govern municipal encara no han fet cap declaració sobre aquestes dues situacions confirmades pel Ministeri d'Hisenda. Repetim, d'una banda, hi ha aquesta possibilitat que l'Ajuntament s'adhereixi al mecanisme de pagament a proveïdors de manera voluntària i, de l'altra, que hi hauria hagut aquestes retencions per incompliments de la Llei d'Economia Sostenible durant 4 mesos seguits. Tanmateix, malgrat que no hi ha hagut cap declaració sobre aquestes dues situacions, sí que en l'últim ple municipal ordinari del mes de maig, la regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, va insistir que en cap cas s'està intervenint o hi ha hagut cap intervenció directa de l'Ajuntament de Cubelles.
6: Que és bastant greu que digui que ens han intervingut al Ministeri d'Hisenda. Això no ho digui més perquè no és veritat, senyor Pérez. No és real. No és real. Contrasti la informació. La contrasta, perquè no és real. Llavors, si l'Ajuntament de Cubelles estigués intervingut, ens haurien assabentat la interventora, la tresorera, la secretària, l'alcaldessa, jo mateixa i tot el govern. Per tant, no difongui aquest titular tan greu que pugui tenir por la ciutadania, sisplau.
1: Ara per ara encara no se sap la data en què es podria celebrar aquesta junta de portaveus sol·licitada per l'oposició per parlar dels problemes entre l'Ajuntament i el Ministeri d'Hisenda. La Mancomunitat Penedès-Garraf i l'Ajuntament organitzen 3 jornades extraordinàries de lliurament de clauers vinculats al nou sistema de recollida de residus. Uns lliuraments extraordinaris que es faran des del punt d'atenció turística de la Platja Llarga al Passeig Marítim de les 11 del matí a les 2 del migdia els pròxims dissabtes 30 de maig, 13 de juny i 27 de juny. A més d'aquestes jornades que es faran en cap de setmana, els clauers electrònics es podran seguir recollint també l'Oficina de Sensibilització Ambiental, situada al Centre Social Joan Roig i Piera, en el seu horari habitual, que és de dilluns a dijous, de 10 a 2 i de 4 de la tarda, 7:45 del vespre. D'aquesta manera, la Mancomunitat i l'Ajuntament volen reforçar el servei de lliurament de clauers, facilitar-ne també la recollida i que els ciutadans, residents o propietaris de Cubelles puguin disposar de tot el que necessitin per obrir els nous contenidors quan acabi el desplegament del sistema de recollida de residus nous. L'ENS de la Mancomunitat i l'Ajuntament tenen previst fer el tancament dels contenidors de manera progressiva els pròxims mesos, encara sense concretar quan estarien tots els elements de les illes de contenidors tancats. El regidor d'Espai Públic, Josep Maria Huguei, president de l'àrea de residus de la Mancomunitat Penedès-Garraf, ja va confirmar el mes d'abril passat que es tancarien els contenidors de Cubelles els pròxims mesos i també va demanar col·laboració a la ciutadania en la recollida de clauers electrònics i també en el funcionament mateix del sistema de recollida de residus.
7: Doncs aquí faig una crida que la gent que no el tingui doncs el vagi a buscar i també una crida a que tothom doncs es faci seu aquest sistema, que cada vegada hi hagi menys casos d'incivisme que els hi ha, no? És a dir, que jo puc estar d'acord que hi ha coses a millorar el sistema, però no estic d'acord també amb l'incivisme de gent que deixa les bosses fora dels contenidors i tal. Per tant, aquí, diguem-ne que juguem a la mateixa equip, juguem a la mateixa lliga i necessitem aquesta implicació de la ciutadania.
1: Per tant, tothom qui ho necessiti tindrà 3 jornades extraordinàries per recollir el clauer electrònic dels contenidors al punt d'atenció turística de la Platja Llarga, situat al Passeig Marítim. Ho podran fer en horari de 11 del matí a 2 del migdia, el dissabte 30 de maig, el dissabte 13 de juny i el dissabte 27 de juny.
8: Avui parlem amb una família de Cubelles, concretament amb la mare del Gerard, un nen que lluita contra el dèficit de piruvat quinasa. La Vanessa Romero és la seva mare i ens apropa avui a l'informatiu la realitat de conviure amb una malaltia rara, genètica, el dèficit de piruvat quinasa, una condició que provoca que els glòbuls vermells del seu fill, el Gerard, es trenquin prematurament, fent-lo dependent de transfusions de sang periòdiques per sobreviure. Avui la Vanessa ens parla d'aquesta malaltia i fa també una crida a la donació de sang i a les malalties rares. De fet, el Gerard aquest any fa segon de primària al Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova i la Geltrú, des d'on ell també participarà de la campanya de donació de sang que s'ha organitzat per dimarts 2 de juny. Vanessa Romero, la seva mare, ens explica com va rebre el diagnòstic i com és la convivència amb aquesta malaltia.
9: Sí, doncs mira, nosaltres som pares, el Francesc i jo, d'un nen que quan va néixer no ho sabíem, li van detectar als mesos una malaltia rara, poc comú, que consisteix, es diu, com bé has dit, dèficit de piruvat quinasa, i aquesta malaltia consisteix en que al Gerard se li trenquen els glòbuls vermells abans de temps, i això li crea una anèmia hemolítica, que se li diu. Degut a això, hi ha diferents graus de la malaltia. El Gerard és en el seu estat és greu, i degut a això, pues, el nen necessita periòdicament transfusions de sang. Des de que va néixer, les requeria cada 3 o 4 setmanes, després li han fet una petita intervenció quirúrgica i amb això m'ha aconseguit que se li allargui a 6 o 6 setmanes la transfusió de sang. Però el Gerard és depenent de la transfusió de sang.
8: La mare del Gerard, la Vanessa, també insisteix que és vital que la ciutadania entengui que un gest altruista com és donar sang amb només 15 minuts pot salvar moltes vides. També ha destacat el paper de les escoles, en el seu cas el Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova, que impulsa iniciatives des de ben petits per ensenyar valors d'altruisme. Parla també d'aquesta iniciativa pedagògica on el mateix alumnat de segon de primària se sent involucrat en la campanya, com el seu fill, el Gerard. De fet, ha estat el mateix alumnat qui ha creat el lema d'aquesta nova campanya que cada any celebren al centre. Tu també tens un superpoder, perquè donar sang és donar vida per conscienciar la comunitat. Escoltem a Vanessa Romero.
9: A veure, jo el missatge que els donaria, sí que és veritat que quan això no ens ha tocat a prop, nosaltres com a persones som conscients de la importància que té la donació de sang. Però quan et toca un cas tan de prop, encara ho ets més. Aleshores, te n'adones realment de la importància de donar sang i que donar sang, en aquest cas, salva vides. Tant la del meu fill, que com ja us he explicat, viu gràcies a això, sense això no podia viure, perquè a dia d'avui no hi ha cap tractament que el pugui curar, sinó per la gent que ho necessita. Hi ha moltíssima gent que ho necessita.
8: Recordem que dimarts 2 de juny, de 3 a 2 quarts de 8 del vespre, al Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova, on cursa segon de primària el Gerard, oferirà aquesta donació de sang, on doncs, aquesta família de Cubelles espera doncs, rebre el màxim volum de donacions per salvar vides com la del Gerard, que pateix aquesta malaltia rara genètica, el dèficit de piruvat quinasa.
1: Cubelles celebrarà del 5 al 7 de juny la segona edició de l'Ecorritmes, un conjunt d'activitats de conscienciació ambiental que coincideixen amb la commemoració del Dia Mundial del Medi Ambient. Durant 3 dies, del 5 al 7 de juny, el municipi acollirà diverses activitats gratuïtes adreçades a públics de totes les edats amb l'objectiu de fomentar el respecte pel medi natural, la sostenibilitat i la preservació del litoral. La programació inclou contes familiars, tallers participatius, activitats divulgatives sobre el mar i l'aigua, així com una acció de neteja de plàstics a la platja llarga. La concreció dels dies i les hores de totes les activitats es pot consultar al web de l'Ajuntament, cubelles.cat.
10: El Club Patí Cubelles finalment jugarà la propera temporada a la primera catalana. Els cubellencs van aconseguir guanyar el seu partit en l'última jornada i d'aquesta manera doncs certificar la permanència sí o sí després de superar per 3-2 el Capellades. En una jornada on la part de baix va treure fum fins l'últim moment i els resultats es anaven donant i els equips anaven salvant o caient en posicions de descens. La prova ha estat el Club Patí Vilanova, que era el primer equip en jugar aquest cap de setmana i, de fet, doncs, la primera sorpresa, ja que els vilanovins guanyaven per 3-2 el Juneda, equip que finalment ha acabat en cinquena posició a la classificació. Amb aquesta victòria momentània, els vilanovins sortien de les posicions de descens i aconseguien situar-se en la zona de permanència. La jornada anava avançant, el Riu de Bitlles guanyava el seu partit a la pista dels Monjos i d'aquesta manera era el Riu de Bitlles el que feia un salt a la classificació i sumava els 42 punts que els deixaven ja una temporada més a primera catalana. Més tard arribaria la derrota de l'Igualada a la pista del Sant Just, una derrota que, per una banda, doncs salvava el Sant Just després de sumar 41 punts i, en canvi, doncs sentenciava l'Igualada que doncs perdia la categoria. I ja a la recta final de la jornada ens deixaven dos partits més, el que comentàvem, la victòria del Cubelles 3-2 davant del Capellades, un Capellades que finalment doncs ha finalitzat tercer a la classificació, però que tenia opcions fins i tot de col·locar-se en segona posició. Els cubellencs, però, necessitats dels punts, van aconseguir guanyar amb 3-2 i d'aquesta manera aconseguien ja la permanència matemàtica, al sumar també 42 punts. En els últims partits de la jornada, el Vilaseca tornava a donar una altra sorpresa i en aquest cas s'imposava 3-1 al Calafell. Amb aquesta victòria, el Vilaseca també sumava 41 punts i condemnava el Club Patí Vilanova, que havia començat la jornada guanyant i sortint d'aquestes posicions de descens i acabava la jornada en l'última de les posicions de descens amb 39 punts. Per tant, doncs, finalment perdant la categoria el Vilanova, l'Igualada i el Cerdanyola. Aquests són els tres equips que descendiran i, per tant, doncs, el Club Patí Cubelles que la temporada vinent es mantindrà la primera catalana. Es dona el fet de que si el Cubelles no hagués guanyat el seu partit, hagués empatat amb el Vilanova amb 39 punts i, per tant, doncs, les coses haguessin estat ben diferents per l'equip cubellent que finalment ha pogut doncs, no només salvar-se, sinó que ha acabat a meitat de la taula, amb 42 punts, els mateixos que el Vilafranca i la Sagrera. Així doncs, final de temporada per al masculí, aconseguint l'objectiu de mantenir-se a primera catalana, i ara al Club Patí Cubelles li queda, d'aquí unes setmanes, la final per l'ascens a la nacional del femení, que es disputarà el proper cap de setmana del 13 i del 14 de juny a Sant Celoni, on les cubellenques tindran l'oportunitat de fer història i pujar a la nacional, mentre que el masculí ha complert amb el seu objectiu i la temporada vinent seguirà a la primera catalana.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
11: Ahora en Dental Company te ofrecemos 500 euros de descuento en tu pack integral de ortodoncia de brackets con blanqueamiento incluido. Pide tu cita en el 900 926 900.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable, tot i que il·luminat pel sol, amb núvols alts gran part del dia i alguns núvols baixos fins de mig matí i després altres que sorgiran d'evolució llunyans cap a l'interior i que es veuran de lluny, amb una temperatura que no variarà gaire o pujarà una mica, movent-se entre els 20 o 21 de mínima i els 27 de màxima, amb una humitat alta. Vent feble amb terrals ara a primera hora i deixaló que en cous moderats a la tarda. Això farà que la mar augmenti de marejó a maró al final del dia. Demà esperem que el temps sigui molt més estable, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia i només hi haurà algun núvol baix al final de la jornada, amb una temperatura que començarà a baixar i aquesta nit ja es notarà bastant, ja que tindrem una mínima que voltarà als 17 graus en contra de les 20-21 que hem tingut aquesta passada, mentre que demà la màxima també recularà una mica i estaria entre 25 i 26, amb una humitat moderada. Bé, fem-la de mestral fins a mig matí i de garbí la resta del dia amb algun cop moderat a la tarda i fent que la mar baixi de maró a marejol a mitja tarda.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai del Nou de Garraf. Avui ens acompanya la Mireia Balint, que és tècnica de turisme del Nou de Garraf. Benvinguda, Mireia, què tal?
1: Hola, benvinguts a tots, benvingudes.
0: I bé, la tenim aquí per parlar del Tardeo Turístic del Garraf, una jornada que fa uns dies es va celebrar doncs, a Vilanova i la Geltrú. En tot cas, Mireia, explica'ns una mica, no? Primer de tot, situa'ns quan va tenir lloc aquesta jornada i com es va anar desenvolupant.
1: Doncs aquesta jornada va tenir lloc el passat dijous 21 de maig. El Feeling a Vilanova ens va cedir aquest espai tan emblemàtic de Vilanova, on vam poder gaudir de la platja, dels vaixells, tot, no? Tot el que hi ha allà en el port. I la veritat que va ser un espai super agradable i on la gent va gaudir moltíssim perquè va poder parlar. Teníem música baixeta perquè no deixa de ser un tardeo i volíem que sigués doncs, aquest ambient, no? I es va aconseguir.
0: Hem vist doncs, que vau aplegar doncs, com una centenar de persones, no? Qui pren part, no? És a dir, qui està convidat, no? I també aquest objectiu, no? De què és el tardeo turístic del Garraf.
1: Doncs eren unes 122 persones i un total de unes 100 empreses. Hi havia una representació molt diversa del sector turístic. Parlem de que hi havia allotjaments de tot tipus, restauració, cellers, enoturisme, producte local, empreses d'activitats i experiències i guiatge, cultura, festivals, organitzacions i suport d'esdeveniments, agències d'incoming i d'intermediació turística, comunicació, màrqueting, serveis digitals, serveis d'assessoria d'empresa, de consultoria, de comunicació, gremis, evidentment, associacions de comerç i associacions de turisme i, evidentment, administració pública.
0: Tot plegat és una mena de dinàmica, no? Del networking, no? Com es desenvolupa? És a dir, ara imaginem-nos que arribem a la jornada tardeo turístic del Garraf. Què ens trobem com a empresa? Què ens aporta i què ens trobem? Com és aquest

0: grups es formaven, o sigui, la persona que venia tenia una acreditació on tenia el número de grup, el que formava, i n'hi havia tres rondes participatives. Tres rondes de 10 minuts. En aquests 10 minuts, l'empresa tenia que explicar en un minut cadascuna, que a principis no ho aconseguirem, i evidentment sí, al final va estar molt bé perquè ho van aconseguir tots i estaven contents, era qui sóc, què ofereixo i què vinc a buscar, no? Uh-huh. En un minut. I ho van aconseguir, la veritat és que és viable. I total, que hi havia tres rondes, cada ronda ells tenien un número de grup, aleshores, quan acabaven aquells 10 minuts, havien d'anar a un altre grup. I mai s'ajuntaven les empreses, vull dir, amb les que havies parlat abans, que igual eren un grup eren grups entre 8 i 12 persones, no tornaves un altre cop a coincidir. Per tant, hi havia molta més varietat, hi havia més capacitat de poder parlar amb d'altres empreses, i això és un dels punts forts que més ha agradat aquest any, no? Perquè la gent ha pogut tenir molta diversitat.
1: Bé, doncs hi entenc doncs, que això, encara que potser no ho sembli d'entrada, dona uns fruits futurs, no?
0: Sí, correcte. Això les empreses han pogut gaudir del fet de poder tenir més contactes, no? Contactes que abans no tenien i han pogut establir-se en aquesta jornada. Nosaltres sempre els hi enviem a prèvia autorització de les empreses tots els contactes el dia següent a tots els assistents. Uh-huh. El fet que fa que si algun, ostres, m'ha quedat per dir o volia contactar amb una empresa en qüestió, doncs ho tenen un llistat i els hi facilitem.
1: Parlem una mica d'aquestes dinàmiques, no? Com són? És a dir, jo m'inscric al e-working, com és aquesta dinàmica en la qual doncs, una vegada es fa aquesta presentació breu?
0: Sí, ells feien en aquest torn de rondes, que tenien un minut cada empresa, doncs es presentaven dient qui són, què fan, què oferien i quins eren els seus interessos també, que eren el que volien aconseguir, no? Per tant, les altres empreses doncs, també tenien l'oportunitat de poder dir, ostres, hi ha una empresa que m'interessa, doncs li vaig explicar el que faig jo perquè segurament hi haurà aquí una possible col·laboració. A partir d'aquí, quan acabava aquesta ronda, canviaven de grup, tornaven a conèixer altres empreses, així fins a tres cops, i després tenien una hora de networking lliure, per tant, amb qui ells anaven amb uns papers que els havíem donat nosaltres, amb les empreses i els contactes, i anaven fent un check, no? I si aquesta empresa doncs, interessava, després l'anaven a buscar en aquest networking. I, bueno, doncs, si no era així, perquè igual no els hi faltava temps o el que sigui, nosaltres el dia següent els hi enviàvem els contactes, per tant, agafaven aquest contacte i es posaven en contacte amb ells.
1: Per tant, es van organitzar petits grups, van anar doncs, fent aquesta presentació, aquest new working, i bé, són 3 anys no, d'experiència i entenc doncs, que són empreses d'àmbits molt diferenciats, d'elles han participat un total d'un centenar de persones. No sé, quin és el resultat d'aquestes experiències doncs, tenint aquest precedent no, de que no és la primera jornada?
0: Doncs en principi en l'enquesta de valoració que vam enviar el dia següent vam tenir una molt bona valoració en el fet sobretot de l'organització, els hi va agradar moltíssim això del tema de les rondes, el fet de que ells poguessin parlar amb empreses que potser no haguessin pensat en que podien tenir algun tipus de sinergia i que els hi facilitis aquesta trobada. Hi ha empreses petites que ho valoren molt. És el tercer any que ho fem, és el tercer any que fem innovacions amb el tema de la metodologia, també amb el tema de la incorporació de regals, i que també ha agradat moltíssim perquè els hi dona molta visibilitat a les empreses també, no? El fet de, ostres, doncs jo faig formacions d'IA, no? Per exemple, o jo faig, no sé, un guiatge per Sitges que és exclusiu per al sector maïs, no? Per exemple, el de negocis. Ostres, doncs, hi ha una empresa que està interessada, li venen molta gent del maïs i està interessada, doncs connecten. El bon ambient també, el feeling va fer molt en aquest aspecte, vull dir, estem molt agraïts, ens va ajudar moltíssim. la diversitat

0: quantitat d'empreses. Hi havia moltíssimes empreses de tot, evidentment del sector turístic, però també serveis empresarials de tot tipus. Això ajuda a que siguem, que hi hagi més varietat. La possibilitat de conèixer nous agents del territori, evidentment. I aquest format combinat de les rondes guiades amb el networking lliure també els facilita molt a les empreses poder parlar amb molta gent. I això va ser una de les coses més ben, ha estat una de les coses més ben valorades.
1: Clar, si ens imaginem una mica la radiografia d'aquest, de tipologia, no?, d'elles, hi ha de tot.
0: Sí.
1: Allotjaments,
0: cellers, producte local, restauradors, restauració, experiències, activitats de guiatge, que dèiem, serveis d'empreses, assessories, de tecnologia també hi havia, gestors d'allotjaments, hi havia molta diversitat.
1: I també hi ha l'administració pública.
0: Correcte,
1: com a tal, no?
0: Sí.
1: Hi ha hagut representació de Cubelles pel que
0: sí.
1: fa a l'administració i pel que fa també a una de les entitats culturals de Cubelles. Parla'ns concretament també
0: sí.
1: del nostre municipi, no?
0: Doncs de Cubelles, evidentment, va haver presència institucional i vam tenir també el plaer de tenir el Cubelles Noir, que no deixa de ser una participació d'activitat cultural i festiva molt important aquí a Cubelles. Així que, bueno, doncs ells també van poder fer i establir contactes i, bueno, i molts contactes interessats en aquest festival, no? Que a més des de nosaltres, des de No de Garraf, també promocionem mitjançant el segell Garraf Sona.
1: Que de fet estan, no?, dins el, d'aquest
0: sí,
1: segell.
0: Correcte, que a més vam treure la nota de premsa fa relativament molt poc, perquè ja tenim tot el cartell de tots els programes. Aquest any són 26 festivals, i evidentment Cubelles Noir, La Verema, Cubermut, vull dir, de Cubelles tenim molta participació també.
1: Uh-huh. I per tant, doncs, hi ha aquest Garraf Sona, que
0: sí.
1: també vulguis o no, va combinat amb aquest tardeo turístic, perquè al final són moltes les activitats que feu des del Node.
0: Correcte, perquè dins del tardeo hi havia d'altres festivals, estava Temps de Vi, la representació, estava la representació també del monocicle, vull dir, al final, clar, estem fent una feina de donar a conèixer, de visibilitat, de promoció, que a vegades costa tant d'entendre, no? I el que volem és facilitar, no?, aquestes sinergies i aquesta col·laboració, que cada vegada siguem més grans i ens donem a conèixer com una capital, com una comarca de cultura, de gastronomia,
1: d'esports, perquè hi ha també activitats, no?
0: Correcte.
1: Nàutiques, no? Esportives.
0: Sí, sí, ara en Cubelles tindrem sí. també la festa de la bicicleta a finals de mes. Això també ho promocionem per l'agenda comarcal. Bé,
1: moltíssimes activitats també d'aquí del municipi. No estem
0: sí.
1: molt en connexió també amb els professionals tècnics aquí de turisme,
0: sí.
1: no?
0: Sí, sí, sí, fem una, o sigui, ells faciliten moltíssim la informació i nosaltres doncs fem la promoció, evidentment. Cada 15 dies amb els butlletins de Node ho enviem a tot el nostre directori, que són gairebé 6.000 contactes. I clar, i fem la difusió doncs de tot el que es fa, sobretot també de Cubelles, evidentment.
1: Uh-huh. I deies aquests contactes, no?, mutus, per conèixer doncs empreses d'àmbits diversos, allotjaments, no? Cubelles també té el seu allotjament, encara que potser no tinguin grans hotels, no?, però sí, i sobretot a l'època estival, no?, que potser és quan hi ha més peticions, no?
0: Sí.
1: Com es mou també des del Node? Hi ha una connexió també, no?
0: Sí, sí, sí, nosaltres quan ens demanen, no sé, per exemple, ostres, que volem, no sé, ara per exemple ve una activitat o ve un La Verema, no?, al setembre, doncs potser hi ha més afluència, evidentment, no?, i nosaltres intentem ajudar-los a gestionar aquest tràfic, no?, de dir, bueno, si necessiteu qualsevol tipus d'assessorament, ajuda o el que sigui, nosaltres no, de, són moltes coses juntes. A vegades ens és molt complicat inclús explicar-nos què és
1: el que
0: podem aportar, no?
1: Sí.
0: Nosaltres sempre diem, digue'ns què necessites i nosaltres busquem la manera d'ajudar-te, no?
1: Clar, però en un festival, no?, que moltes vegades necessites tant la restauració com l'allotjament, no?, perquè, o vols fer activitats, no?, perquè el festival Comerç Obert, sabem, perquè va entrevistar el seu comerç, el Xavier Borrell, no?, que moltes vegades també ells mateixos, tota aquesta gent que ve aquí a Cubelles, a les taules rodones, no?, escriptors i tal, els hi organitzen també tota una jornada d'activitats, també els han d'allotjar, necessiten llocs, no?, per dinar o per sopar.
0: Correcte.
1: Aquí aquesta connexió també és mútua, no?
0: Sí, sí, sí, nosaltres els hi podem oferir, o sigui, inclús, clar, nosaltres moltes vegades fem trips d'influencers o que ens demana de diputació, doncs aquesta combinació d'un allotjament amb una activitat, amb un celler a Sant Pere de Ribes, no?, que els puguis portar amb un celler, ho podem, clar, els podem ajudar moltíssim.
1: I a nivell també de municipi, no?, de regidoria, clar, tenim les oficines de turisme, no?, però a vegades també el municipi organitza activitats aquí al municipi. Tot això també es vol projectar figures com pot ser un museu, no?, el Charlie Rivel o les platges de Cubelles. Durant l'any es van fent activitats i sí, suports conjunts, no?
0: Nosaltres, des de l'agenda comarcal, és on promocionem totes aquestes activitats. Quan hi ha el Cubermut, quan hi ha, per exemple, jornada de portes obertes en el Charlie Rivel, doncs nosaltres ho promocionem i cada 15 dies tot això està actualitzat. Intentem donar la major visibilitat possible. I amb això sí que som representació.
1: Entenc que ara el turisme es mou moltíssim en aquestes èpoques que ja estem entrant, no? O sigui, ens quedaran uns mesos amb molta feina, suposo que el Node també,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí,
1: són
0: sí,
1: més
0: sí,
1: intensos, sí, aquests mesos.
0: Sí, el que passa és que justament el juliol i agost és quan intentem deixar el sector turístic, per això sempre fem el tardeo i aquestes coses abans,
1: sí,
0: perquè sabem que tenen molta feina, el potencial és molt gran en aquest aspecte. I aleshores, som els que intentem, estem aquí per si voleu fer una promoció, però no fem aquesta gestió, no sé, per exemple, el projecte de cicloturisme que també portem, que esperem que surti a la llum ja les rutes al mes de setembre, octubre, doncs continuament estem parlant amb els allotjaments o estem parlant amb algun tipus d'empresa d'activitat turística, durant el juliol i agost intentem evitar, perquè sabem que tenen molta feina i que és complicat. Així que, bueno...
1: Esteu per assessorar, però els tardeos, no?, aquestes,
0: sí,
1: o altres networkings els feu en èpoques que ells puguin,
0: clar,
1: també assistir-hi, no?, sí, o participar d'aquestes jornades, el que...
0: Pensant molt també en la restauració,
1: sí,
0: que sempre és el punt més feble, no?, de dir, ostres, és que entenem, no?, que en segons quines hores, segons quins dies, és molt complicat poder deixar el negoci i estar en un acte com aquest. Tot i així, nosaltres sempre us convidem a que vingueu, perquè crec que, encara que sigui una horeta, treus profit, contactes i possibles col·laboracions que poden ajudar molt al municipi.
1: Abans d'acabar, també parlàvem, doncs, que aquest espai de relació professional ha incorporat novetats, no?, i enguany una dinàmica de sortejos. Com va anar això?
0: Sí, a sorteig, doncs, bueno, hi havia moltes empreses, no sé si ho he comentat abans, del fet de que ens va sobtar moltíssim, no?, la participació que hi va haver. Hi havia regals de tot tipus, des d'experiències amb nàutica, amb submarinisme, cellers, tastos, restaurants, menús, inclús un curs d'IA. Tot això, clar, quan ho vam rebre, pensàvem que serien poquets, doncs vam dir, ostres, com gestionem tot això, no? I volíem donar un per un, perquè volíem reconèixer, donar visibilitat a aquella empresa que estaven allà, en aquell mateix networking, i que estava sent tan generosa, no? Aleshores, doncs, vam fer dos tipus de dos sortejos. Un es va fer seguidament de les 3 rondes de participació del networking, i el segon uns 10 minuts abans del tancament, i aleshores pues, repartíem amb uns números, donàvem uns números a l'entrada a cada una de les persones. Si venia gent de l'empresa i venien 2 persones, pues, un per cada persona. I aleshores, doncs, bueno, amb una a l'atzar, doncs, posant la mà i traient un número davant de tothom, doncs fèiem el sorteig i i ja està, i bueno, van ser doncs, pràcticament uns 30 regals,
1: 30
0: i alguna cosa. Uh-huh. Va estar molt bé.
1: Molt bé, llavors, clar, qualsevol persona li pot tocar qualsevol experiència, no?
0: Sí.
1: I d'aquesta manera encara és més fàcil, no?, conèixer...
0: Exacte, perquè nosaltres...
1: aquella empresa, que fan, no?
0: En, aquella, en aquell paper que els donàvem, que era un voucher, doncs els donàvem el nom del proveïdor i ells ja es posen en contacte amb aquella persona. Uh-huh. Nosaltres no intercedim en res, vull dir, només amb el fet de donar el sorteig i posar-los en contacte.
1: Molt bé, doncs esperem que d'aquí també deixin noves sinergies, no?, i col·laboracions entre ells. Què ens deixem? Fem una cluenda, una mica de tot plegat, un resum al
0: doncs,
1: que vulguis destacar.
0: Doncs, primer, que la valoració ha estat molt bona i molt positiva en el tema de l'organització, que és la part que ens correspon a nosaltres, i d'aspectes de millora, doncs, evidentment, també, vull dir, per l'any que ve, doncs, ens demanaven tenir una miqueta més de temps en les rondes, no?, que els donàvem un minut, no?, d'exposició. Tot i així es va aconseguir, però sempre és més còmode, no?, el fet de dir, ostres, donem un minut més, no?, potser, o sigui, més temps a les rondes, potser fer grups encara una mica més segmentats, no?, tot i que hi havia molta diversitat, i bueno, en principi ja està, he convidat tothom de Cubelles, restauració sobretot, que es va trobar a faltar una miqueta, no?, del fet de restauració i els hotels, uh-huh, o els allotjaments, i que vinguin el proper any.
1: I tant.
0: Que sempre hi ha doncs, això, una estona agradable per passar i per poder fer contactes.
1: Doncs ho deixem aquí. Mireia Balín, tècnica de turisme del Node Garraf, gràcies per la teva aportació aquí a la secció del Node, a Ràdio Cubelles, i que bé, que vagi molt bé d'aquí un any, no?, la quarta jornada, i tot el que aneu tirant endavant des del Node. Moltes gràcies per la teva col·laboració aquí al programa.
0: Gràcies a vosaltres. Thank you.

0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ahora en Dental Company disfruta de tu pack integral de ortodoncia transparente con blanqueamiento incluido por solo 2.999 euros. Pide tu cita en el 900 926 900. Dental.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ahora en Dental Company disfruta de tu pack integral de ortodoncia transparente con blanqueamiento incluido por solo 2.999 euros. Pide tu cita en el 900-926-900.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
4: Ràdio Cubelles.
3: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.

0: I avui a Ràdio Cubelles parlem amb la Vanessa Romero. Ella és veïna de Cubelles i mare d'un infant, el Gerard, que conviu amb una malaltia rara. Dèficit de pirobafo, quines, en tot cas, amb ella parlarem d'aquesta malaltia i també de la seva experiència personal. I per què? Doncs perquè volem parlar també de la importància de la donació de sang, coincidint amb una campanya solidària on el mateix infant, el Gerard, doncs, oferirà la seva implicació directa. Des del Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova. Anem a presentar primer de tot, doncs, a la Vanessa Romero, que tenim ja a l'altra banda del fil telefònic. Vanessa, benvinguda.
1: Gràcies, bona tarda.
0: I bé, Vanessa, gràcies també per atendre avui a Ràdio Cubelles. I per començar, no sé si ens podries explicar una mica la vostra història, no?
1: Sí, doncs mira, nosaltres som pares, el Francesc i jo, d'un nen que quan va néixer no ho sabíem, li van detectar als mesos una malaltia rara, poc comú, que consisteix, es diu, com bé has dit, dèficit de piruvatoquinosa, i aquesta malaltia consisteix en que al Gerard se li trenquen els glòbuls vermells abans de temps, i això li crea una anèmia hemolítica, que se li diu. Degut a això, hi ha diferents graus de la malaltia. El Gerard en el seu estat és greu, i degut a això, pues, el nen necessita periòdicament transfusions de sang. Des que va néixer, les requeria cada 3 o 4 setmanes, després li han fet una petita intervenció quirúrgica i amb això hem aconseguit que se li allargui a 6 o 6 setmanes la transfusió de sang. Però el Gerard és depenent de la transfusió de sang.
0: Com va ser el moment en el qual diagnostiquen el Gerard amb aquesta malaltia, doncs, rara?
1: Home, doncs per nosaltres va ser molt dur, perquè desconeixíem, és una malaltia que a més és genètica, i nosaltres desconeixíem que teníem la modificació d'aquest gen. Aleshores, quan t'ho diuen, doncs clar, és dur pels pares, i saps, i et diuen a més que és una malaltia que a dia d'avui no té tractament, que el nen viu gràcies a les transfusions de sang. Aleshores, per uns pares això és molt dur. Amb el dia a dia, doncs ho vas païnt i vas fent, però bueno, és dur saber que el teu fill depèn d'això, que la seva vida depèn d'això.
0: I com ha anat canviant, doncs, també la vostra vida quotidiana des del moment que li diagnostiquen? El Gerard, quina edat té ara?
1: El Gerard ara farà 17 anys i d'aquí poc fa 8 anys. Doncs clar, nosaltres ens ha afectat a tots els nivells. Clar, tenim un nen que depèn molt de nosaltres, que visita molt l'hospital, per tant ens hem hagut d'adaptar a la seva situació. Tot i que el Gerard, si el veus, dius, és un nen normal, tu el veus per carrer, dius, no li passa res al Gerard. Sí que li passa. Per ell, tot això és normal, perquè ho ha viscut des que va néixer. O sigui, ell viu com una normalitat. I si nosaltres amb el temps, pues, ens adaptem a aquesta normalitat.
0: Uh-huh. I què significa també per vosaltres conviure amb aquesta malaltia minoritària? Perquè d'elles, clar, entenc, doncs, que és un cas que arriba sobtadament, dius, és genètic, no? Però sí. No sé si, vaja, per vosaltres era una cosa nova també.
1: Sí, per nosaltres completament no. Desconeixíem aquest tipus de malaltia fins al moment que li diagnostiquen el Gerard, que va ser als 4 o 5 mesos, perquè el Gerard, bueno, va tenir un naixement molt dur, va estar un mes i mig a l'hospital, però no sabíem encara que tenia aquesta malaltia fins que finalment li diagnostiquen. Aleshores, pues, quan li diagnostiquen, nosaltres, pues, hem anat aprenent del que és la malaltia i, bueno, a conviure amb aquesta malaltia, amb ell.
0: Uh-huh. I quins són els reptes principals del dia a dia, no? No sé si pel que fa també a com viu el teu fill, el Gerard, a nivell escolar i social, no? Sí. Doncs aquest tipus de malaltia, no?
1: En principi, ell fa vida el més normal possible. El que passa que sí que és veritat que nosaltres hem de tenir molta cura en quant pot ser vida social normal, com un nen normal. El que passa que per ell, totes, per exemple, totes les malalties, no de poca importància, però que són comuns, que a nosaltres no ens afecten res, al Gerard sí que li afecta. Aleshores, hem de tenir molta cura, sobretot amb això. En qualsevol tipus d'infecció, ja sigui vírica o bacteriana, d'aquestes comuns, que al Gerard sí que li afectarien bastant.
0: I a nivell una mica també del suport que hagis rebut, no? Perquè entenc que el més difícil a vegades és emocionalment com a mare acceptar primer de tot aquesta malaltia rara, no?
1: Bueno, a nosaltres ens ha ajudat molt perquè el Gerard el porten a l'Hospital Vall d'Hebron i la veritat és que els metges ens han ajudat bastant. Ell també té suport psicològic, si ho necessita, es pot demanar, però bueno, de moment és una normalitat que ell té i nosaltres pues, ho anem pagant bé.
0: I una mica el suport que dèiem que heu trobat també en el vostre entorn, sigui la família, l'escola, no sé, a nivell sanitari, no? No sé si hi ha prou suport per, no sé, per tirar endavant i per sentir-se doncs, recolzat, no?
1: Sí, no, amb això no hem tingut cap problema. El suport principal ha estat, per suposat, familiar. I després, a nivell educatiu de l'escola, el suport al Gerard, clar, els professors doncs, sempre s'han mostrat molt comprensius amb la malaltia, han estat molt informats i davant de qualsevol dubte ens han avisat. A nivell educatiu i familiar hem tingut, i mèdic, un suport, bueno, bé, raonable.
0: Em deies que és especial, no?, aquesta campanya que tot seguit anunciem, sí. No?, perquè l'escola on estudia el Gerard és el Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova, els franciscans, i fan una campanya de recollida de sang dimarts 2 de juny de les 3 de la tarda a 7:45 del vespre, i em deies, és molt especial aquesta campanya, no?, per ell i per vosaltres.
1: Sí, bueno, per nosaltres sobretot. Cada any l'escola, quan arriba aquesta època més o menys, fa campanya conjuntament amb la col·laboració de Banc de Sang, fa campanya de donació de sang. Aquest any, pues, clar, l'organitza normalment la campanya als nens de segon de primària. El Gerard fa segon de primària i aquest any pues, per nosaltres és molt més especial perquè, clar, ens toca ben a prop. Tenim un nen que és dependent de la transfusió de sang. I aleshores, bueno, per aquest motiu, per nosaltres aquest any és molt especial aquesta campanya.
0: I clar, què li diríem també a la gent que ens està escoltant, no? Que a vegades, doncs, clar, no és fàcil fer aquest pas, no? Ja sigui perquè potser no han donat mai sang, no? Quin missatge?
1: Exacte. A veure, jo el missatge que els donaria, sí que és veritat que quan això no ens ha tocat a prop, nosaltres, com a persones, som conscients de la importància que té la donació de sang. Però quan et toca un cas tan de prop, encara ho és més. Aleshores, te n'adones realment de la importància de donar sang i que donar sang, en aquest cas, salva vides. Tant la del meu fill, que com ja us he explicat, viu gràcies a això, sense això no podia viure, perquè a dia d'avui no hi ha cap tractament que el pugui curar, sinó per la gent que ho necessita. Hi ha moltíssima gent que ho necessita.
0: Per tant, és clau.
1: Jo diria que si us plau, per poc que puguin, és un pas que, bueno, que hi ha gent que ens fa con les agulles, que mereix o que no sé què, però és que és molt important. I cada vegada que nosaltres visitem l'hospital, és veritat que els panells veiem que les reserves de sang estan baixes. I com a mare, doncs això penses, ostres, el meu fill en principi té garantida la sang, però bueno, és que es necessita més, perquè és per mon fill i per totes les persones que ho necessiten. Aquest acte altruista és superimportant i a vegades no som realment conscients de que això és així.
0: Què et sembla que centres educatius com doncs és aquest cas, no? El Sant Bonaventura de Vilanova, els franciscans també dedica a Cubelles, hi ha un centre que també fa una campanya cada any amb el suport també de l'escola Charles Ribel Maricel, no? Fa la seva pròpia marató de sang. Per tant, què et sembla en general aquests centres educatius, no? Que impulsin iniciatives com aquesta, no?
1: Bueno, pues em sembla perfecte perquè a més els donen als nens els que estan ensenyant la importància i a ser altruistes en aquest cas. A fer les coses no per un mateix, per poder treure un benefici, sinó per poder ajudar els altres.
0: Quin missatge?
1: Ja, hauríem de...
0: No, endavant.
1: No dic que hauríem de promocionar o fer veure més aquestes campanyes que estan. El que passa que el dia a dia sí que és veritat que tots ens menja i a vegades pensem, pues no tan intens, no sé què, i al final estar allà són 10 minuts. I això, que et treguin una bossa de sang, salva 3 vides d'una persona.
0: Sobretot, no sé, un missatge cap als joves, perquè a vegades, doncs clar, hi ha gent, no?, de tota la vida que tenen molta consciència. No sé si, clar, des de les escoles, clar, es dona a conèixer ja des de ben petits, no?, des de que són infants, no? Que hi ha aquesta donació de sang, sobretot en una escola, no? Que tens tot l'alumnat doncs que treballa aquesta consciència, no?
1: Clar, no. La campanya, per exemple, la nostra escola, com t'he comentat, la fa centre al curs de segon de primària. Són nens que tenen de 7 a 8 anys. Aleshores, ja els estan conscienciant amb la importància d'això, de la donació de sang.
0: Deies que és una campanya que es fa cada any, no? Que aquest any era especial. És una campanya, doncs, no sé, com la descriuries tu, que l'has viscut, no?, plenament?
1: A veure, és una campanya que al final l'acte és molt maco, perquè els nens estan durant tot un mes preparant la campanya, fan un vídeo que està penjat a l'Instagram de l'escola. Aquest any sortirà un vídeo també al Canal Blau, per fer difusió d'això, i aleshores ells ho viuen amb molta il·lusió. Aquell dia, el mateix dia de l'acte, pues, s'intenta fer coses, decorar l'escola, amb cartells, amb tot plegat, i és un acte molt maco, que ells ho viuen a més amb molta il·lusió.
0: Uh-huh. I hem vist l'eslògan d'aquest any, no? Tu també tens un superpoder, perquè donar sang és donar vida. Sí. Aquest lema, no sé si sorgeix cada any un lema nou, si ha sorgit del mateix alumnat.
1: Sí, no, cada any els alumnes crien un lema. Aquest any ha sigut el de superherois i per això aquest eslògan. Cada any els vídeos són diferents, la difusió és diferent i aquest any ha tocat aquest.
0: Doncs, Vanessa, què més ens queda per dir? No sé, què t'agradaria també traslladar a la gent doncs, que ens escolta, sobretot la gent de Cubelles, que estem a Ràdio Cubelles, no? Perquè també entengués doncs, tot aquest suport que cal, no? Sobretot també aquestes malalties rares, minoritàries, no? Que a vegades no en parlem prou i potser no s'acaba d'arribar, no? Aquesta necessitat de donar sang, en aquest cas, aquesta malaltia que té el Gerard, no? Aquest dèficit de
1: Pirovato-quinasa,
0: a vegades pel nom costa, no?, però la importància, sí. No?
1: Sí, jo els diria a la gent que sisplau, que per poc que puguin, que s'acostin a l'escola el dia 2, però ja no és tant, bueno, aquesta campanya és molt important, però es van fent campanyes a Vilanova, a Cubelles, el que hem comentat, que la gent es conscienciï que hi ha nens, persones adultes, que hi ha moltes persones que necessiten sang, que és molt necessària per la seva vida i que, sisplau, que és un acte que són 15 minuts, que per poc que es pugui treure 15 minuts, apropar-se a aquests jocs per poder donar sang, perquè al final és veritat que salva vides i nosaltres ho sabem. Com a pares ho sabem i, bueno.
0: Vanessa, alguna qüestió que no t'haguéssim preguntat, que vulguis, no sé si vols acabar amb alguna frase significativa, el que tu consideris abans de tancar aquesta entrevista?
1: Bueno, jo us volia agrair a vosaltres com a, bueno, donar-li difusió, per donar difusió a aquesta notícia, per ajudar-nos a donar difusió a aquesta notícia i res, i al final dir la frase que donar sang és donar vida i ajudar al Gerard i persones com el Gerard. Doncs, amb això ja finalitzaria.
0: Molt bé. Doncs ens quedem amb aquesta frase, Vanessa. Moltes gràcies per compartir la teva experiència amb nosaltres. Recordem, la campanya de donació de sang, Col·legi Sant Bonaventura, Vilanova i la Geltrú, dimarts 2 de juny, de 3 de la tarda a 2:15. Entenc que cal fer una inscripció, no, Vanessa? Ens hem d'apuntar?
1: No és necessari, és millor demanar hora perquè puguin tenir, perquè al final no sé quantes persones davant de Sant vindran, no és necessari. Si t'apropes a l'escola no cal demanar cita prèvia, t'atendran igualment.
0: Uh-huh. Perfecte, doncs...
1: Ni tampoc cal ser donant per poder donar aquell dia sang. Simplement has d'omplir un qüestionari mèdic que si tot va bé podràs donar sang.
0: Perfecte, doncs animem a tothom a que faci aquest gest i participi.
1: Perfecte, us ho agraeixo i espero a tothom que pugui venir.
0: Vinga, som-hi, doncs ens quedem amb aquest missatge. Gràcies, Vanessa Romero, i que vagi molt bé amb aquesta lluita i amb aquest, donar a conèixer sobretot aquesta malaltia i sobretot aquestes transfusions de sang, doncs són necessàries en molts casos, per tant cal donar sang i qualsevol donació, en aquest cas parlem d'aquesta campanya, però ho fem extensiu, no? Perquè es pot donar sang en qualsevol moment, no?
1: Exacte, això mateix.
0: Moltes gràcies, Vanessa.
1: Perfecte.
0: Ho deixem aquí.
1: Moltes gràcies. Fins a vosaltres. Bona tarda.

0: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
1: Hola a tothom i benvinguts, benvingudes al nostre podcast. Som la Romina, la Míriam, el Pol i jo, la Paula, estudiants de segon d'educació infantil de l'Institut Alexandre Galí a les Roquetes del Garraf. Avui parlarem sobre el món de l'educació infantil, una etapa que des de fora pot semblar molt senzilla, però us asseguro que és un món on passen coses que mai t'hauries imaginat, amb situacions que et faran pensar, com és possible que això estigui passant? Hi ha moments que són superdivertits i que són tan importants que, encara que sembli que només jugant, estan aprenent coses que els serviran per a tota la vida. I això sense que els adults gairebé puguem seguir el ritme.
2: Moltes vegades la gent pensa que infantil només es juga o que només cuidem els nens, però us asseguro que hi passa molt més. Hi ha aprenentatge, descobriments, experiències que no veus a simple vista i algunes situacions que, sincerament, només entén algú que treballa amb infants. És com tenir un superpoder per entendre les coses que els adults no veuen.
3: Per això, avui parlarem d'algunes d'aquestes situacions. Com pensen els nens petits? Què els motiva? I també totes aquelles coses que nosaltres, els adults, podem aprendre d'ells. Perquè sí, els nens ens donen lliçons cada dia, encara que no tinguem ni idea que ho estan fent.
4: I per acabar, parlarem d'un tema molt important a l'educació infantil, el poder del joc. I no parlem només de riure i divertir-se, tot i que això també passa. El joc és una de les principals formes d'aprenentatge dels infants. I us sorprendrà veure com amb simples jocs tot un món de coneixements i habilitats es pot desenvolupar.
1: Treballar amb infants és una experiència molt divertida, però també està plena de situacions inesperades que només s'entén que ha estat treballant dins d'una aula d'educació infantil alguna vegada. Des de fora, molta gent pensa que és una feina tranquil·la, però la realitat és que cada dia passen coses que semblen gairebé impossibles i que et sorprenen. Per exemple, una cosa molt típica és quan de cop tots els nens i nenes volen anar al lavabo al mateix moment. Durant una hora ningú diu res, però just quan comences una activitat, de sobte venen 4 o 5 corrents dient «Profe, puc anar al lavabo?». I l'altre típic és quan prepares una activitat super ben pensada, has buscat els materials, ho has organitzat tot, tens la idea claríssima i estàs pensant «Això segur que els encantarà». Però arriben els infants, miren tot el material i decideixen que el més interessant és la caixa on ho venia tot. De cop, la caixa es converteix en una casa, en un cotxe o fins i tot en un vaixell pirata. I tu penses, bé, potser la pròxima vegada només porto la caixa i ja està. Una altra situació molt típica és quan un nen comença a plorar i al cap dels 2 minuts tens mitja classe plorant. És com un efecte dominó emocional. Potser un nen plora perquè s'ha caigut, després un altre plora perquè vol la mateixa joguina i de sobte tens 3 nens plorant, un perquè no sap ni per què plora i un altre que només mira la situació amb cara de confusió. És en aquell moment quan t'adones que treballar amb infantil també significa tenir una mica d'habilitat per gestionar petites crisis emocionals. També hi ha moments molt divertits, com quan els nens diuen coses totalment inesperades. Per exemple, pots estar explicant un conte molt concentrada i de sobte un nen aixeca la mà i diu alguna cosa com «Profe, el meu pare ronca molt fort». I tu et quedes pensant «No sé molt bé com hem arribat a aquest tema, però gràcies per compartir-ho». I una de les coses més divertides és quan et diuen «Mamà o papà sense voler». En aquell moment, primer et sorprens una mica, però després penses, bé, sembla que ja formo part de la família. Això passa perquè els infants, els adults de referència es barregen una mica. Els pares, les mares, mestres, etc. Tots formen part del seu món de confiança. Tot i que moltes d'aquestes situacions poden semblar una mica caòtiques, en realitat tenen molt a veure amb com pensen, com senten i com aprenen els infants. La raó és que els nens no veuen el món com els adults. La seva manera de pensar és diferent, molt més espontània i també molt més curiosa. I precisament per entendre millor per què pensen totes aquestes coses, la Míriam ens explicarà ara com funciona el pensament dels infants.
2: Gràcies, Paula. Bé, entrar dins del cap d'un infant petit és tota una aventura. I sincerament, de vegades sembla un camp de batalla sense manual d'instruccions. I és que per a ells, tot és nou. Tot és un descobriment i moltes de les seves reaccions tenen sentit, encara que a nosaltres no ens ho sembli. Els nens i nenes no pensen com nosaltres, perquè el seu cervell encara està en desenvolupament i cada dia descobreixen coses noves. És com si tinguessin un GPS intern que encara està configurant-se i nosaltres estiguéssim aquí intentant no perdre'ns amb ells. Per exemple, les famoses rebequeries. Moltes vegades pensem, ui, això ho fa expressament, però en realitat els infants no saben expressar el que senten, Imagina't tenir tot un món dins del cap i no poder dir que tens gana, que estàs cansat o que no vols deixar la joguina. Doncs sí, acaben llàgrimes o crits. I nosaltres? Doncs intentant negociar amb un petit que sembla que té tot el poder del món. Però això ens ensenya a tenir paciència i empatia, i a intentar entendre què hi ha darrere del crit o el plor. I després hi ha el famós per què. Constantment li dius una cosa, et pregunta per què. Li respons, torna a preguntar. I abans que te n'adonis, et quedes sense respostes i només pots dir perquè sí. Però això és curiositat pura. Estan intentant entendre com funciona tot. Des del sol fins perquè l'aigua mulla quan hi tires una tassa. És un entrenament perfecte per a paciència extrema i la veritat és que moltes vegades arriben a conclusions que mai hauríem imaginat. I una altra cosa molt curiosa és com interpreten el món, perquè clar, nosaltres ja tenim tot après, sabem per a què serveix cada cosa, què es pot fer i què no, però ells no. Ells estan provant constantment. Per exemple, poden tirar un objecte a terra una vegada, dues, tres i tu penses, però per què ho continua fent? Doncs perquè estan comprovant si sempre passa el mateix. És com si estiguessin fent experiments tot el dia. O també quan obren i tanquen coses sense parar. No és que vulguin molestar, és que estan descobrint com funcionen les coses. I clar, nosaltres ho veiem des de fora i pensem, quin passat, però en realitat estan aprenent contínuament encara que no ho sembli. També passa molt que volen fer-ho tots sols. Encara que no puguin, encara que triguin el doble, ells volen provar-ho. I si no els deixes, ja comencen els crits i les protestes. I sí, potser ens farà perdre una mica la paciència, però és important deixar-los provar tots sols perquè així guanyen confiança i descobreixen com funciona tot. Això ens mostra que els nens no fan les coses per fer, sinó que cada acció té un sentit, encara que nosaltres anem d'entendre. I el millor de tot, els nens també ens ensenyen moltíssimes coses. Ens recorden a riure de les petites coses, a gaudir del moment sense preocupar-nos pel passat o el futur, i a ser espontanis i creatius encara que sembli que tot és un caos. A vegades, un nen petit té més sentit comú que molts adults, només que amb més soroll pel mig. En resum, pensar com un nen petit és sorprenent, divertit i sí, de vegades totalment esgotador. Però gràcies a les seves rebequeries, preguntes infinites, imaginació sense límits i forma única de veure el món, nosaltres aprenem paciència, creativitat i empatia. I de pas, riure una mica més cada dia.
3: Doncs sí, Míriam, perquè encara que siguin petits, els infants tenen una manera de veure la vida que nosaltres, els adults, ens pot ensenyar moltíssim. Encara que a vegades no ens parem a pensar. I així doncs, moltes vegades realment pensem que som nosaltres els que hem d'ensenyar coses als més petitons. Però la veritat és que ells també ens ensenyen molt cada dia. Per exemple, una de les coses que més ens ensenyen i que personalment a mi m'apassiona és la sinceritat, ja que els nens sempre ens diuen el que pensen sense filtres. I això pot ser molt divertit, però també una mica perillós. Perquè si ens fiquem en la situació de que tu et penses que estàs molt guapo o molt guapa aquell dia, que tens l'autoestima pel cel i de cop i volta et diu un nen: per què tens aquesta cara tan rara avui? I és clar, aquí ja no hi tens escapatòria. També, per una altra banda, ens ensenyen molt sobre la creativitat. Tenen una imaginació increïble. Encara que nosaltres en veiem una simple capsa, per a ells pot ser una casa, un cotxe o fins i tot un coet espacial. La seva imaginació no en té límits i és vàlida. Això ens demostra que per divertir-se no sempre calen joguines supercares. Moltes vegades només cal una capsa. I parlant d'imaginació, aquí és on tot el que imaginen ho converteixen en realitat. I és que una altra cosa molt important dels infants és que sempre viuen molt el moment. Si estan jugant, estan completament dins del joc, no volen saber res més. No estan pensant en el que faran demà, ni en el que van fer ahir, ni tan sols se'n recorden que han esmorzat aquest matí. En canvi, els adults, sovint estem pensant en mil coses alhora i quasi sempre ens oblidem de gaudir del que està passant en aquell moment, és a dir, que no ho vivim. A continuació, una altra cosa molt típica dels infants que sempre demostren és la curiositat. Sempre fan mil preguntes per tot. I per què això és així? Per què tens els cabells arrissats? I per què allò és teu i no meu? Són les típiques preguntes que de vegades se'ns fan passades. Però gràcies a aquesta curiositat aprenen constantment sobre el món que els envolta. I parlant de curiositat, moltes d'aquestes coses passen gràcies a una activitat que és clau en l'educació infantil i també pels nens, el joc. Quan els nens i nenes juguen, no només s'ho passen bé, sinó que també aprenen a imaginar, compartir, relacionar-se amb els altres i a resoldre els conflictes. Per això, el joc és tan important en aquesta etapa.
4: Doncs sí, com deia les meves companyes, el joc és una part clau en l'educació infantil. Però realment, per què és tan important? Moltes vegades, quan veiem infants jugant, pensem que simplement s'estan divertint, estan corrent, estan rient o fent soroll. I sembla que només estan passant l'estona. Però la realitat és que, mentre juguen, estan aprenent constantment, encara que no se n'adonin. I el més interessant és que aquest aprenentatge és molt natural. No és com quan una classe on algú els explica què han de fer, sinó que surt d'ells mateixos, de la seva curiositat i de les seves ganes de descobrir el món. Per exemple, una situació molt habitual és quan dos o tres nens volen la mateixa joguina. Aquí és on comencen petits conflictes. Jo la tenia, o ara em toca a mi. I encara que pugui semblar una situació una mica complicada o fins i tot caòtica, en realitat és una gran oportunitat d'aprenentatge. Perquè és en aquests moments quan aprenen a compartir i esperar el seu torn i arribar a petits acords. A vegades necessiten ajuda de l'adult, però moltes altres vegades són ells mateixos qui acaben trobant una solució. I això és molt important, perquè els dona eines per gestionar situacions semblants en el futur. També passa molt quan juguen junts a construir coses, com torres, cases o fins i tot ciutats senceres en blocs. Al principi, cadascú va una mica pel seu compte, però a poc a poc comencen a mirar què fan els altres, a copiar idees i a col·laborar. Un diu, fem una casa. L'altre fa lleix i també una porta. I un tercer diu, i aquí posem una finestra. Sense adonar-se'n, estan treballant en equip. Estan escoltant els altres i estan construint alguna cosa junts. I si la torre cau, doncs la tornen a començar. I pot semblar una ximpleria, però aquí estan aprenent una cosa molt important. Equivocar-se forma part del procés. Aprenen a tenir paciència, a intentar una altra vegada, a buscar una solució diferent. I això és una habilitat que els servirà durant tota la vida. Una altra cosa molt interessant del joc és com ajuda a desenvolupar la imaginació. Segur que tots hem vist alguna vegada com un objecte qualsevol es converteix en mil coses diferents. Per exemple, una simple capsa de cartró pot ser una casa, un cotxe o un castell, i fins i tot un vaixell pirata. I el més curiós és que, per als infants, això és real dins del joc. Comencen a inventar històries. Ara són pirates, ara anem a buscar un tresor, o vigila que ve un monstre. I en aquests moments no només s'estan divertint, sinó que estan desenvolupant la seva creativitat, la seva capacitat d'imaginar i també la seva manera d'entendre el món. A més, el joc també té un paper molt important en el desenvolupament del llenguatge. Quan juguen, parlen constantment entre ells. S'expliquen què estan fent, donen ordres, fan preguntes, inventen diàlegs... I tot això, encara que sembli molt simple, els ajuda a expressar-se millor, a ampliar vocabulari i a comunicar-se amb els altres. De fet, moltes vegades és jugant quan els infants s'atreveixen a parlar més, perquè se senten còmodes i no tenen aquesta pressió de fer-ho bé. I no podem oblidar una part molt important. El joc també és una manera d'expressar emocions. A vegades, els infants no saben explicar en paraules com se senten. No saben dir, estic frustrat o estic enfadat. Però, en canvi, a través del joc sí que ho expressen. Per exemple, poden repetir situacions que han viscut, com anar al metge, una discussió a casa o alguna cosa que els ha impactat. O poden representar emocions, com enfadar-se, cuidar una nena, fer de mestre... I això els ajuda a entendre millor el que senten, i també el que senten els altres. Per tot això, a l'educació infantil, el joc no només és una activitat per passar el temps, és una eina educativa fonamental. A través del joc, els infants desenvolupen habilitats socials, emocionals, cognitives. També aprenen a relacionar-se, a pensar, a crear, a resoldre problemes. I moltes vegades, els adults, intentem dirigir més el joc. Dir-los què han de fer, com han de jugar o quin és el resultat correcte que han de tenir. Però en realitat, el més important és deixar l'espai perquè experimentin, provin i descobreixin per si mateixos. Perquè és precisament en aquest joc lliure on es produeixen molts dels aprenentatges més significatius. Així doncs, la pròxima vegada que veiem un nen o una nena jugant, potser val la pena parar un moment i observar. Perquè darrere d'aquella diversió, d'aquells riures i aquell aparentment desordre, hi ha tot un procés d'aprenentatge molt important. Estan creixent, estan descobrint el món i estan construint les bases del seu futur. Per acabar, podem dir que l'educació infantil és una etapa molt rellevant en la vida dels nens, encara que de vegades sembli més una història d'aventura que una classe. I sí, a vegades aprenen més amb una caixa que amb tot un material que hem preparat.
2: Els infants ens recorden la importància de la curiositat, la creativitat i la capacitat de gaudir de les coses petites.
1: I sobretot, ens recorden que aprendre també pot ser una experiència divertida. Gràcies per escoltar el nostre podcast. Adeu!

0: respirava i he tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules, hi ha silencis que fan més valent.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
3: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
4: Hola,
3: de
4: amics, Ràdio què Cubelles. Tal? Qui us parla? Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
3: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné. Bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Anem a parlar, doncs, amb el nostre podòleg de capçalera, d'un tema que, bé, segur que hi haurà debat, eh? Aquí hi haurà debat.
1: Sí, és un clàssic.
0: És bo o no anar descalç? Vinga, sí, sí. Perquè una cosa és el que ens agrada.
1: A tu t'agrada anar descalç?
0: A mi m'encanta anar descalç. Va,
1: amb mitjons, sí, sí, o sense?
0: Jo, si puc sense, millor.
1: Va.
0: El que passa que a l'hivern, clar, ja fa fred.
1: Tens parquet a casa?
0: Sí, és parquet, però és igual, fa fred. No tinc terra radiant, si no, llavors sí que aniria descalç sempre,
1: sí, sí,
0: ho
1: sí,
0: tinc claríssim. Però el dubte aquí és, no és el que m'agrada, sinó si sí, és bo o no és bo.
1: Vale, doncs és relatiu. Vale, al final,
0: a vegades.
1: Sempre m'agrada donar opcions i donar, no sé, en plan radical de sí o no, no sé que ho tingui claríssim, òbviament. Però, bueno, depèn, vale? Jo sí que us he de dir que a mi no m'agrada molt anar descalç, però perquè també a la meva feina veig coses que les claven, veig coses que s'infecten, llavors, clar, és com un dentista, igual no fumaran la seva vida, doncs jo pues, no acostumo a anar descalç perquè veig fongs, veig vidres clavats, pèls clavats...
0: Home, però a casa, no?
1: Pot passar a casa, sí? Clar, sí, sí. Jo ve, inclús fa poc vaig penjar també a Instagram, que és on penjo tot, un cas d'una senyora que se li havia clavat un pèl i se li estava infectant, li vaig treure el pèl sencer, un pèl d'un centímetre més o menys, clavat al dit gros, i no és raro, és comú, ¿vale? Però això passa molt en perruqueres, per exemple, amb gent que es talla els cabells a casa, també, per exemple, clavar-se un vidre, que és més raro, però pot passar, i aquí sí que és més problema, perquè no és orgànic, llavors el cos no ho pot eliminar, sinó que es queda allà o

0: o intenta sortir com pot. Infeccions de fongs, de berrugues, que les berrugues, per exemple, no sé si heu tingut, però és molt complicat treure-les. Bactèries, vull dir, al final ja sé que no és que sigui paranoic, però clar, jo és que ho veig cada dia i dic, doncs prefereixo anar amb un mitjonet abans que pell directa. Per això preguntar-lo del mitjó, vale? Perquè almenys si tens una capa protectora t'estalvies més de la meitat dels problemes. Per exemple, normalment quan agafes algun problema d'infecció o inclús alguna cosa que es clava, sobretot un pèl, un vidre ja és més complicat perquè travessa el mitjó, però coses d'aquestes, només que tinguis un mitjonet que faci de barrera, és suficient. Vale? Sí. Llavors, si algú li agrada anar descalç, que sàpiga que sempre és mitjó amb un mitjonet, si és a l'estiu, doncs un més finet, i si és a l'hivern, un més gruixut. Vale? Però bàsicament és això. Després està el tema, això és la part dermatològica, la part de la pell. Què li passa a la pell del peu si vas descalç o no? Vale? I després està la part d'anatomia, de biomecànica. Vale? No és el mateix portar un calçat amb una mica d'amortiguació i fer un xoc de taló que notes el terra dur, no? Per exemple, no sé si us ha passat algun dia de saltar descalços i notar com fa mal, no? Perquè al final notes com t'ha donat a l'os o inclús a vegades queda com ressentit, que portar una mica d'amortiguació, vale? Que al final absorbeix l'impacte. Llavors, és un tema personal. Hi ha molta gent que li agrada anar descalça, hi ha gent que no pot anar mai descalça, també hi ha pacients que tenen més greix plantar i gent que té menys greix plantar, vale? Llavors, si no tens greix dins del peu, que hi ha gent que li passa, pues notaràs molt els ossos, vale? I jo tinc pacients que els hi faig plantilles a mida i em diuen que ells descalços ni de broma, vale? Que si van descalços es noten tots els ossos, els hi fa mal. També sol ser gent més gran o gent que ha tingut alguna malaltia com l'artritis reumatoide, que sol perdre greix del peu. Per exemple, hi ha diabètics que si tenen un excés de pressió doncs poden tenir una úlcera. Vull dir, podríem estar aquí parlant i parlant, no em vull fer pesat, però...
1: Però i els refredats, que és el típic que diuen les mares?
0: Mira, els refredats, amb el tema dels refredats...
1: No vagis descalç, que refredaràs.
0: Amb això sempre ho he explicat, m'ha fet gràcia sempre, realment, perquè és que realment el refredat no s'agafa pel fred. Vale, al final, refredat, la lògica és que quan estàs refredat és perquè t'ha entrat una bactèria, un virus, no?, que t'ha provocat aquella malaltia que fa que estiguis refredat amb fongs. Normalment són virus, vale? Llavors, què passa? Tu, si tens fred, l'únic que pot fer és que puguin baixar una mica les defenses, vale? Però no et refredaràs si no entres en contacte amb l'agent patogen que provoca el refredat, vale? Llavors, per exemple, per què estosseguem o ens sonem quan estem refredats? Perquè la forma que té aquell bitxito, no?, de reproduir-se és, si jo tinc un bitxo dins i estossego, li passo a una altra persona. Llavors, el mecanisme que té justament és que fa picor al coll, fa que estosseguis, a l'estossegar envies aquests bitxets a fora i és el seu mecanisme de reproducció. Vale? Llavors, si tu estàs en una sala amb gent que té el virus, pues és probable que l'agafis. Però si tu imagina't que estàs en una mena de prat sol, que no hi ha ningú a la rodona, i vas allà congelat de fred, no té per què agafar cap refredat, per molt que sortis, com deien les iaies o les mares, amb el pèl moll, no?, i que sortis de la dutxa mullat i que et refredis, no. És més un tema d'entrar en contacte amb la gent patogen.
1: Per tant, lo d'anar descalç pel refredat, podem anar descalç.
0: Pot baixar una mica les defenses, òbviament, però bueno, que no és el factor principal. Hi ha moltes coses...
1: No entra pel peu. El refredat no entra pel peu.
0: Hi ha moltes coses que són mites.
1: Bé, en tot cas, sí que és veritat que, clar, home, ja allò que el cop que et dones a la porta de la taula o del sofà, allò sí que si vas descalç...
0: Clar, jo tinc amics que s'han trencat el dit petit, vull dir, i tots ens hem donat, crec, algun cop, o hem perdut alguna ungla, o ens ha caigut alguna
1: cosa... És d'aquells cops, a més, que fan mal, és
0: terrible. Fa mal, el peu fa mal, i a sobre, clar, el peu, tu si et fa mal un dit de la mà, doncs dius, bueno, doncs et faig servir més l'altre, però els peus, doncs, o et poses unes crosses, o, saps, o una bota d'aquestes quirúrgiques perquè no apujar on et fa mal... Però a sobre va tancat també, clar, imagina't, trenques alguna cosa a l'hivern i has de portar una bota que vas mig descalç, o a l'estiu i passes calor i portes un guix, vull dir, és que és un problemet.
1: Sí. Per tant, tu recomanaries anar descalç amb mitjons?
0: Al final, no és cap drama.
1: Bueno, recomanació.
0: Sí, no és cap drama. Al final estem aquí per debatre una mica de detall i explicar-vos cosetes,
1: però... volia introduir un altre debat, i és...
0: Sí.
1: Sabatilles de casa obertes per darrere o tancades?
0: Això també ho he explicat diversos cops, i, o sigui, no aquí, però en vídeos i això, perquè sempre ha d'anar agafat de darrere, d'acord? ¿Vale? També et diré que en casa d'Herrero, cuchillo de palo, ¿vale? Jo porto sandals...
1: Pantufles.
0: Jo porto pantufles de tota la vida, sempre dic, mira, pues, si em faig mal, em curaré jo mateix, o aniré amb el meu ofici del meu centre, que m'ho miri, però sí que és veritat que, per exemple, per la feina, quan jo porto crocs, ¿vale? Crocs, perquè és només habitual amb sanitat, és fàcil de netejar, no és el millor calçat del món, òbviament, no és que ho recomani, però per estar assegut i visitar amb un taburet i tal, pues, està bé. Llavors tenen aquesta goma darrere que o bé la poses o bé la plegues i no la poses. Llavors sempre és recomanable que vagi agafat de darrere, més que res perquè el peu quan vola, quan estem oscil·lant el peu que està volant, si no tenim res que ens subjecti a darrere, tenim un mecanisme que no ens donem a vegades ni compte, que és flexionar, agafar amb els dits cap a baix com si volguéssim agafar amb una mà el calçat perquè no surti volant. Vale? Us ho podeu fixar si camineu, que per exemple us poseu alguna cosa que no vagi agafat de darrere i camineu com normal, com si no us concentreu en no fer cap gest raro, simplement en aixecar el peu i trepitjar, i veureu com lo normal és que surti disparat, vale? O comenci a deixar d'anar ben agafat i acabi saltant. Per això és important més que res que vagi agafat de darrere per lesions, per evitar dits en garra, etc.
1: Pues ara que està de moda anar amb xancles pel carrer...
0: Bueno, això igualment és de tota la vida.
1: Però jo veig molta gent jove, fins i tot amb mitjons,
0: bueno,
1: amb xancles.
0: Això són modes, també al final no té cap sentit. Jo també he estat adolescent i he fet tonteries, però bueno, al final quan ets adolescent vols ser més guai que l'altre, no?
1: Sí, sí.
0: O si als Estats Units ho comencen a fer... Doncs
1: però que jo en teoria ho deixàvem per als estrangers que venien... I ara veig molta gent jove amb xancles i mitjons i normalment van a fer esport.
0: Però és que és igual, perquè ara és això i d'aquí 10 anys aniran amb, jo què sé, aniran en playstyle amb botes de plàstic.
1: Però vaja, que el que dèiem, que el tema és que no és bo. Perquè vas i a més vas caminant pel carrer, una cosa és a casa, que pues, la distància que pots fer és del sofà a la cuina.
0: Sí, no, però...
1: I l'altra és al mig del poble, no? Que a més... Vull dir, no
0: si t'hi fixes, igualment, solen ser adolescents. Els que fan això, com bé deies, o són guiris o són adolescents, vale? Que al final, pues, que tampoc té per què crear cap problema, però sí que hi ha més risc, vale? Però, per exemple, si tu portes una sandàlia que no va agafar de darrere... Bueno, si és per caminar poc, anar a la piscina, anar a la platja, no passa res si has de caminar poc, però si has de caminar molt, doncs tens cada cop més papaletes, no?, perquè et passi alguna cosa. Per això, en plan, si has de fer només 10 passes, doncs tens poc percentatge de risc, però si n'has de fer 10.000, d'aquests 10.000, igual un et farà un esguinç de turmell. O...
1: A més, s'han posat de moda les que no tenen la tira del dit gros.
0: Sí, sí, aquestes...
1: Això, les del dit gros es van posar com molt de moda i ara, ostres, ara ja tornen a ser les de tota la vida.
0: Però també té una explicació molt lògica i és que aquesta gent que es posa mitjó...
1: Clar, no pots
0: posar el del dit, no sé. Sí, a mi, per exemple, em van regalar una marca uns mitjons d'aquests Five Fingers, que són...
1: Ah, sí, sí.
0: I amb allò sí que podries, o inclús han sortit uns que són tipus japonès que només tenen separat lo del dit gros i l'altre està agafat, però quin sentit té, per exemple, que sigui playstyle amb la calor que fa, anar amb sandàlies i amb un mitjó, que no és un mitjonet, o sigui, els que... És que la idea és que ells, al final, és un vacile, no? Perquè el que volen és un mitjó que t'arriba fins la tíbia i que porta el logo de Nike de supergran, o el d'Adidas, o el de
1: sí,
0: lo que sigui.
1: Bien, sí.
0: Al final és moda, no és... pràctic, és perquè queda guai, no? Per ells, per mi no queda guai, però si li sembla guai, doncs perfecte, ja està.
1: A més és que és això, les xancles són les xancles retro, aquelles que teníem quan érem petit per anar a la piscina, aquelles blaves...
0: Sí, les típiques de les ratlles blaves i blaves, no? Blanques i blaves.
1: I ara, doncs, es porten per anar pel carrer.
0: Però és el que es vegi ben gran la marca a la sandàlia, que posi Nike allà gegant o Adidas gegant i que el mitjó vagi a conjunt. O sigui, és un tema de ser més guai, ja està. És que no té més.
1: Estètica, evidentment, com dèiem, però aquí sí que veus molt aquest gest que deies tu, fins i tot el veus en tu mateix quan vas amb aquest tipus de calçat, que els dits
0: és que
1: es tanquen perquè no et surti volant la xancla.
0: Ho podeu provar a casa, és que no té més. Jo tinc un vídeo on surto jo tirant una croc volant perquè no estic fent cap control i és que és com si el propulsessis. Tu quan et tires el peu endavant per fer el següent pas, si no hi ha algú que l'agafi, surt volant.
1: Bueno, és el típic vídeo, a més de broma, també ha passat alguna vegada de gent realment arrenca a córrer o alguna cosa i surt volant.
0: Exacte, o veus un que intenta donar una patada a algun lloc i surt volant la sabata, no? Pues és que és el mateix.
1: És el mateix. Bé, en tot cas, no hem acabat de trencar una mica el dilema de descalç sí o no, una mica cadascú que faci el que vulgui, però ser conscients que anar descalç sense mitjons té els seus perills, sí. I per tant, doncs...
0: I que proveu, si veu que, veieu que us agrada descalç i no teniu cap problema, endavant. I si no, pues, us poseu un mitjonet més gruixut o sabates, o veniu i ho analitzem i ja està.
1: I ho arreglem. Bueno, si aneu sense mitjó i us feu mal, pues sempre podeu anar a que l'Adrià us faci un cop d'ull i us tregui això del pèl. Busquem el vídeo, eh?
0: Sí,
1: el
0: està, pèl... allà, està allà perfectament el pèl clavat i com el, bueno, com el trec, la foto del després i tot, sí, sí.
1: Clar, quan talles sí que és veritat que quan talles sí que es queden en punxa els pèls, sí. I es pot veure la roba també.
0: Sol
1: que
0: passar amb perruqueres, queden... per això normalment, ja et dic, perquè els hi cauen molts pèls als mitjons, encara que portis mitjó inclús traspassa i pues, també està suat i la pell està més tova i pum.
1: Sí, sí, sí. Bé, doncs estarem atents. Si anem descalços, doncs vigilar una mica amb els nostres peus.
0: No passa res.
1: Que vagi bé, fins la propera.
0: Fins la propera.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
3: Hola, hola, hola, tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
4: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
5: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Som el programa Tots els Colors de Ràdio Cubelles, un programa LGTBIQ+, conduït per Gemma Juan. Bon dia, Víctor. Què tal?
1: Bon dia, Gemma.
0: Bueno, avui tenim aquí el Víctor Malràs. Ell és de Vilanova, va estudiar psicologia i, de fet, es dedica ara mateix a temes d'art-teràpia i de terapeuta, és també terapeuta familiar. Ho dic bé?
1: Sí, molt bé.
0: Molt bé, Víctor. Doncs, a veure, avui et tenim aquí perquè jo et volia preguntar tot un seguit de coses. Tu ets pare?
1: Sí.
0: I ets pare, com has sigut pare o com ets pare?
1: Doncs he sigut papa fa 9 mesos i ha sigut una acollida preadoptiva, una adopció nacional que primer és una acollida preadoptiva.
0: Sí, sí. Vale, explica'ns una mica més tot això, perquè realment avui la societat, la gent sí que sap el que és una adopció, mm-hmm. però tot el que és adopció i preadopció, tot això encara no es coneix.
1: Bueno, aquest és el meu cas i la majoria de casos d'adopció nacional moltes vegades per un tema, diguéssim, no, de processos judicials que hi ha pel mig, doncs, primerament s'ha de passar per una acollida preadoptiva perquè la tutela, no, i els noms i cognoms encara, no, són de la família biològica, no hi ha hagut una retirada, diguéssim, total, no? I llavors hi ha aquesta acollida preadoptiva que es completa quan s'acaba tot el procés, on hi ha d'haver uns informes a nivell, no, tècnics.
0: Vale, no? A veure, el que ens estàs dient, bueno, ja, això sí. Ho sap bàsicament tothom, no? Sí. Una adopció, doncs, és tenir un infant, que prové d'una altra, entre cometes, jo sempre dic família genètica, no? D'una altra família genètica, no? Podríem dir, i que, bé, no pot estar ben cuidat, mm-hmm. i la família o bé ho decideix de forma pròpia, o bé hi ha aquesta que se'n diu retirada, no?
1: Total.
0: Per l'administració, no? És així.
1: Sí, exacte, és així.
0: Llavors, avui en dia, per passar a l'adopció, és el que deies, primer hi ha aquest període previ de preadopció, acollir preadopció, no?
1: Sí, sí, el que passa és que aquest període, depenent de la situació administrativa de l'infant i de la no, i judicial a nivell familiar, clar, això o s'allarga o s'escurça, no?
0: Clar, quant de temps pots trigar tu entre fer una acollida i preadopció fins a una adopció plena? Te recordem que una adopció plena és que tu ja tens la patria potestat absoluta, els cognoms són els teus, etc.
1: En principi, els millors dels casos poden ser 2 anys, em van dir.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí. I a vegades s'allarguen 3, 4, 5 anys, depenent de la situació judicial, clar. Clar,
0: Déu-n'hi-do.
1: Clar. Clar, clar. No és el mateix, no? Com tu has dit, no? Una renúncia, no? Que hi ha el procés judicial és molt més ràpid, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Que una retirada, però una retirada hospitalària, és a dir, des de que la criatura ha nascut, no? Que fa aquesta retirada, o sí. Si una retirada molt més, no?
0: Posterior,
1: sí. No? Clar, i la casuística, no? A la situació, clar, diguéssim, administrativa i judicial d'aquesta, de la família, no?
0: Bé, amb això que estem comentant, bueno, per qui no ho conegui, doncs en aquest període d'acollida i preadopció, els cognoms encara consten els cognoms d'origen, és la Generalitat la que té la tutela absoluta.
1: Exacte.
0: I vosaltres, no, les famílies que sou preadoptives, esteu, doncs, tenint cura d'aquests infants.
1: Exacte, la guarda. Sí, sí.
0: La guarda, no, que es diu?
1: Sí, sí, exacte.
0: Però, Víctor, tu com arribes aquí? Perquè, clar, estem en aquest programa, que és Tots els Colors, de Ràdio Cubelles, i aquí parlem de temes LGTBIQ+, i de famílies LGTBIQ+, i, clar, amb el teu cas, explica'm una mica, perquè tu has dit això, no?, que ets papa, per tant, ets tu sol?
1: Sí.
0: Fas tu aquesta opció?
1: Sí, sí, sí.
0: I quan se't desperta, tu, aquestes ganes de tenir... De fer criança.
1: Bueno, jo tinc, des que tinc una raó, que tinc molt clar, no? Que volia ser papa, no? És algo que, no? Era raro perquè en el meu context, no? O, bueno, la meva generació, no? Normalment eren les noies que començaven a parlar, no? De ser mames, les nenes, no?
0: Sí.
1: I això de ser papa dels nens era com, a veure...
0: Clar.
1: com una cosa molt més, no?
0: Sí, sí, no, no.
1: Que secundària, o que ni us ho pensaven, no? Ja s'ho trobarien, no? I jo sempre ho he tingut molt clar, no? Això. Llavors jo crec que tinc una raó, que l'adopció estava dintre de la meva idea de ser papa. Jo seré papa i jo crec que adoptaré, no? I jo vull adoptar, no?
0: Ara et faré una pregunta.
1: Sí.
0: Què va ser abans, aquesta idea o l'orientació sexual?
1: Crec que sí, va ser abans aquesta idea.
0: Sí, sí.
1: I és maco, no? Perquè jo, quan no, vaig saber que vaig sortir de l'armari, diguéssim, mm-hmm. no? Era com que això ja també ja estava, no? Dintre del meu,
0: sí.
1: del meu imaginari. No era com algú que vaig haver de fer potser un dol, de dir, ostres, yeah. és que...
0: Clar.
1: Jo vull ser papa biològic, no?
0: Sí.
1: És, va ser un procés diferent, no?
0: Sí, és el que dius, perquè molts cops, bueno, els que som gais, lesbianes, tota mm-hmm. la gent del col·lectiu, molts cops, clar, tenir família no passa pels... per la qüestió biològica mm-hmm. no? d'un heterosexual, has d'anar amb una reproducció assistida,
1: exacte.
0: Has de fer una gestió subrogada mm-hmm. amb els casos, o passes per una adopció, mm-hmm. bé, hi ha molts sistemes, no?
1: Hi ha molts.
0: I molts cops mm-hmm. acostuma a ser un hàndicap quan vols crear família.
1: Uh-huh. Exacte, sí. Bueno, jo diguéssim que en el meu imaginari ja havia aquesta idea,
0: molt
1: no?
0: Bé.
1: I llavors, bueno, de seguida que vaig començar a ser una mica més gran ja, no? Que això estem parlant d'aquest adolescent,
0: sí.
1: com ja pues, era adult jove, no? Mm-hmm. Pues, això cap als 20 i algo, vaig dir, ostres, jo voldré ser papa
0: sí.
1: i jo vull ser papa jove, no? Jove vull dir que no em vull plantar...
0: Els 40, per exemple.
1: No em volia plantar els 40, no perquè no sigui algo, em sembla super...
0: Sí, és lícit, però...
1: Lícit que cadascú... Perquè la situació socioeconòmica no està tampoc per poder triar,
0: sí,
1: a vegades, no?
0: Cert.
1: Però era el meu desig, no? Jo vull ser papa i vull ser papa amb una energia... Bueno, amb una energia més, no?, de jove, no? No sé.
0: Molt bé. Llavors, abans m'has comentat a quina edat, fora de micròfon, no?
1: Sí,
0: a quina edat
1: sí.
0: et decideixes?
1: Pues jo vaig anar a la xerrada informativa quan tenia 25 anys.
0: Déu-n'hi-do.
1: I vaig... Sí, 25. Sí, 25 i mig. I abans vaig entrar per la xerrada informativa, que a partir dels 25 és quan podies apuntar-te,
0: vale.
1: No abans. I vaig dir, bueno, doncs
0: clar.
1: Jo tinc 25... jo em puc apuntar i t'explicaven que, clar, hi havia tot un procés, no?, que era molt llarg, no?, i que et podies apuntar i que era com agafar una mica com tanda, no?, com número.
0: Yeah.
1: I d'alguna manera el procés seria molt llarg i vaig dir, bueno, pues,
0: sí,
1: com
0: sí.
1: que jo ho tinc molt clar i jo ho vull fer, doncs m'apunto a la Nacional, perquè la Internacional era que també ho vaig estudiar i vaig veure que no era el meu projecte
0: mm-hmm.
1: fer-ho internacionalment, per el que jo tenia al meu cap, no? Era molt, m'explico millor, era molt difícil a nivell de ser home, gay, monoparental, era molt
0: sí.
1: difícil. I
0: amb molts filtres.
1: I amb molts filtres. Segurament que havia passat per maquillar o mig mentir,
0: sí.
1: i jo vaig dir, no, jo...
0: Tu volies anar de cara.
1: Jo volia anar de cara, i també volia com tenir la certesa, no?, de que aquí a Catalunya almenys, no?, hi ha uns certs drets i
0: que
1: estan garantits, no?, tant per l'infant com per mi, no?
0: Sí, recordem aquí que, clar, que són les lleis que ens permeten fer mm-hmm. adopcions, això no existia abans. Hi ha un moment, no?, que hi ha totes les lleis catalanes primer i després estatals que ens permeten fer les adopcions a parelles o no, o a persones del col·lectiu LGTBI. Explica'ns també una cosa que et volia preguntar, és aquest procés, primer perquè estàs sol i després perquè és un procés també llarg, per on vas passar? I si per estar sol és diferent que si són dues persones, i quin procés vas passar, o què va durar?
1: Va durar bastant, no? Perquè 2018 em vaig apuntar, 2026 és quan he sigut papa, no? Però, bueno, ha sigut també perquè jo he parat, he pogut arxivar el meu expedient, em vaig fer la formació, vaig tornar a arxivar,
0: sí.
1: I finalment vam fer l'avaluació i vaig ser idoni, no? I tot va ser molt ràpid. Des, quan vaig tenir la idoneïtat, que la vaig tenir al maig del 2026,
0: sí.
1: doncs al juny del 2026, o sigui, al cap d'un mes,
0: Déu-n'hi-do.
1: Em van trucar i em van dir que, bueno, que podria conèixer que podré conèixer a bueno, la meva filla, no?
0: Molt bé.
1: Si, bueno, no, que també és un procés, no? Perquè t'ho presenten, no? com algú que no té rostre ni té nom,
0: clar.
1: Que té una història.
0: Sí, sí.
1: Per guardar confidencialitat, que està molt bé, no? Però que és un procés com molt curiós, no? Perquè és com no has vist la cara, no has tocat la persona que serà la teva filla, no? La teva futura filla, possiblement, no? I de cop, no?
0: Arriba
1: i és un procés molt heavy emocionalment.
0: De fet, jo sempre penso que una adopció, que és aquestes característiques que tu dius, són exactament les mateixes característiques que si és una persona biològica, perquè tampoc no saps ni com és, no saps la seva cara i apareix, no?
1: Sí, apareix.
0: De... així de sobte.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, arribats en aquest moment, passarem a uns minuts musicals amb una cançó que ha triat el Víctor.

0: tornem amb el Víctor. I jo et volia preguntar com és que has triat aquesta cançó.
1: L'he triat perquè és una cançó que ens va acompanyar en els primers moments que estava la meva filla ja a casa, i eren moments molt intensos emocionalment i també molt immersius, no? Que estàvem allà a casa, que, no? Com que jo havia d'estar 24 hores, no, amb ella, no? Com
0: fent tots els vincles,
1: fent tots els vincles, no? I llavors era com una cançó que em posava a vegades com de mantra, de dir, anem a crear un espai de... com poder sortir un moment de dintre de casa, no? I poder també imaginar que estem fora, no?
0: Bueno, són cançons, les cançons ens transporten a moments, no? Vitals.
1: Sí, totalment.
0: Això és així. Tornem una miqueta a parlar, perquè clar, la teva filla està en un centre d'acollida.
1: Sí.
0: Passa en aquest centre d'acollida quant de temps?
1: Un any i mig.
0: Que tu fas aquesta preadopció. Durant aquell any i mig està allà al centre d'acollida, des que és nadó.
1: Sí. El seu cas va ser aquest i de fet va ser segurament per la falta de famílies d'acollida d'urgència. No?
0: Què dius ara? Què dius? Ostres, és que clar, jo he sentit, no?, darrerament també als mitjans que la Generalitat fa crides a la societat perquè hi hagin famílies d'acollida. Que no totes les famílies d'acollida, fem l'incís, són famílies preadoptives. És a dir, ets d'acollida, però això no vol dir que aquell infant estigui amb tu sempre, no? Però es necessiten aquestes famílies d'acollida. I realment tu dius que, que vas allà perquè no va haver una família d'acollida.
1: De fet, quan jo vaig fer tot el procés, no?, ficava molta insistència, no?, en que les famílies que estàvem en el procés d'adopció que també tinguéssim en compte que hi havia tot el procés d'acollida, no? Que si en el cas que no hi hagués idoneïtat o en el cas que no fos el nostre projecte, que tinguéssim en compte de que hi ha aquest projecte d'acollida que també podríem fer el circuit aquest i que era molt més fàcil d'entrar perquè és molt més necessari, perquè falten moltes més famílies, estan molt menys col·lapsat que el sistema d'adopció, que està col·lapsat, no? Que hi ha una llista d'espera.
0: Déu-n'hi-do, vull dir...
1: Molta crida.
0: Aquests centres, exacte, és fer molta crida, perquè molts d'aquests centres inclús arriben a ser sobresaturats.
1: Sí, sí, és el cas del centre d'acollida que jo... Bueno, que estava la meva filla allà l'any i mig, és que és un centre que està, diguéssim, com enfocat a la primera infància, i això vol dir que, com a molt, podien estar nanos fins a 12 anys i hi havia nanos ja quasi a la majoria d'edat, i per tant hi havia una ratio sobrepassada d'infants allà.
0: Clar, voldria especificar això, que són des de nadons a infants d'edats mitjanes, i sobretot els que són més complicats de que estiguin acollides són a partir de l'adolescència fins a la majoria d'edat. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Aquesta societat
1: és l'única opció
0: tan solidària que sembla que tinguem, doncs no ho sé, si som solidaris.
1: Jo diré més, no? Hi havia un moment en el moment que estàvem vinculant-nos, que estava anant, bueno, vaig estar una setmana anant al centre i tornant a Vilanova, o sigui, sent papa migdia i no sent papa l'altre migdia, no?
0: Que, clar, vas fer aquest espai
1: d'acoplament, que se'n diu, que és un moment de transició, no? Aquesta setmana, no? Jo hi havia un moment que vaig dir, és que jo no vull tornar al centre perquè se'm trencava el cor quan veia a la canalla i ja em cridaven pel meu nom i em deien, ah, tu ets el papa.
0: Ja, Déu-n'hi-do.
1: I és molt dur. I vaig dir, és que no vull tornar,
0: per
1: no tornar a veure a aquesta canalla, perquè em sabia greu de dir, és que...
0: Clar.
1: Si pogués, obrir les portes de casa, no?
0: Els agafaries amb tots.
1: No sé, és com allò que dius, se't trenca el cor.
0: Bueno, pell de gallina, eh?
1: Sí,
0: estàs dient. Et volia preguntar, perquè clar, amb les famílies que som LGTBIQ+, avui en dia, tot el tema del gènere, tota la qüestió queer, tot el nostre plantejament, hi ha famílies, algunes, que opten per posar un nom neutre amb els infants, no? Explica una mica la teva experiència, què creus d'aquest tema, com ho veus?
1: Jo veig un tema molt interessant, també és com un tema, em sembla, molt complex, perquè a fer estem atrevessats pel gènere,
0: sí.
1: I la societat, no? Bueno, és que es construeix molt així, jo ho he vist molt des de que també soc papa, no? Com hi ha aquest viatge de gènere, però pensava que estàvem a un... No? Que estem en junt del que potser ens pensava, em pensava jo abans, no?
0: Estem en un sistema superbinari.
1: Molt, molt binari, molt binari.
0: Superbinari.
1: Molt binari, molt binari, i a més no només binari, sinó que a més hi ha coses com molt arcaiques que pensava jo que estaven superades. Que estaven superades.
0: Com ara què?
1: Ostres, no sé, coses com a ficar-li llacets al cap a les nenes per saber que són nenes, o a ficar-li arracades, o no sé, com aquestes coses de dir, bueno, pues que ja trien ells si volen ficar un llacet o un floripondi o una gorra o un folar, o és igual, és com una cosa de dir, bueno, anem a oferir l'experiència de que puguin fer el que puguin ser, uh-huh. I que puguin fer el que vulguin, no?
0: I l'expressió de gènere,
1: cos, amb, no? L'expressió de gènere, exacte, no? Llavors em sembla interessant poder pensar, no, en que el nom no sigui una cosa que ja se t'imposi un gènere com super, allò que diguis, és que...
0: Molt marcat.
1: Marcadíssim, no? Em sembla interessant que pugui haver aquesta cosa de dir, anem a reinventar-nos els noms perquè em puc reinventar la meva identitat també, no? Me la puc fer meva, no?
0: El nom, els articles...
1: Els articles, sí, sí,
0: després
1: sí.
0: Després seria, bueno, la indumentària, no?
1: Totalment.
0: Evidentment, sí, sí. Ja estem en un moment que hem tornat enrere, eh? Però de dir, bueno, joguines no sexistes,
1: total,
0: vestimenta
1: sí, sí,
0: no sexista...
1: Sí, i jo penso que el tema està en que les famílies hem d'oferir aquest ventall ampli, no? A vegades, com que estem tan envoltats d'aquest viatge, no?
0: Sí.
1: I d'aquest binomi, no? Aquesta cosa binària, no?
0: Sí.
1: Clar, les famílies sense voler, tot i que tinguem molta consciència, jo crec que també a vegades entres a la roda, perquè està tot
0: tan societat, pensat així. Està tot immers a
1: clar,
0: la societat.
1: Que jo ho penso, no? Clar, jo per exemple amb el tema dels articles faig servir articles femenins, no? A la meva filla, però és veritat que per exemple també per un tema de que, bueno, que al final pues, sempre amb l'any i mig s'ha relacionat així amb ella,
0: sí, sí,
1: no?
0: que no passa res, sí, sí.
1: Però que hi ha un tema, no? Que va més enllà, que és com que em trobo moltes vegades que la gent no sap com relacionar-se amb ella perquè no la saben llegir si és una nena o un nen, no? I penso, ostres, això és molt fort,
0: sí.
1: Que tu necessitis saber si és nena o nen,
0: sí.
1: Abans de parlar, perquè necessites saber, què li diràs?
0: Sí, sí, realment, no? És com, diuen que el primer que fas amb una persona quan la coneixes és saber quina edat és i després quina és el seu gènere, això diuen. Doncs
1: sí,
0: de fet les famílies LGTBIQ+, són més obertes, no? Més, perquè clar, tu pots tenir un infant que després sigui trans, una persona que després es consideri no binària, llavors nosaltres per sort tenim aquesta obertura. Bueno, passats amb aquest moment, jo voldria saber, perquè sé i m'han dit que sí, que tu ets activista, explica'ns on estàs, què fas.
1: Bueno, a veure... Ara sóc activista entre cometes.
0: De criança, no?
1: Entre cometes, perquè, bueno, jo vaig estar durant uns anys a l'esquerda, bueno, de fet la vam anar creant, no?
0: Recordem que l'esquerda...
1: Sí, no l'esquerda és una assemblea per a la dissidència sexual i de gènere aquí a Vilanova, no? I de fet la vam iniciar el 2018. Més o menys quan jo vaig començar, em vaig apuntar a les llistes d'adopció. Però bueno, ara ja estic bastant més desvinculat. La meva parella sí que hi és. Però...
0: On estàs ara? Amb quines
1: ara...
0: entitats estàs o associacions?
1: Clar, jo havia estat a l'Esplai Drac Màgic, aquí a l'esquerda... ara estic més, per exemple, a la Vinagreta, però tampoc estic militant molt, no?
0: Uh-huh.
1: Sí que és la meva participació ja, penso que també, no? És una cooperativa de consum,
0: sí.
1: I era com més el que jo ara necessitava, no? Com un espai també com més, on hi havia diferents tipus de famílies, sí, on sí, ta, sí. No,
0: bueno, canvien les necessitats.
1: Canvien les necessitats també, no? Jo també pensava, saps, que jo vull donar-li a la meva filla pues, una bona alimentació, no? Com de, no, la proximitat.
0: I després també vas a Barcelona, perquè hi ha entitats a nivell de Catalunya.
1: Exacte. Llavors, l'altra part, ara que estic traient el cap, és a la FLG, estem fent un grup de monoparentals.
0: La FLG és l'Associació de Famílies Lesbianes i Gais de Catalunya, que també en el primer programa citàvem.
1: Mm-hmm. Però...
0: I què feu allà? Perquè, clar, hi ha un subgrup, no?
1: Sí, hi ha un subgrup de, monoparentals que és nou, de fet, és d'aquest curs... una miqueta amb la necessitat de poder parlar de coses que passen en la casuística de ser monoparental, sí. No? Poder trobar com una mica com un grup de suport, una mica, no? per poder parlar de temes, no? Que ens inquieten, no? Bueno,
0: trobes altres famílies,
1: trobar tu, altres, no? Famílies, fer de mirall una mica, no? Sí. I llavors és interessant perquè ho fem en format híbrid, és a dir, un cop al mes és online, sí. i un altre cop és presencial.
0: Bueno, i el que és interessant és que en el presencial els infants es troben.
1: Exacte. Llavors
0: no
1: també veuen...
0: No és un tema d'adults, sinó que és un tema de compartir amb els infants que tinguin altres referents i que tinguin també infants com ells, que segur que aniran creixent.
1: Totalment.
0: I al final seran, seran amics també o amigues.
1: Vull sí. Deixar a l'aire, no? Sí. que una miqueta amb aquesta línia, no? I ara que dius això de, no? D'en què estic militant, sí que he fet que amb una companya, amb una companya de l'esquerda,
0: sí.
1: Que també és mare, uh-huh. No? I bueno, que també tenim aquestes mateixes inquietuds, sí. No? Sí que ens estem plantejant, de cara al curs vinent, poder crear un grup de... És que no acabem de trobar... No acabem de trobar el nom, però no és un grup de criança com a tal, perquè sí. La idea és que estiguem més als adults.
0: Sí.
1: Però sí que un grup així com de suport en la criança, podríem dir, no?
0: Molt bé.
1: Amb una mirada feminista, no?
0: Molt bé.
1: Amb una mirada... transfeminista, podríem dir, fins i tot, no? Perquè la idea és això, no? Que no només vinguin famílies que se sentin interpel·lades en el col·lectiu LGTBIQ+, sí, sí, sinó sí. Que també puguin venir famílies que potser se senten més dintre de la heteronorma, sí, però que no se senten còmodes en la heteronorma, no?
0: Això és una primícia, eh?
1: Això és una primícia, sí.
0: Que farem nota.
1: Sí, que per això li volíem donar aquest nom de que és un grup feminista, no? Però d'un grup de famílies, no?
0: Molt bé, Víctor, ens ha agradat molt que estiguis aquí. Moltíssim. Perquè aquest tema encara no l'havíem tocat. Jo, amb tothom que ve al programa, sempre dic que quin missatge podries donar ara mateix a la societat de tot això que hem parlat, o d'una altra cosa, m'és igual.
1: Un missatge. Home, en els moments que estem vivint ara, penso que és important, no? Que ens relacionem amb amor, no? I que crear família, sigui la que sigui, sí, com sigui, és donar amor.
0: Que bonic. M'agrada molt. Gràcies, Víctor, per venir a Ràdio Cubelles.
1: A tu, per convidar-me.
0: Molt bé. Ens veurem. Quan hi hagi aquest projecte, potser tornes.
1: Vinga.
0: Fins aviat.
1: Fins aviat, adéu.
0: Avui hem estat escoltant la cançó de Marc Pujol, Verd Avellaner, i la sintonia del programa A qui l'emporta, d'Alaska. Doncs bé, us esperem en el proper programa.

0: deciding which shirt goes with which skirt. It's bizarre.
1: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.

0: Tot just fa unes setmanetes que s'ha acabat la competició per al Club de Futbol Cubelles i als despatxos ja hi ha forces moviments. El primer ha estat aquesta passada setmana on doncs, el club feia oficial el nou entrenador per la propera temporada. Es tracta de Josu Imanol, el qui tenim a través del fil telefònic. Josu, bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Bé, la setmana passada, com dèiem, el club feia oficial el teu fitxatge per doncs, fer-te càrrec d'aquest primer equip del Club de Futbol Cubelles, una mica doncs, que ens expliquis bé, com has viscut aquesta setmana i doncs, arribar doncs, al primer equip del Club de Futbol Cubelles.
1: Bueno, pues al final sí que és cert bueno, que em va trucar el president i que em va explicar una mica quin era el camí que volia prendre el Cubelles i bueno, m'ha convençut per pujar-me al projecte del club. Llavors, a partir d'aquí, doncs, bueno, doncs amb molta responsabilitat, intentar fer les coses el més seriosament possible i bueno, i des d'allà pues treballant en confeccionar el planter i preparar coses de cara a l'agost.
0: Ara parlem una mica del futur i del que vindrà o del que ve a partir d'ara, però anem a conèixer-te una mica millor. Ets de Bilbao, tot i que m'explicaves fa una estoneta que vius fa anys aquí a la comarca, has entrenat també aquí, has jugat fins i tot en el futbol territorial de per aquí. Explica'ns una mica qui és Josu Imanol i una mica doncs, per on has passat.
1: Bueno, sí que és cert que jo porto entrenant des dels 17 anys, tinc 44, vaig començar pues a la Blanca Segur, fent el futbol 7, fent el futbol 11, després sí que és cert que vaig tirar cap al futbol amateur bastant ràpid i vaig tenir un parell d'anys d'experiència en el futbol femení al Sugurense, després vaig agafar el primer equip del Sugurense masculí, que vam tenir l'encert d'ascendir des de tercera catalana fins a primera i vam guanyar la Copa Catalunya amateur. I d'aquí ja vaig sortir, si no m'equivoco, bueno, vaig estar a l'escola del Barça uns quants anys i ja vaig fitxar pel Gavà, a tercera divisió. A partir d'aquí, un anyet al Nàstic de Tarragona juvenil i després de tornar a la Blanca. L'última experiència que he tingut ha sigut amb el juvenil A de la Blanca i res, una mica en resum, és aquest, parlant ràpid en un minut.
0: Sí.
1: Que he tingut altres experiències a nivell professional, a nivell de futbol, perquè sempre he estat lligat al futbol d'una o altra manera. Però, bueno, no ben bé d'entrenador principal, diguéssim.
0: De fet, aquesta experiència que dius tu t'ha portat per mig món.
1: Sí, la veritat és que he tingut la sort en els clubs, bueno, sobretot en el Barça, en el club que estava, pues, allà, no sé si sabeu que hi ha doncs, molts projectes internacionals a nivell de campus, de històries d'aquestes, i bueno, coneixes gent, gent que et proposa altres experiències, i bueno, sí que és cert que m'he anat movent per bastants llocs. Llavors, sí, és una experiència bastant xula a nivell vital.
0: Sobretot això, no? El que et fa és guanyar experiència, veure coses i aprendre.
1: Sí. Ja et dic, jo al final que m'emporto d'aquests viatges és la, bueno, pues les diferents cultures a nivell esportiu que veus, les diferents tendències a nivell d'entrenaments o de com entendre una miqueta l'esport i bueno, i després, pues, òbviament, intentar empapar-te del que creus que és positiu i del que és negatiu, doncs aprendre, perquè també hi ha coses que òbviament no estàs d'acord o creus que no es fan d'aquella manera, però bueno, això et serveix com per fer un filtre després i bueno, prendre-te l'esport no només amb un camí, sinó tenir pues, diverses perspectives.
0: Abans d'anar al futur, que jo sé que segurament és el que està esperant una mica l'audiència, és veure què és el que passa amb el Cubelles, deixa'm dir-te que així mirant ràpid potser Josu no s'ha creuat en el camí del Cubelles perquè no han coincidit en competicions, o, però sí que hi ha un personatge que sí que lliga al Cubelles, que és en aquest equip del Suburense que expliques que va guanyar la Copa Catalunya i que doncs, va pujar de categoria. Hi havia un jugador que evidentment sí que formava part del Cubelles i després va ser també primer entrenador, que és el Capa, no? Un jugador que segurament coneixes prou bé.
1: Sí. Bueno, de fet, va estar amb nosaltres tot el camí, crec que des de tercera catalana,
0: sí.
1: fins a pujar a primera, després l'any de primera i la consecució de la Copa Catalunya. Jo crec que va estar... A veure, ara t'estic parlant de memòria, perquè estem parlant dels anys... Vam acabar el 2016, però jo diria que 4 anyets sí que se'ls va passar al cap amb nosaltres. Llavors, home, coneix una mica, clar. I a part, tinc relació personal, a part d'això, clar. Ara recentment coincidim a la Blanca perquè ell té el fill treballant, bueno, perdó, entrenant allà i ens anàvem veient, i anàvem tenint converses i tal. Sí. Bueno, tu has dit que no m'he creuat amb el Cubelles, home, jo unes quantes vegades sí que he jugat contra el Cubelles.
0: Contra, jugant, però sí, jugant sí. Com a jugador, vols dir?
1: I com a entrenador.
0: I com a entrenador també.
1: Sí. Ah, perquè tu penses que el Suburense comença des de tercera catalana.
0: Sí, és veritat.
1: Sí, en algun moment sí que ens hem creuat i òbviament el típic amistós de pretemporada sempre aquella, a Cubelles, llavors sí, òbviament m'he creuat, sí. No me'n recordo exactament amb qui, no sé si amb el Xavi Vilagut entrenador...
0: Podria ser,
1: Però sí. Uh-huh. Vàries vegades he jugat jo a Cubelles i el Cubelles ha jugat a casa nostra, sí.
0: Bé, ara sí, anem cap a la banqueta del Josep Pons i Ventura. Arribes doncs, en una temporada que no és fàcil, no sé si t'havia passat alguna altra vegada d'arribar a la banqueta d'un equip doncs, que ha perdut la categoria i que ha tingut una temporada complicada i que per tant el que ve és reconstruir una mica, o no sé si aquesta és la visió.
1: Mira, jo exactament... Jo del passat és que no soc ningú per parlar, llavors a totes les converses que estic tenint amb els jugadors, amb el president, amb tothom que em pregunta, tu em preguntes per si he tingut aquestes experiències, mira, jo crec que el pitjor moment que vam agafar el club de futbol Gavà, que baixava la segona B, que hi havia uns problemes a nivell institucional, econòmic, increïbles, jo crec que el pitjor moment que aquell, no sé si... el puc trobar en algun club. Era un club històric i ostres, allà vam patir el que no està escrit, malgrat la gent era molt maca, però bueno, a nivell institucional era un moment molt inestable. Dit això, de tot s'aprèn, com t'he dit, i jo el que vull és parlar del present i del futur. A mi si el Cubelles va perdre contra la Rapitenca, o va perdre el dia del Sitges, o va perdre... Jo crec que això no serveix de res ara mateix. Ara mateix el que serveix és fer, com es diu en castellà, no? Borrón y cuenta nueva, que tothom es netegi a nivell mental, que això és una categoria nova, això és un camí nou, això és una manera de veure el futbol diferent i que comencem de fer-ho. I avui dia, a segona catalana, al grup que estem, tothom té 0 punts. Vull dir, no hi ha ningú que tingui més punts ni ningú que tingui menys. Llavors, a partir d'aquí... jo crec que s'ha de buscar la part positiva, i la part positiva és que els nanos que es quedin han competit a Primera Catalana, és una categoria interessant, tenen aquesta experiència i suposo hauran après de les errades que s'han comès. Llavors, a partir d'aquí, aprofitar aquestes errades per fer-les positives i que no tornin a succeir, i aquesta experiència, doncs donar-li, ja et dic, donar-li la volta i encarar el futur amb optimisme.
0: Pel que fa a la plantilla, no sé si si t'has trobat que hi hagin alguns jugadors que ja hagin decidit que no volen continuar al Cubelles, o al revés, o que el Cubelles hagi decidit que doncs, no compta amb alguns jugadors, i a partir d'aquí doncs, començar a buscar jugadors, entenc, no?
1: Sí, bueno, els jugadors, òbviament, s'han parlat amb...

0: o possibles perfils que ens puguin quadrar en la manera que volem que es desenvolupi el nostre model de joc.
1: Pregunta obligada, i quin és aquest model de joc? És a dir, com li agrada jugar al Josu o des de la banqueta?
0: Mira, jo sempre dic el mateix. Jo, el que t'he dit al principi, la primera pregunta que m'has fet, a mi l'experiència em diu que no n'hi ha una manera de jugar a futbol, que al futbol hi ha moments per fer una mica de tot, hi ha moments per tenir la pilota, hi ha moments per defensar, hi ha moments per fer transicions, hi ha moments per parar el joc, hi ha moments per donar-li ritme. Llavors, dit tot això, nosaltres el que volem inculcar als nanos és que intentin interpretar en quin moment estan en cada instant dels partits o en cada context de la competició. No és el mateix jugar doncs a fora de casa un dia que vas guanyant 0-1 que jugar a casa i que vagis guanyant o que vagis perdent 0-1. És que no és el mateix context. Llavors, hem d'estar preparats pels diferents escenaris que ens podem trobar. A partir d'aquí, sí que és cert que tinc molt clar doncs, que a mi no m'agraden els riscos en el meu camp. Jo, una de les coses que tinc molt clares és que riscos innecessaris, la confiança la fan minvar en el jugador, i a mi m'agrada ser un entrenador que arriba moltes vegades a l'àrea contrària. Normalment els equips que jo he entrenat, doncs, bueno, sí que és cert que juguen amb jugadors per banda, que juguen amb un joc que arriba molta gent a l'àrea, que quan acaba el partit dius, bueno, hem guanyat, hem perdut, hem empatat, però, ostres, hem tirat tantes vegades a porteria, ho intentem. Dit això, tot són paraules. Vull dir, això no serveix de res i després no ho fem arribar al servei dels jugadors i els jugadors creuen en això i ho intenten. M'entens? Perquè al final, a dia 1 de juny que estem, si tu parles amb totes les entrenadores de les categories, tothom et diu que el seu model serà el perfecte i tal, però bueno, després s'ha de plasmar dintre del camp, que és el que no és fàcil de fer.
1: I després has de tenir les eines, no? És a dir, si t'agrada jugar amb jugador, t'agrada jugar a l'atac i això, però si no tens prou atacants, no?
0: Va suposat, clar.
1: T'has d'adaptar al que...
0: La primera tasca que s'ha de fer és intentar confeccionar la plantilla pues, que sigui més o menys de l'estil que t'he explicat.
1: I això com es fa, Josu? Perquè, clar, la gent que li agrada el futbol i en aquestes èpoques, doncs, evidentment, tothom llegeix la premsa esportiva i aquí es fitxen jugadors i no sé què, però en aquestes categories on, doncs, hi ha transaccions econòmiques, no. En el cas del Cubelles no hi ha pressupost per fer, no. Doncs, aquestes operacions. Com es busquen jugadors? Com se'ls convenç perquè acceptin el repte?
0: Mira, jo crec que el més important a la categoria territorial és no enganyar la gent. Llavors, a partir d'aquí, jo m'estic trobant un club que, per el que veig, és que és bastant transparent, o per no dir és transparent, i es diu el que és. Llavors, amb això juguem amb un avantatge. Perquè al futbol territorial hi ha moltes promeses que després no es compleixen. Llavors, a partir d'aquí, nosaltres el que expliquem a les converses és el que podem oferir. I el que nosaltres podem oferir és doncs, que intentarem que hi hagi un ambient correcte de treball, que s'ho passin bé els nanos entrenant, que és molt important, perquè no t'oblidis que són gent que no és professional. Llavors, a partir d'aquí, ha de ser voluntari que vinguin a entrenar 3 dies més al partit, perquè si no, no té cap sentit obligar a ningú que tingui una continuïtat 10 mesos. És totalment inviable. Llavors, a partir d'aquí, no enganyar. No enganyar, vull dir això, que el treball serà seriós, que la gent esperem que vulgui venir a entrenar cada dia, això vol dir que s'ho passa bé, que disfruta. Després, si competim, ja és la llet. Si guanyem, ja és la llet. I a partir d'aquí, tenint una miqueta, sí que és veritat, tenint una miqueta nocions del que busquem. Per tenir nocions del que busquem, home, hem de conèixer una mica la territorial. Però el Garraf, del Baix Penedès i de l'Alt Penedès, diria jo. Clar, més enllà és més complicat. No et dic que no sigui possible portar un jugador de fora d'aquest territori.

0: perquè t'he dit, però aquí ja es complica la cosa. Llavors, sobretot tenir el Garraf, el Baix Penedès i l'Alt Penedès una miqueta doncs, controlat del que es mou, del que hi ha, del que no n'hi ha, de jugadors que poden ser interessants pel que t'he dit, per la nostra idea, i doncs, a partir d'aquí tenir un criteri de selecció, de dir, bueno, doncs, aquest jugador ens interessa per això, anem a trucar-lo, anem a veure quina és la seva intenció d'aquest any, ja et trobes jugadors que tenen molt clar que es volen quedar on estan, et trobes jugadors que estan amargats allà on estan, llavors et donen peu a xerrar, i després doncs, tu els expliques tot això. Jo el que explico és... Jo només parlo de nivell esportiu amb els jugadors. A nivell esportiu, a nivell humà, m'interessa molt la seva vida, vull dir, doncs, si són gent que estudia, si són gent que treballa, si són gent que això els agrada, que no els agrada, que ho fan obligats, que no ho fan obligats... Bueno, per què? Perquè després tu has de conviure 4 dies a la setmana més. Llavors, no és el mateix tenir gent que no és la seva prioritat i que ho fa perquè sí, o gent que... doncs mira, aquest matí, per exemple, he tingut una xerrada amb un nano que et diu, ostres, jo és que estudio a Barcelona, a la universitat, seré biòleg i a partir d'aquí, em quadra molt el teu discurs, però clar, jo arribo cap a les 7 i pico a casa, tu creus que em donarà temps? Dic, sí, no et preocupis, perquè ostres, a mi m'interessa un nano que tingui molt clar les coses, que vol ser biòleg, que té el cap super amoblat i que a partir d'aquí el futbol li apassiona. Òbviament, m'interessa molt aquest perfil també. Llavors, t'estic donant un exemple. Dit això, doncs, tu tens aquest perfil de persones que són jugadors de futbol i vas destinant sota el teu criteri doncs on poses més forces i on poses alguna menys. És una miqueta el que intentem fer. I el que jo he fet sempre. Crec que cap jugador dels que jo he entrenat pot estar més content o menys perquè ha jugat més o menys, però no perquè li haguem enganyat. Llavors, torno a repetir el tema de el futbol territorial, el més important és no enganyar. I com hi ha clubs que fan promeses que després costen complir, doncs aquí podem tenir aquest avantatge.
1: Uh-huh. I després està el segon equip, no? L'equip B, sí. que ha tingut una trajectòria destacable, amb un ascens. Aquest any, doncs, home, tot feia indicar que lluitarien per un nou ascens, però és veritat que s'ha complicat i al final no ha estat possible. I el club deia que una de les coses que volia canviar era doncs, la integració d'aquest sènior B, no? Plantilles potser una mica més curtes i fer que, doncs, que el transvàs de jugadors sigui potser més constant. No sé si això també et quadra amb tu en el projecte,
0: bueno,
1: no?
0: Se m'ha comentat. Òbviament hi ha uns jugadors que són del club que per A o per B estan al segon equip. Òbviament hi haurà jugadors que la pretemporada tindran la seva oportunitat. Dit això, no és que em quadri o no em quadri. Són jugadors del club i ells s'han de fer valer per tenir l'opció de que l'entrenador del primer equip i el cos tècnic, perquè al final això no és una decisió meva només. Jo soc un entrenador que a mi m'agrada molt el tema, bueno, el tema parlar en plural, de que el cos tècnic decideix en plural, i òbviament si s'ha de prendre una decisió perquè no hi ha un acord, doncs l'haig de prendre jo, però vull dir que ens convencin amb el seu treball. No té cap lògica que perquè estiguin al club i hagin estat a l'amateur B, però hagin fet una bona temporada, ja pugin. Bueno, això no és cap motiu. Vull dir, el motiu és que sí, han fet una bona temporada a tercera catalana, però hi ha jugadors que són de primera catalana i estan a segona. Vull dir, jo li dono la volta al teu argument. O sigui, s'han de treballar ells al poder estar al primer equip. Uh-huh. Llavors, és el que t'he dit, el 12 d'agost, que és quan comencem, hi haurà uns quants jugadors del sènior B que estaran citats per començar a entrenar nosaltres, i a partir d'aquí, com tindrem un mes i pico, doncs tindran un mes i pico per començar. I aquí cadascú, al final, l'esport cadascú es va ficant una mica al seu lloc. El que veus que és sacrificat, el que s'esforça, el que ho intenta, i veus després doncs, el que té altres prioritats, que és superlícit, eh? Llavors, mm-hmm. doncs ja ho veurem. Això t'ho contestaria el setembre o octubre. M'entens? Yeah. Si al final m'han convençut o no. Jo coneixo uns quants, és veritat que no coneixo tots, perquè del sènior B aquest any he vist dos partits només, i no coneixo tots, no t'enganyaré. A tots no els he vist jugar, perquè és impossible, però perquè et facis una idea, pues, ara parlant de memòria, quatre jugadors han estat amb mi a la Blanca Segur. Mm-hmm. O sigui que a quatre els coneixo de primera persona, perquè han estat un any o més amb mi, i després algun altre jugador, per no dictar set, vuit jugadors més, els coneixo de veure'ls. Llavors, home, aquí t'estic dient que coneixo mitja plantilla.
1: Sí.
0: Dit això, com tenim un mes allà per conèixer-nos, per veure'ls, per veure com funcionen, etc., doncs ja veurem fins on arribem.
1: Uh-huh. Ens has dit que engegueu el 12 d'agost, sí. Per tant, des d'ara i fins al 12 d'agost entenc que és confecció de plantilla, que va de lligar els jugadors que continuen, que no, els que marxen, els que arriben, els que se'n van, i el dia de 12 d'agost en marxa, en principi sí. Pretemporada de, pues això, no? 3 setmanes, un mes, no? Aproximadament.
0: No, una mica més, perquè pensa que començarem el 20 de setembre la lliga.
1: Bueno, sí, un
0: llavors,
1: mes, això.
0: Llavors tindrem quasi 6 setmanes. Mm. La idea era començar el 17, no t'enganyaré, però el club em va dir que...
1: Festa major.
0: Podíem fer un partit de festa major al cap de setmana just d'abans, el 15, i, clar, pues, si hem de fer el partit del 15, doncs hem d'entrenar ni que sigui un parell de cops o tres abans del 15. Llavors, bueno, pues, començarem el 12 i anirem fent amb calma. En 6 setmanes tenim temps per jugar, per entrenar, per veure, per decidir i per intentar que els jugadors entenguin una mica a què volem jugar.
1: Mm-hmm. Ho has explicat una mica al principi, ho has deixat entreveure en tot cas, però clar, és molt d'hora per preguntar-te si ja t'has marcat un objectiu o si el club t'ha marcat un objectiu.
0: Mira, és que jo a tothom que em pregunta, perquè clar, al final quan tu agafes un equip que ha baixat, el normal és que diguis que és el candidat per tornar a la categoria, però jo això no vull ficar aquesta pressió jo als nanos, no perquè no té cap lògica que a dia 1 de juny estem parlant del dia 1 de juny de l'any vinent. No té lògica. Primer, perquè no sabem ni a quin grup jugarem, no sabem quins contraris tindrem, no sabem quina plantilla tindrem al final confeccionada. Dit tot això, com jo em puc tirar a la piscina i dir que l'objectiu és quedar primer o no té cap lògica. O sigui, jo l'objectiu que tinc és que tinguem la millor plantilla possible i que cada entrenament sigui el de més qualitat possible. Que després, el que t'he dit abans, que després anem guanyant i tot funciona com tenim idealitzat, pues uns fenòmenos tots. I si parlem al març, et diré, vinga, va, estem al març, anem classificats als primers, vinga, ara sí, l'objectiu serà aquest. Però si anem defens, clar, és que tu em diràs, és que tu al juny em vas dir que... No, jo no em vull ficar aquesta... Ni jo, ni els nanos. No s'ho mereixen. Ara el que es mereixen és passar un bon estiu, recuperar-se a nivell mental i començar a fer-ho pensant només en el dia següent, i en el dia següent, i en el dia següent. I a la jornada 22-23, anem a veure on estem. Perquè no, ja et dic, perquè jo tots els jocs on he estat i a mi m'han posat l'objectiu de un any vista, no ha sortit bé. Perquè tu estàs posant una pressió que no és certa, que no és certa. Llavors, pensa que només puja un i promocionen quatre. Llavors, què passa amb la resta? són tot projectes que no són satisfactoris. No m'ho crec, no m'ho crec. Són projectes pues, bueno, pues que s'han treballat i poden sortir bé i o poden sortir malament com qualsevol cosa a la vida. Però això de dir ets bo o dolent a 1 de juny, a mi se'm fa molt, molt cuesta arriba.
1: Per tant, entenc que el club tampoc t'ha exigit un resultat. És el evident club, que quan es parla el club et diu que estigueu el millor possible, no? I que competiu i això, però...
0: El club m'ha exigit que competim.
1: Ja està.
0: I que fem el millor possible. I jo en això em comprometo. Dic tot això, jo al club sí, sí. Ja els he dit que a mi la parlada primer, segon, tercer, torno a dir, no té cap lògica. Perquè jo no sé què farà el Gavà, jo no sé què farà no sé qui, no sé quant. Segurament tothom ara mateix està fent projectes superatractius que, doncs una mica com veiem a primera divisió, no? Tu a primera divisió estàs veient, el Barça diu que farà, el Madrid diu que farà, l'Atlètic de Madrid diu que farà, però després només guanya un. Què passa amb la resta? La resta són uns drames? Doncs pues no, simplement que l'esport és esport i que tu pots planificar una cosa i que després no surti del tot bé.
1: Sí, està clar.
0: Llavors,
1: està clar.
0: Bueno, i torno a dir, menys amb futbol territorial que no són professionals, els nanos.
1: Doncs bé, aquest és el plantejament d'aquest nou club de futbol Cubelles, que com dèiem doncs, començarà a rodar el 12 d'agost amb aquest primer amistós, com ja és habitual, doncs, dins de la festa major. Evidentment serà el primer partit i per tant tampoc es podran treure moltes conclusions amb un parell d'entrenaments, no? Doncs serà l'inici d'aquesta pretemporada, on a la banqueta hi tindrem el Josu i Manol, que avui ha estat molt amable de parlar amb nosaltres. Josu, encantat de poder parlar amb tu. Evidentment ho farem sovint aquesta propera temporada. I res, per la nostra banda, desitjar-te molta sort, molts encerts i doncs, que puguem viure una temporada, si més no, a gust i encoratjar doncs, a tu i als jugadors una mica a lluitar al màxim per aquest nou objectiu.
0: Així ho farem. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé. Moltes gràcies.
0: Gràcies.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
2: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliex de Vilanova.
3: Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Els castellers del Foix han sumat un altre 3 de 7 als monjos aquest diumenge. La colla de Cubelles ha participat en la diada organitzada per Quarts Amunt, on ha sumat també una altra torre de 6, però ha patit amb el 4 de 7 i el 3 de 6 amb l'agulla, que ha deixat en intents desmuntats. Els castellers del Foix han descarregat, com dèiem, el quart 3 de 7 de la temporada i una altra torre de 6 amb solidesa en la diada de Quarts Amunt aquest diumenge als monjos. Tanmateix, han deixat en intent desmuntat el 4 de 7 i el 3 de 6 amb l'agulla. Uns objectius que, això sí, podrien assolir ben aviat a la diada de primavera que organitzaran aquí a Cubelles aquest dissabte que ve, dia 6 de juny. Els monjos, a part dels castellers del Foix, la resta de colles han descarregat castells majoritàriament de 6, però també alguns de 7 pisos, en alguns casos amb estrenes per aquesta temporada. Els escardats de l'esquerra de l'Eixample han descarregat el 3 de 7, la torre de 6 i dos piles de 4 i han aconseguit carregar el 4 de 7 després d'un primer intent desmuntat. La colla castellera dels Bous de la Bisbal del Manadès han descarregat el 4 de 6, la torre de 6 ha fet un intent desmuntat de 3 de 7 i el 4 de 6 amb l'agulla. I els Minyons de l'Arbós han aconseguit el 3 de 7, la torre de 6 i el 4 de 6, mentre que els Xicuelos i Xicueles del Delta han descarregat el 3 de 6 amb l'agulla i un 3 de 6. La pròxima cita castellera serà aquí a Cubelles, concretament la diada de la primavera. Els castellers del Foix han organitzat una diada aquest dissabte 6 de juny a la plaça de la Vila a partir de les 6 de la tarda, en què actuaran al costat de 3 colles convidades més, els castellers de Sant Feliu, els castellers de Viladecans i els bailets de Gelida.
3: El Club Patí Cubelles finalment jugarà la propera temporada a la primera catalana. Els cubellencs van aconseguir guanyar el seu partit en l'última jornada i d'aquesta manera doncs certificar la permanència sí o sí després de superar per 3-2 el Capellades. En una jornada on la part de baix va treure fum fins l'últim moment i els resultats es anaven donant i els equips anaven salvant o caient en posicions de descens. La prova ha estat el Club Patí Vilanova, que era el primer equip en jugar aquest cap de setmana i, de fet, doncs, la primera sorpresa, ja que els vilanovins guanyaven per 3-2 el Juned, equip que finalment ha acabat en cinquena posició a la classificació. Amb aquesta victòria momentània, els vilanovins sortien de les posicions de descens i aconseguien situar-se en la zona de permanència. La jornada anava avançant, el Riu de Bitlles guanyava el seu partit a la pista dels Monjos i d'aquesta manera era el Riu de Bitlles el que feia un salt a la classificació i sumava els 42 punts que els deixaven ja una temporada més a primera catalana. Més tard arribaria la derrota de l'Igualada a la pista del Sant Just, una derrota que, per una banda, doncs salvava el Sant Just després de sumar 41 punts i, en canvi, doncs sentenciava l'Igualada que doncs perdia la categoria. I ja a la recta final de la jornada ens deixaven dos partits més, el que comentàvem, la victòria del Cubelles 3-2 davant del Capellades, un Capellades que finalment doncs ha finalitzat tercer a la classificació, però que tenia opcions fins i tot de col·locar-se en segona posició. Els cubellencs, però, necessitats dels punts, van aconseguir guanyar amb 3-2 i d'aquesta manera aconseguien ja la permanència matemàtica al sumar també 42 punts. En els últims partits de la jornada, el Vilaseca tornava a donar una altra sorpresa i en aquest cas s'imposava 3-1 al Calafell. Amb aquesta victòria, el Vilaseca també sumava 41 punts i condemnava el Club Patí Vilanova, que havia començat la jornada guanyant i sortint d'aquestes posicions de descens i acabava la jornada en l'última de les posicions de descens amb 39 punts. Per tant, doncs, finalment perdran la categoria el Vilanova, l'Igualada i el Cerdanyola. Aquests són els tres equips que descendiran i, per tant, doncs, el Club Patí Cubelles que la temporada vinent es mantindrà la primera catalana. Es dona el fet de que si el Cubelles no hagués guanyat el seu partit, hagués empatat amb el Vilanova amb 39 punts i, per tant, doncs, les coses haguessin estat ben diferents per l'equip cubellenc que finalment ha pogut doncs, no només salvar-se, sinó que ha acabat a meitat de la taula, amb 42 punts, els mateixos que el Vilafranca i la Sagrera. Així doncs, final de temporada per al masculí, aconseguir l'objectiu de mantenir-se a primera catalana i ara al Club Patí Cubelles li queda d'aquí unes setmanes la final per l'ascens a la Nacional del Femení, que es disputarà el proper cap de setmana del 13 i del 14 de juny a Sant Celoni, on les cubellenques tindran l'oportunitat de fer història i pujar a la Nacional, mentre que el masculí ha complert amb el seu objectiu i la temporada vinent seguirà a la Primera Catalana.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

se li dol molt de bombo perquè cap tren va bé. Però és que jo vinc cada dia a agafar el tren i és que cada dia cap tren va bé, saps? Tu creus que un país s'ha de parar perquè plogui? Si és que em pixi rellis, que això no, és que no és pas serio. Si som un xiste, ja. Si és que em pixi rellis. Que no és pas serio. Si és que em pixi rellis. Que no és pas serio.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Ja es poden votar les 12 propostes validades dels pressupostos participatius. La dotació total que poden sumar les guanyadores seran 300.000 euros. Recordem qui poden votar: totes les persones empadronades a Cubelles majors de 16 anys fins al pròxim 21 de juny. L'Ajuntament ha obert aquest dilluns les votacions dels pressupostos participatius. Després de la revisió tècnica de les propostes, finalment els votants podran triar entre 12 projectes diferents, que són els següents. Podran votar pel tancament perimetral i la instal·lació de plafons informatius a l'espai patrimonial de la Mota de Sant Pere, valorat en 44.000 euros, o a col·locar marquesines a les parades 17, 20, 22 i 24 de l'autobús urbà per valor de 24.000 euros. També poden votar fer millores de jardineria i altres elements al passeig marítim amb un cost estimat de 40.000 euros. La instal·lació de parcs infantils amb zones de joc accessibles i inclusives per infants amb mobilitat reduïda està valorada en 75.000 euros. També ha tirat endavant el projecte de decoració nova al passeig de la Marina per uns 30.000 euros amb un banc gegant i elements identificatius del municipi amb una finalitat turística i promocional, o la creació d'una àrea de descans, ombres i font d'aigua potable al passeig de la Marina, també amb una inversió en aquest cas de 60.000 euros. L'habilitació d'un local per l'Associació de Veïns i Propietaris de Corral d'Ancona també passa a la valoració tècnica, en aquest cas amb un valor de 40.000 euros, o la construcció de reductors de velocitat a Corral d'Ancona per 15.000 euros. Posar taules de tenis taula a la plaça de l'Atzavara és una altra de les opcions dels pressupostos participatius, amb un cost de 9.000 euros, així com la reforma i millora de l'skatepark per a ús esportiu i comunitari, que sumaria uns 75.000 euros. La proposta de donar més seguretat als assajos castellers renovant la xarxa de la sala sociocultural per uns 5.000 euros també es pot votar, així com fer un espai per gossos al carrer de l'Arc de Barà, que costaria uns 75.000 euros. En els pressupostos participatius es pot votar des d'aquest dilluns, telemàticament, mitjançant la plataforma de participació ciutadana, disponible en un enllaç al web municipal, i també es podrà votar presencialment a l'OPIC i en diferents punts habilitats, concretament al Centre Social Joan Roig i Piera, de dilluns a divendres de 10 a 1 i de 5 de la tarda a 8 del vespre, a la Biblioteca Municipal els dies 9 i 16 de juny de 3 de la tarda a 8 del vespre, al Casal d'Avis de dilluns a divendres de 10 a 1 i de 4 a 8, i a l'Espai Jove de dilluns a dijous les tardes de 4 a 7. A més, el divendres dia 12 de juny, l'Ajuntament instal·larà una carpa informativa al Mercat Setmanal, on es podrà votar també presencialment de 9:45 a 12:15 del migdia. Recordem que poden votar totes les persones majors de 16 anys empadronades a Cubelles, només podran votar una única vegada i podran escollir un màxim de 3 propostes. Els castellers del Foix han sumat un altre 3 de 7 als monjos aquest diumenge. La colla de Cubelles ha participat en la diada organitzada per Quarts Amunt, on ha sumat també una altra torre de 6, però ha patit amb el 4 de 7 i el 3 de 6 amb l'agulla, que ha deixat en intents desmuntats. Els castellers del Foix han descarregat, com dèiem, el quart 3 de 7 de la temporada i una altra torre de 6 amb solidesa en la diada de Quarts Amunt aquest diumenge als monjos. Tanmateix, han deixat en intent desmuntat el 4 de 7 i el 3 de 6 amb l'agulla. Uns objectius que, això sí, podrien assolir ben aviat en la diada de primavera que organitzaran aquí a Cubelles aquest dissabte que ve, dia 6 de juny. Els monjos, a part dels castellers del Foix, la resta de colles han descarregat castells majoritàriament de 6, però també alguns de 7 pisos, en alguns casos amb estrenes per aquesta temporada. Els escardats de l'esquerra de l'Eixample han descarregat el 3 de 7, la torre de 6 i dos piles de 4, i han aconseguit carregar el 4 de 7 després d'un primer intent desmuntat. La colla castellera dels Bous de la Bisbal del Penedès han descarregat el 4 de 6, la torre de 6, ha fet un intent desmuntat de 3 de 7 i el 4 de 6 amb l'agulla. I els Minyons de l'Arbós han aconseguit el 3 de 7, la torre de 6 i el 4 de 6, mentre que els Xicuelos i Xicueles del Delta han descarregat el 3 de 6 amb l'agulla i un 3 de 6. La pròxima cita castellera serà aquí a Cubelles, concretament la diada de la primavera. Els castellers del Foix han organitzat una diada aquest dissabte 6 de juny a la plaça de la Vila a partir de les 6 de la tarda, en què actuaran al costat de 3 colles convidades més: els castellers de Sant Feliu, els castellers de Viladecans i els bailets de Gelida.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable, tot i que dominat pel sol, amb núvols alts gran part del dia i alguns núvols baixos fins a mig matí i després altres que sorgiran d'evolució llunyans cap a l'interior i que es veuran de lluny, amb una temperatura que no variarà gaire o pujarà una mica, movent-se entre els 20 o 21 de mínima i els 27 de màxima, amb una humitat alta, ben feble, amb terrals ara a primera hora i deixaloc en cous moderats a la tarda. Això farà que la mar augmenti de marejó a maró al final del dia. Demà esperem que el temps sigui molt més estable, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia i només hi haurà algun núvol baix al final de la jornada, amb una temperatura que començarà a baixar i aquesta nit ja es notarà bastant, ja que tindrem una mínima que voltarà als 17 graus en contra de les 20-21 que hem tingut aquesta passada, mentre que demà la màxima també recularà una mica i estaria entre 25 i 26, amb una humitat moderada. Bé, fem-la de mestral fins a mig matí i de garbí la resta del dia amb algun cop moderat a la tarda i fent que la mar baixi de maró a marejol a mitja tarda.
0: Ràdio Cubelles, notícies. L'atur registrat ha baixat a Cubelles fins les 768 persones. Durant el maig s'ha reduït la xifra en 15 aturats en comparació amb el mes anterior, però en comparació amb ara fa un any, el 2025, ara hi ha 12 persones més registrades a les oficines d'ocupació de la Generalitat. Cubelles, doncs, continua amb un total de l'atur registrat que és superior al de l'any anterior. Tot i haver trencat amb els repunts que hi ha hagut al març i l'abril i haver anotat un descens de 15 aturats durant el mes de maig, la vila suma ara 768 registrats a l'atur, que, com dèiem, són 12 més dels que hi havia al maig del 2025. Al conjunt del Garraf, en canvi, se segueix la tendència general i és que l'atur registrat s'ha reduït per sota de les xifres de l'any passat. Concretament, en el cas de la comarca, ara hi ha 6.860 persones registrades a l'atur. És un descens de 122 aturats durant l'últim mes i una diferència de 251 persones menys si ho comparem amb el maig del 2025. En aquesta ocasió, en tots els municipis han tingut descensos d'aturats. El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Samper, ha remarcat aquest dimarts que Catalunya lidera l'ocupació a tot l'estat espanyol.
3: Aquesta ocupació, aquest rècord d'ocupació, es lidera a tot l'estat espanyol. Vull destacar que seguim, doncs, generant més ocupació que la Comunitat de Madrid, per exemple. Nosaltres, des de la Generalitat, seguirem treballant de la mà dels agents socials i econòmics per mantenir aquesta tendència econòmica positiva a Catalunya.
0: A més, el conseller Samper també ha subratllat que l'atur s'ha reduït a totes les regions de Catalunya.
3: Vull destacar que en quant a l'atur es produeix aquesta reducció a tots els territoris, a tots els sectors i per igual entre homes i dones. Destacar també que es produeix una reducció i ja tenim una certa tendència de les persones, dels joves menors de 25 anys. Això és molt positiu, que puguem ocupar els nostres joves.
0: Concretament, Catalunya ha tornat a superar el màxim històric d'ocupació al maig i ja frega els 4 milions d'empleats. L'atur s'ha reduït en 6.900 persones i ha arribat al valor més baix en els últims 18 anys. La Generalitat ha demanat implicació als ajuntaments del Penedès en l'impuls del català. Les conclusions de l'enquesta d'usos lingüístics de la zona apunten que cal incorporar en l'ús del català als joves i també les darreres onades d'immigració. Aquest dilluns, a la seu del Consell Comarcal del Garraf, a Vilanova i la Geltrú, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha presentat la guia per l'elaboració dels plans locals d'impuls al català i un llistat de 40 propostes d'acció per integrar la perspectiva lingüística en l'activitat municipal. El conseller Vila ha apuntat que els ajuntaments compten amb unes quantes competències on poden donar un impuls al català.
4: Els municipis tenen moltes competències, tenen competències en les llars d'infants, on es pot ajudar els nanos de famílies nouvingudes a aprendre el català i a fer-ho servir des del primer moment. No cal esperar que tinguin 15 anys. Això es pot fer des de la llar d'infants. Els municipis tenen competències també en els casals d'avis, on hem de garantir que les persones que van als casals d'avis o a les residències, hem de garantir que també tinguin atenció en català. Els municipis tenen també competències en àrees com el comerç i són crucials, i molts ho estan fent, a l'hora de garantir que la retolació compleixi la normativa lingüística.
0: En la presentació, Vilanova i la Geltrú també s'han explicat les dades de l'enquesta d'usos lingüístics de tot el Penedès. Les conclusions de l'estudi són que, malgrat que en aquesta regió s'està per sobre de la mitjana en percentatges de coneixements i també l'entorn de la mitjana catalana de parlants inicials i habituals de català, sí que cal incorporar a l'ús del català als molts joves i adults joves nascuts a Catalunya que no fan ús del català o que només en fan un ús molt secundari. I també que cal incorporar el coneixement i l'ús del català a les darreres onades d'immigració que estan sent integrades predominantment en castellà. El conseller Vila ha destacat aquests àmbits de la societat, joves i nouvinguts, on els experts confirmen que s'ha d'actuar.
4: Hem d'incentivar la vinculació entre les noves generacions i la llengua catalana. Trobem que els que no tenen el català com a primera llengua l'aprenen poc i el fan servir molt poc, fins i tot menys que en altres territoris de Catalunya. Per tant, tenim aquests dos reptes que van lligats en bona mesura, i és que la població que està arribant a casa nostra entengui la conveniència i la bondat d'integrar-se lingüísticament fent-se seva també la llengua catalana.
0: A la presentació d'aquest dilluns hi han assistit alcaldes i regidors d'arreu del Penedès. Per part de Cubelles hi ha pres part Renata Bedós, regidora de Cultura. Un any després de l'aprovació del Pacte Nacional per la Llengua, ja

aprovació en els plens municipals, cosa que aquí a Cubelles encara no s'ha fet. Per ara, els municipis adherits al Pacte Nacional per la Llengua, a la comarca del Garraf, són Vilanova i la Geltrú, i el conjunt de la Vegueria del Penedès hi ha adherits més ajuntaments, com ara Calafell, el Vendrell, el Vinyana, Vilafranca del Penedès, Sant Jaume dels Domenys o Pacs del Penedès, Sant Sadurní d'Anoia, Igualada, entre altres. El rector de Cubelles, mossèn Agustí Panyella, és el nou vicari episcopal de la Vicaria del Penedès, Anoia Garraf. Aquest 26 de maig passat, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez García, ha nomenat a mossèn Agustí Panyella, actualment arxiprest del Garraf i rector de les parròquies de Sant Joan Baptista de Vilanova de la Geltrú i de Santa Maria de Cubelles, doncs com el nou vicari episcopal de la Vicaria del conjunt Penedès, Anoia Garraf, que compta amb els arxiprestats de Vilafranca, el Penedès, l'Anoia i el Garraf. Segons ha informat el bisbat, mossèn Agustí prendrà possessió del càrrec el divendres 26 de juny, juntament també amb el nou vicari episcopal de la Vicaria de Llobregat, que és mossèn Josep Torrente Bruna. Ja es poden votar les 12 propostes validades dels pressupostos participatius. La dotació total que poden sumar les guanyadores seran 300.000 euros. Recordem qui poden votar: totes les persones empadronades a Cubelles majors de 16 anys fins al pròxim 21 de juny. L'Ajuntament ha obert aquest dilluns les votacions dels pressupostos participatius. Després de la revisió tècnica de les propostes, finalment els votants podran triar entre 12 projectes diferents, que són els següents. Podran votar pel tancament perimetral i la instal·lació de plafons informatius a l'espai patrimonial de la Mota de Sant Pere, valorat en 44.000 euros, o a col·locar marquesines a les parades 17, 20, 22 i 24 de l'autobús urbà per valor de 24.000 euros. També poden votar a fer millores de jardineria i altres elements al passeig marítim amb un cost estimat de 40.000 euros. La instal·lació de parcs infantils amb zones de joc accessibles i inclusives per infants amb mobilitat reduïda està valorada en 75.000 euros. També ha tirat endavant el projecte de decoració nova al Passeig de la Marina per uns 30.000 euros amb un banc gegant i elements identificatius del municipi amb una finalitat turística i promocional, o la creació d'una àrea de descans, ombres i font d'aigua potable al Passeig de la Marina, també amb una inversió en aquest cas de 60.000 euros. L'habilitació d'un local per l'Associació de Veïns i Propietaris de Corral d'Ancona també passa a la valoració tècnica, en aquest cas amb un valor de 40.000 euros, o la construcció de reductors de velocitat a Corral d'Ancona per 15.000 euros. Posar taules de tenis taula a la plaça de l'Atzavara és una altra de les opcions dels pressupostos participatius, amb un cost de 9.000 euros, així com la reforma i millora de l'skatepark per a ús esportiu i comunitari, que sumaria uns 75.000 euros. La proposta de donar més seguretat als assajos castellers renovant la xarxa de la sala sociocultural per uns 5.000 euros també es pot votar, així com fer un espai per gossos al carrer de l'Arc de Barà, que costaria uns 75.000 euros. En els pressupostos participatius es pot votar des d'aquest dilluns, telemàticament, mitjançant la plataforma de participació ciutadana, disponible en un enllaç al web municipal, i també es podrà votar presencialment a l'OPIC i en diferents punts habilitats, concretament al Centre Social Joan Roig i Piera, de dilluns a divendres de 10 a 1 i de 5 de la tarda a 8 del vespre, a la Biblioteca Municipal els dies 9 i 16 de juny, de 3 de la tarda a 8 del vespre, al Casal d'Avis, de dilluns a divendres de 10 a 1 i de 4 a 8, i a l'Espai Jove, de dilluns a dijous, les tardes de 4 a 7. A més, el divendres dia 12 de juny, l'Ajuntament instal·larà una carpa informativa al Mercat Setmanal, on es podrà votar també presencialment de 9:45 a 12:15 del migdia. Recordem que poden votar totes les persones majors de 16 anys empadronades a Cubelles, només podran votar una única vegada i podran escollir un màxim de 3 propostes. El PP ha inaugurat una seu pròpia a Cubelles. El president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, ha lloat aquest divendres la tasca de la regidora Juana Navarrete. Tot i que queda menys d'un any per les eleccions municipals, el PP encara no ha pres cap decisió oficial sobre qui encapçalarà la seva llista aquí a Cubelles. Aquest divendres, el PP de Cubelles ha organitzat la inauguració de la seva nova seu, un local situat al carrer de Gallifa. La regidora Juana Navarrete ha rebut el suport del president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, així com altres
representants populars de la zona, com els diputats Santi Rodríguez i María de los Llanos de Luna, entre altres regidors dels municipis veïns. Juana Navarrete, regidora del PP

0: s'ha mostrat satisfeta de fer aquest pas d'obrir una seu després d'haver recuperat la representació aquesta legislatura.
1: Nosaltres estem molt contents perquè ja veu la gent com respon i bueno, nosaltres estem aquí amb molta il·lusió perquè és una manera de poder tenir un espai per associacions, per mantenir reunions, per parlar de Cubelles, que és el que a nosaltres ens importa realment és Cubelles. O sigui que jo sempre ho dic, esto no va de ideología, señores, va de pueblo. Entonces vamos a solucionar todos los problemas que tenemos, que son muchos, y en ello estamos. Y el Partido Popular siempre estará aquí al lado del vecino.
0: El president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, ha reconegut que el partit va passar uns anys complicats, però ha destacat la tasca de la regidora Juana Navarrete aquí a Cubelles.
2: Pel Partit Popular de Catalunya és una gran notícia l'obertura d'aquesta seu, perquè tens un partit que creix, i ho fa a Cubelles de la mà de la Juana i Navarrete, del seu equip, i és la prova fefaent que el Partit Popular està creixent, que és alternativa també a Cubelles, i per tant tot el suport per la Juana i el seu equip perquè estan fent una tasca extraordinària.
0: En relació amb el calendari per anar confirmant els caps de llista i les candidatures, els representants populars han sigut prudents i han declarat que encara no tenen cap decisió presa. Juana Navarrete, regidora del PP.
1: En moment nosaltres d'això no hem parlat. Nosaltres ara estem fent feina, que és el que hem de fer, i no hem parlat d'això. Però sigui qui sigui, realment faran una bona, molt bona feina, que és el que hem de fer, treballar pel poble. O sigui, de moment no ens hem plantejat tot això. Això ja vindrà després.
0: En les eleccions municipals del 2023, el PP va obtenir aquí a Cubelles 400 vots i un regidor. Els castellers del Foix han sumat un altre 3 de 7 als monjos aquest diumenge. La colla de Cubelles ha participat en la diada organitzada per Quarts Amunt, on ha sumat també una altra torre de 6, però ha patit amb el 4 de 7 i el 3 de 6 amb l'agulla, que ha deixat en intents desmuntats. Els castellers del Foix han descarregat, com dèiem, el quart 3 de 7 de la temporada i una altra torre de 6 amb solidesa en la diada de Quarts Amunt aquest diumenge als monjos. Tanmateix, han deixat en intent desmuntat el 4 de 7 i el 3 de 6 amb l'agulla. Uns objectius que, això sí, podrien assolir ben aviat a la diada de primavera que organitzaran aquí a Cubelles aquest dissabte que ve, dia 6 de juny. Els monjos, a part dels castellers del Foix, la resta de colles han descarregat castells majoritàriament de 6, però també alguns de 7 pisos, en alguns casos amb estrenes per aquesta temporada. Els escardats de l'esquerra de l'Eixample han descarregat el 3 de 7, la torre de 6 i dos piles de 4, i han aconseguit carregar el 4 de 7 després d'un primer intent desmuntat. La colla castellera dels Bous de la Bisbal del Manadès han descarregat el 4 de 6, la torre de 6, ha fet un intent desmuntat de 3 de 7 i el 4 de 6 amb l'agulla. I els Minyons de l'Arbós han aconseguit el 3 de 7, la torre de 6 i el 4 de 6, mentre que els Xicuelos i Xicueles del Delta han descarregat el 3 de 6 amb l'agulla i un 3 de 6. La pròxima cita castellera serà aquí a Cubelles, concretament la diada de la primavera. Els castellers del Foix han organitzat una diada aquest dissabte 6 de juny a la plaça de la Vila a partir de les 6 de la tarda, en què actuaran al costat de 3 colles convidades més, els castellers de Sant Feliu, els castellers de Viladecans i els Bailets de Gelida.
3: El Club Patí Cubelles finalment jugarà la propera temporada a la primera catalana. Els cubellencs van aconseguir guanyar el seu partit en l'última jornada i d'aquesta manera doncs certificar la permanència sí o sí després de superar per 3-2 el Capellades. En una jornada on la part de baix va treure fum fins l'últim moment i els resultats es anaven donant i els equips anaven salvant o caient en posicions de descens. La prova ha estat el Club Patí Vilanova, que era el primer equip en jugar aquest cap de setmana i, de fet, doncs, la primera sorpresa, ja que els vilanovins guanyaven per 3-2 el Juned, equip que finalment ha acabat en cinquena posició a la classificació. Amb aquesta victòria momentània, els vilanovins sortien de les posicions de descens i aconseguien situar-se en la zona de permanència. La jornada anava avançant, el Riu de Bitlles guanyava el seu partit a la pista dels Monjos i d'aquesta manera era el Riu de Bitlles el que feia un salt a la classificació i sumava els 42 punts que els deixaven ja una temporada més a primera catalana. Més tard arribaria la derrota de l'Igualada a la pista del Sant Just, una derrota que per una banda, doncs salvava el Sant Just després de sumar 41 punts i en canvi doncs sentenciava l'Igualada, que doncs perdia la categoria. I ja a la recta final de la jornada ens deixaven dos partits més, el que comentàvem, la victòria del Cubelles 3-2 davant del Capellades, un Capellades que finalment doncs ha finalitzat tercer a la classificació, però que tenia opcions fins i tot de col·locar-se en segona posició. Els cubellencs, però, necessitats dels punts, van aconseguir guanyar amb 3-2 i d'aquesta manera aconseguien ja la permanència matemàtica, al sumar també 42 punts. En els últims partits de la jornada, el Vilaseca tornava a donar una altra sorpresa i en aquest cas s'imposava 3-1 al Calafell. Amb aquesta victòria, el Vilaseca també sumava 41 punts i condemnava el Club Petit Vilanova, que havia començat la jornada guanyant i sortint d'aquestes posicions de descens i acabava la jornada en l'última de les posicions de descens amb 39 punts. Per tant, doncs, finalment perdran la categoria el Vilanova, l'Igualada i el Cerdanyola. Aquests són els tres equips que descendiran i, per tant, doncs, el Club Petit Cubelles, que la temporada vinent es mantindrà la primera catalana. Es dona el fet de que si el Cubelles no hagués guanyat el seu partit, hagués empatat amb el Vilanova amb 39 punts i, per tant, doncs, les coses haguessin estat ben diferents per l'equip cubellenc, que finalment ha pogut doncs, no només salvar-se, sinó que ha acabat a meitat de la taula, amb 42 punts, els mateixos que el Vilafranca i la Sagrera. Així doncs, final de temporada per al masculí, aconseguir l'objectiu de mantenir-se a primera catalana, i ara al Club Petit Cubelles li queda, d'aquí unes setmanes, la final per l'ascens a la nacional del femení, que es disputarà el proper cap de setmana del 13 i del 14 de juny a Sant Celoni, on les cubellenques tindran l'oportunitat de fer història i pujar a la nacional, mentre que el masculí ha complert amb el seu objectiu i la temporada vinent seguirà a la primera catalana.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
4: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

pot completar. Jo només vull tornar aquell juliol, tu i jo, tabac, flors i un balcó. Res pot ser igual, el temps ja ho ha oxidat, el que vam ser tu i jo.

però el riu sempre va cap baix. Qui sap si

Amb mil històries, les marques de les mans, en llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans, un ple de victòries que no sento com abans.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable, tot i que dominat pel sol, amb núvols alts gran part del dia i alguns núvols baixos fins a mig matí i després altres que sorgiran d'evolució llunyans cap a l'interior i que es veuran de lluny, amb una temperatura que no variarà gaire o pujarà una mica, movent-se entre els 20 o 21 de mínima i els 27 de màxima, amb una humitat alta, ben feble, amb terrals ara a primera hora i deixar-lo en cos moderats a la tarda. Això farà que la mar augmenti de marejol a maró al final del dia. Demà esperem que el temps sigui molt més estable, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia i només hi haurà algun núvol baix al final de la jornada, amb una temperatura que començarà a baixar i aquesta nit ja es notarà bastant, ja que tindrem una mínima que voltarà als 17 graus en contra de les 20-21 que hem tingut aquesta passada, mentre que demà la màxima també recularà una mica i estaria entre 25 i 26, amb una humitat moderada. Bé, fem-la de mestral fins a mig matí i de garbí la resta del dia amb algun cop moderat a la tarda i fent que la mar baixi de maró a marejol a mitja tarda.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: L'atur registrat ha baixat a Cubelles fins les 768 persones. Durant el maig s'ha reduït la xifra en 15 aturats en comparació amb el mes anterior, però en comparació amb ara fa un any, el 2025, ara hi ha 12 persones més registrades a les oficines d'ocupació de la Generalitat. Cubelles, doncs, continua amb un total de l'atur registrat que és superior al de l'any anterior. Tot i haver trencat amb els repunts que hi ha hagut al març i l'abril i haver anotat un descens de 15 aturats durant el mes de maig, la vila suma ara 768 registrats a l'atur, que, com dèiem, són 12 més dels que hi havia al maig del 2025. Al conjunt del Garraf, en canvi, se segueix la tendència general i és que l'atur registrat s'ha reduït per sota de les xifres de l'any passat. Concretament, en el cas de la comarca, ara hi ha 6.860 persones registrades a l'atur. És un descens de 122 aturats durant l'últim mes i una diferència de 251 persones menys si ho comparem amb el maig del 2025. En aquesta ocasió, en tots els municipis han tingut descensos d'aturats. El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Samper, ha remarcat aquest dimarts que Catalunya lidera l'ocupació a tot l'estat espanyol.
4: Aquesta ocupació, aquest rècord d'ocupació, es lidera a tot l'estat espanyol. Vull destacar que seguim generant més ocupació que la Comunitat de Madrid, per exemple. Nosaltres, des de la Generalitat, seguirem treballant de la mà dels agents socials i econòmics per mantenir aquesta tendència econòmica positiva a Catalunya.
0: A més, el conseller Samper també ha subratllat que l'atur s'ha reduït a totes les regions de Catalunya.
4: Vull destacar que en quant a l'atur es produeix aquesta reducció a tots els territoris, a tots els sectors i per igual entre homes i dones. Destacar també que es produeix una reducció i ja tenim una certa tendència de les persones, dels joves menors de 25 anys. Això és molt positiu, que puguem ocupar els nostres joves.
0: Concretament, Catalunya ha tornat a superar el màxim històric d'ocupació al maig i ja frega els 4 milions d'empleats. L'atur s'ha reduït en 6.900 persones i ha arribat al valor més baix en els últims 18 anys. La Generalitat ha demanat implicació als ajuntaments del Penedès en l'impuls del català. Les conclusions de l'enquesta d'usos lingüístics de la zona apunten que cal incorporar en l'ús del català als joves i també les darreres onades d'immigració. Aquest dilluns, a la seu del Consell Comarcal del Garraf, a Vilanova i la Geltrú, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha presentat la guia per l'elaboració dels plans locals d'impuls al català i un llistat de 40 propostes d'acció per integrar la perspectiva lingüística en l'activitat municipal. El conseller Vila ha apuntat que els ajuntaments municipis compten amb unes quantes competències on poden donar un impuls al català.
5: Els municipis tenen moltes competències, tenen competències en les llars d'infants, on es pot ajudar els nanos de famílies nouvingudes a aprendre el català i a fer-ho servir des del primer moment. No cal esperar que tinguin 15 anys, això es pot fer des de la llar d'infants. Els municipis tenen competències també en els casals d'avis, on hem de garantir que les persones que van als casals d'avis o a les residències hem de garantir que també tinguin atenció en català. Els municipis tenen també competències en àrees com el comerç i són crucials, i molts ho estan fent, a l'hora de garantir que la retolació compleixi la normativa lingüística.
0: En la presentació a Vilanova i la Geltrú també s'han explicat les dades de l'enquesta d'usos lingüístics de tot el Penedès. Les conclusions de l'estudi són que, malgrat que en aquesta regió s'està per sobre de la mitjana en percentatges de coneixements i també l'entorn de la mitjana catalana de parlants inicials i habituals de català, sí que cal incorporar a l'ús del català als molts joves i adults joves nascuts a Catalunya que no fan ús del català o que només en fan un ús molt secundari. I també que cal incorporar el coneixement i l'ús del català a les darreres onades d'immigració que estan sent integrades predominantment en castellà. El conseller Vila ha destacat aquests àmbits de la societat, joves i nouvinguts, on els experts confirmen que s'ha d'actuar.
5: Hem d'incentivar la vinculació entre les noves generacions i la llengua catalana. Trobem que els que no tenen el català com a primera llengua l'aprenen poc i el fan servir molt poc, fins i tot menys que en altres territoris de Catalunya. Per tant, tenim aquests dos reptes que van lligats en bona mesura, i és que la població que està arribant a casa nostra entengui la conveniència i la bondat d'integrar-se lingüísticament fent-se seva també la llengua catalana.
0: A la presentació d'aquest dilluns hi han assistit alcaldes i regidors d'arreu del Penedès. Per part de Cubelles hi ha pres part Renata Bedós, regidora de Cultura. Un any després de l'aprovació del Pacte Nacional per la Llengua, ja s'han adherit més de 220 municipis, entre els quals per ara no hi trobem Cubelles. De fet, de la comarca del Garraf s'hi ha adherit Vilanova i la Geltrú fins ara. L'estiu passat el govern de la Generalitat va enviar una carta a tots els consistoris on subratllava la importància d'incorporar la mirada lingüística en totes les polítiques locals com a element transversal i estratègic que garanteixi els drets lingüístics de la ciutadania i consolidi l'ús social del català. Juntament amb la carta, la Conselleria de Política Lingüística va remetre als ajuntaments un model de moció d'adhesió al Pacte Nacional per la Llengua que els equips de govern podien portar a aprovació en els plens municipals, cosa que aquí a Cubelles encara no s'ha fet. Per ara, els municipis adherits al Pacte Nacional per la Llengua a la comarca del Garraf són Vilanova i la Geltrú i el conjunt de la Vegueria del Penedès i adherits més ajuntaments, com ara Calafell, el Vendrell, el Vinyana, Vilafranca del Penedès, Sant Jaume dels Domenys o Pacs del Penedès, Sant Sadurní d'Anoia, Igualada, entre altres. El rector de Cubelles, mossèn Agustí Panyella, és el nou vicari episcopal de la Vicaria del Penedès, Anoia Garraf. Aquest 26 de maig passat, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez García, ha nomenat a mossèn Agustí Panyella, actualment arxiprest del Garraf i rector de les parròquies de Sant Joan Baptista de Vilanova i la Geltrú i de Santa Maria de Cubelles, doncs com el nou vicari episcopal de la Vicaria del conjunt Penedès, Anoia Garraf, que compta amb els arxiprestats de Vilafranca, el Penedès, l'Anoia i el Garraf. Segons ha informat el bisbat, mossèn Agustí prendrà possessió del càrrec el divendres 26 de juny, juntament també amb el nou vicari episcopal de la Vicaria de Llobregat, que és mossèn Josep Torrente Bruna. Ja es poden votar les 12 propostes validades dels pressupostos participatius. La dotació total que poden sumar les guanyadores seran 300.000 euros. Recordem qui poden votar: totes les persones empadronades a Cubelles majors de 16 anys fins al pròxim 21 de juny. L'Ajuntament ha obert aquest dilluns les votacions dels pressupostos participatius. Després de la revisió tècnica de les propostes, finalment els votants podran triar entre 12 projectes diferents, que són els següents. Podran votar pel tancament perimetral i la instal·lació de plafons informatius a l'espai patrimonial de la Mota de Sant Pere, valorat en 44.000 euros, o a col·locar marquesines a les parades 17, 20, 22 i 24 de l'autobús urbà per valor de 24.000 euros. També poden votar a fer millores de jardineria i altres elements al passeig marítim amb un cost estimat de 40.000 euros, la instal·lació de parcs infantils amb zones de joc accessibles i inclusives per infants amb mobilitat reduïda està valorada en 75.000 euros. També ha tirat en endavant el projecte de decoració nova al Passeig de la Marina per uns 30.000 euros amb un banc gegant i elements identificatius del municipi amb una finalitat turística i promocional, o la creació d'una àrea de descans, ombres i font d'aigua potable al Passeig de la Marina, també amb una inversió en aquest cas de 60.000 euros. L'habilitació d'un local per l'Associació de Veïns i Propietaris de Corral d'Ancona també passa a la valoració tècnica, en aquest cas amb un valor de 40.000 euros, o la construcció de reductors de velocitat a Corral d'Ancona per 15.000 euros. Posar taules de tenis taula a la plaça de l'Atzavara és una altra de les opcions dels pressupostos participatius, amb un cost de 9.000 euros, així com la reforma i millora de l'skatepark per a ús esportiu i comunitari, que sumaria uns 75.000 euros. La proposta de donar més seguretat als assajos castellers renovant la xarxa de la sala sociocultural per uns 5.000 euros també es pot votar, així com fer un espai per gossos al carrer de l'Arc de Barà, que costaria uns 75.000 euros. En els pressupostos participatius es pot votar des d'aquest dilluns, telemàticament, mitjançant la plataforma de participació ciutadana, disponible en un enllaç al web municipal, i també es podrà votar presencialment a l'OPIC i en diferents punts habilitats, concretament al Centre Social Joan Roig i Piera, de dilluns a divendres de 10 a 1 i de 5 de la tarda a 8 del vespre, a la Biblioteca Municipal els dies 9 i 16 de juny de 3 de la tarda a 8 del vespre, al Casal d'Avis de dilluns a divendres de 10 a 1 i de 4 a 8, i a l'Espai Jove de dilluns a dijous les tardes de 4 a 7. A més, el divendres dia 12 de juny, l'Ajuntament instal·larà una carpa informativa al Mercat Setmanal on es podrà votar també presencialment de 9:45 a 12:15 del migdia. Recordem que poden votar totes les persones majors de 16 anys empadronades a Cubelles, només podran votar una única vegada i podran escollir un màxim de 3 propostes. El PP ha inaugurat una seu pròpia a Cubelles. El president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, ha lloat aquest divendres la tasca de la regidora Juana Navarrete. Tot i que queda menys d'un any per les eleccions municipals, el PP encara no ha pres cap decisió oficial sobre qui encapçalarà la seva llista aquí a Cubelles. Aquest divendres, el PP de Cubelles ha organitzat la inauguració de la seva nova seu, un local situat al carrer de Gallifa. La regidora Juana Navarrete ha rebut el suport del president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, així com altres representants populars de la zona, com els diputats Santi Rodríguez i Maria de los Llanos de Luna, entre altres regidors dels municipis veïns. Juana Navarrete, regidora del PP, s'ha mostrat satisfeta de fer aquest pas, d'obrir una seu, després d'haver recuperat la representació aquesta legislatura.
6: Nosaltres estem molt contents perquè ja veu la gent com respon, i bueno, nosaltres estem aquí amb molta il·lusió perquè és una manera de poder tenir un espai per associacions, per mantenir reunions, per parlar de Cubelles, que és el que nosaltres ens importa realment és Cubelles. O sigui que jo sempre ho dic, esto no va de ideología, señores, va de pueblo. Entonces vamos a solucionar todos los problemas que tenemos, que son muchos, y en ello estamos. Y el Partido Popular siempre estará aquí al lado del vecino.
0: El president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, ha reconegut que el partit va passar uns anys complicats, però ha destacat la tasca de la regidora Juana Navarrete aquí a Cubelles.
7: Pel Partit Popular de Catalunya és una gran notícia l'obertura d'aquesta seu, perquè tens un partit que creix i ho fa a Cubelles de la mà de la Juana i Navarrete, del seu equip, i és la prova fefaent que el Partit Popular està creixent, que és alternativa també a Cubelles, i per tant tot el suport per la Juana i el seu equip perquè estan fent una tasca extraordinària.
0: En relació amb el calendari per anar confirmant els caps de llista i les candidatures, els representants populars han sigut prudents i han declarat que encara no tenen cap decisió presa. Juana Navarrete, regidora del PP.
6: En moment nosaltres d'això no hem parlat. Nosaltres ara estem fent feina, que és el que hem de fer, i no hem parlat d'això. Però sigui qui sigui, realment faran una bona, molt bona feina, que és el que hem de fer, treballar pel poble. O sigui, de moment no ens hem plantejat tot això. Això ja vindrà després.
0: En les eleccions municipals del 2023, el PP va obtenir aquí a Cubelles 400 vots i un regidor. Els castellers del Foix han sumat un altre 3 de 7 als monjos aquest diumenge. La colla de Cubelles ha participat en la diada organitzada per Quarts Amunt, on ha sumat també una altra torre de 6, però ha patit amb el 4 de 7 i el 3 de 6 amb l'agulla, que ha deixat en intents desmuntats. Els castellers del Foix han descarregat, com dèiem, el quart 3 de 7 de la temporada i una altra torre de 6 amb solidesa en la diada de Quarts Amunt aquest diumenge als monjos. Tanmateix, han deixat en intent desmuntat el 4 de 7 i el 3 de 6 amb l'agulla. Uns objectius que, això sí, podrien assolir ben aviat a la diada de primavera que organitzaran aquí a Cubelles aquest dissabte que ve, dia 6 de juny. Els monjos, a part dels castellers del Foix, la resta de colles han descarregat castells majoritàriament de 6, però també alguns de 7 pisos, en alguns casos amb estrenes per aquesta temporada. Els escardats de l'esquerra de l'Eixample han descarregat el 3 de 7, la torre de 6 i dos piles de 4, i han aconseguit carregar el 4 de 7 després d'un primer intent desmuntat. La colla castellera dels Bous de la Bisbal del Penedès han descarregat el 4 de 6, la torre de 6 ha fet un intent desmuntat de 3 de 7 i el 4 de 6 amb l'agulla. I els Minyons de l'Arbós han aconseguit el 3 de 7, la torre de 6 i el 4 de 6, mentre que els Xicuelos i Xicueles del Delta han descarregat el 3 de 6 amb l'agulla i un 3 de 6. La pròxima cita castellera serà aquí a Cubelles, concretament la diada de la primavera. Els castellers del Foix han organitzat una diada aquest dissabte 6 de juny a la plaça de la Vila a partir de les 6 de la tarda, en què actuaran al costat de 3 colles convidades més, els castellers de Sant Feliu, els castellers de Viladecans i els Bailets de Gelida.
8: El Club Patí Cubelles finalment jugarà la propera temporada a la primera catalana. Els cubellencs van aconseguir guanyar el seu partit en l'última jornada i d'aquesta manera doncs certificar la permanència sí o sí després de superar per 3-2 el Capellades, en una jornada on la part de baix va treure fum fins l'últim moment i els resultats es anaven donant i els equips anaven salvant o caient en posicions de descens. La prova ha estat el Club Patí Vilanova, que era el primer equip en jugar aquest cap de setmana i, de fet, doncs, la primera sorpresa, ja que els vilanovins guanyaven per 3-2 el Juned, equip que finalment ha acabat en cinquena posició a la classificació. Amb aquesta victòria momentània, els vilanovins sortien de les posicions de descens i aconseguien situar-se en la zona de permanència. La jornada anava avançant, el Riu de Bitlles guanyava el seu partit a la pista dels Monjos i d'aquesta manera era el Riu de Bitlles el que feia un salt a la classificació i sumava els 42 punts que els deixaven ja una temporada més a primera catalana. Més tard arribaria la derrota de l'Igualada a la pista del Sant Just, una derrota que, per una banda, doncs salvava el Sant Just després de sumar 41 punts i, en canvi, doncs sentenciava l'Igualada que doncs perdia la categoria. I ja a la recta final de la jornada ens deixaven dos partits més, el que comentàvem, la victòria del Cubelles 3-2 davant del Capellades, un Capellades que finalment doncs ha finalitzat tercer a la classificació, però que tenia opcions fins i tot de col·locar-se en segona posició. Els cubellencs, però, necessitats dels punts, van aconseguir guanyar amb 3-2 i d'aquesta manera aconseguien ja la permanència matemàtica, al sumar també 42 punts. En els últims partits de la jornada, el Vilaseca tornava a donar una altra sorpresa i en aquest cas s'imposava 3-1 al Calafell. Amb aquesta victòria el Vilaseca també sumava 41 punts i condemnava el Club Patí Vilanova, que havia començat la jornada guanyant i sortint d'aquestes posicions de descens i acabava la jornada en l'última de les posicions de descens amb 39 punts. Per tant, doncs, finalment perdran la categoria el Vilanova, l'Igualada i el Cerdanyola. Aquests són els tres equips que descendiran i, per tant, doncs, el Club Patí Cubelles que la temporada vinent es mantindrà la primera catalana. Es dona el fet de que si el Cubelles no hagués guanyat el seu partit, hagués empatat amb el Vilanova amb 39 punts i, per tant, doncs, les coses haguessin estat ben diferents per l'equip cubellenc que finalment ha pogut doncs, no només salvar-se, sinó que ha acabat a meitat de la taula, amb 42 punts, els mateixos que el Vilafranca i la Sagrera. Així doncs, final de temporada per al masculí, aconseguir l'objectiu de mantenir-se a primera catalana i ara al Club Patí Cubelles li queda d'aquí unes setmanes la final per l'ascens a la nacional del femení, que es disputarà el proper cap de setmana del 13 i del 14 de juny a Sant Celoni, on les cubellenques tindran l'oportunitat de fer història i pujar a la nacional, mentre que el masculí ha complert amb el seu objectiu i la temporada vinent seguirà a la primera catalana.
9: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
10: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
11: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
11: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
10: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
2: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliacs de Vilanova.
3: A Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
3: L'Ajuntament ha obert per primera vegada l'opció de presentar candidatures pel pregoner o la pregonera de la Festa Major. Poden presentar les propostes, això sí, han de ser associacions registrades aquí al municipi, entitats, clubs, associacions registrades aquí al municipi. Hi ha unes característiques mínimes també que ha de tenir la persona a qui proposin. Per parlar d'aquesta novetat i també doncs, si ja hi ha algun abans de com serà la Festa Major de Cubelles, avui ens visita la regidora de Cultura, Renata Bedós. Gràcies per ser amb nosaltres, benvinguda.
5: Gràcies, bon dia.
3: I bé, si parlem de la Festa Major gran, però abans tindrem la Festa Major petita, també doncs, preguntarem sobre si hi ha, doncs, hi ha algun avanç també de quina programació podríem tenir, però en tot cas la novetat principal és que durant aquesta setmana, fins al 7 de juny, les associacions poden presentar candidats a pregoner o pregonera. Això és una novetat, oi? Fins ara la proposta no, de pregoner o pregonera no s'havia recollit d'aquesta manera, oi?
5: Sí, en aquesta legislatura hem canviat el sistema, sempre es feia des de la regidoria de Cultura i aquest any el que vam fer va ser una comissió del pregoner en el que participen diferents... participen dues entitats vinculades a la Festa Major, de tot tipus, no només culturals, també esportives, qualsevol entitat que tingui alguna relació amb la Festa Major, que facin qualsevol activitat. Després també el fill predilecte, l'alcaldessa, la regidora de Cultura i el pregoner de l'any anterior i un altre pregoner entre els anteriors que hi ha hagut, és a dir, dos pregoners. I es feia aquesta comissió i sí que es demanava de forma informal a les entitats que fessin propostes, però fer-ho com amb un formulari, enguany sí que és la primera vegada que ho obrim. Sempre els diem a les entitats si volen presentar-ho, però fèiem més de forma més informal i aquest any hem obert un formulari perquè no només és la proposta, sinó que a més el pregoner ha de complir una sèrie de característiques i una sèrie de requisits i a més el que és important és que les entitats justifiquin el motiu perquè proposen aquesta persona. El que ens havíem trobat és que sí que hi havia propostes però que tampoc justificaven el motiu per què feien aquesta proposta i enguany fem aquest formulari i dintre el formulari es recull quin és el motiu pel qual fan aquesta proposta.
3: Bé, a grans trets les característiques que han de tenir és que bé, estiguin vinculats a Cubelles i visquin o hi hagin tingut doncs, una època llarga de vida i que tinguin una trajectòria destacada, sí. Oi, doncs, en algun dels àmbits, no, social o cultural o esportiu, oi?
5: Sí,
3: bé,
5: és la...
3: Mirant una mica els últims pregoners, la gent ja es fa una idea, no?
5: Sí, perquè el que volíem era, al final, el pregoner és una figura important de la Festa Major i de la nostra vila i volíem que fos algú que fos representatiu, que sobretot hagués fet algun... que fos mereixedor d'aquest títol. Creiem que és un títol important i, per tant, volíem que tingués mèrits, no? I volíem, més que per posar algú, el que volíem era evitar que qualsevol persona sense haver fet cap mèrit només pel fet de tenir poder molts amics, doncs, pogués ser el pregoner, no? Es tracta de que ser pregoner és un honor i, per tant, com tal honor, algú se l'ha de mereixer. I, per tant, no és una decisió únicament de l'alcaldia ni una decisió de la regidoria de Cultura, sinó que és una decisió presa per un conjunt de persones, que en aquest cas és una comissió formada doncs, per diferents persones vinculades a la Festa Major.
3: Sí que hi ha algunes exclusions que suposo que també, no, deuen haver estat consensuades amb les entitats i que més o menys també tothom hi pot estar d'acord, que no tingui una vinculació política recent o directa o amb l'Ajuntament. No? I...
5: Clar. El que volíem evitar és això, no? De que per motius polítics es volgués posar un determinat pregoner o per motius personals, i el que volem és que sigui una decisió consensuada i que sigui una persona mereixedora d'aquest honor. Així ho hem fet durant aquests últims anys i estem contents de la manera com s'ha escollit el pregoner, perquè a més les darreres ocasions ha estat per unanimitat de la comissió, i creiem que això també honora fins i tot el propi pregoner, no? Que se sent respatllat perquè pel fet de que ha estat escollit per un grup de persones que han estat a més totes d'acord en escollir-lo com a pregoner.
3: Bé, les entitats poden fer les seves propostes després, però serà la comissió la que prendrà la decisió definitiva.
5: Efectivament, el que farem serà, hem obert aquest formulari fins al dia 7, perquè la setmana vinent ja farem aquesta comissió i es decidirà qui és la persona que farà de pregoner enguany a la Festa Major de l'any 2026.
3: Perquè sí que queden un parell de mesos, que pot semblar molt de temps, però el temps passa molt ràpid i suposo que encara hi ha molta feina a fer, no? Sí. Abans no arribi la Festa Major, oi?
5: Sí, i estem, bueno, anem més o menys sobre dates, eh? Sí que és veritat que, bueno, hem tingut unes baixes importants de personal al departament, a la regidoria, i per tant, doncs, anem bastant apretats a l'hora de fer la feina, però jo espero que sigui una gran Festa Major, com l'és cada any, i estem treballant des de la regidoria perquè així sigui.
3: Pel que fa al pregó, en principi serà el vespre del 13 d'agost, no sé si doncs en el format, més enllà de la persona, que evidentment canviarà d'un any a l'altre, en el format, en la manera de fer el pregó, hi haurà cap canvi o preveieu fer-ho com sempre?
5: Sí, el primer que es va fer va ser una comissió de, el que s'anomena comissió de festes, on estan totes les entitats que participen a la Festa Major, i els hi vam demanar una valoració de com havia anat el pregó de l'any passat, que va ser una novetat molt important. Per primera vegada el pregó es feia el dia 13 en comptes del 14, i la veritat és que va funcionar molt bé. La realitat és que, ens agradi o no, hi ha un canvi climàtic, i fer-ho a les 12 del migdia el 14 era realment molt dur fer-ho allà, i per tant vam decidir fer el canvi el dia 13, i la veritat és que va funcionar molt bé, tothom va estar molt content. El que sí que fem enguany és, per una banda, endarrerir-ho mitja hora més, perquè sí que creiem que l'espai que es cantra bé, doncs llueix molt més si està més fosc, poder un pèl encara de dia, i hem valorat la possibilitat de retrasar-lo mitja hora al pregó, i per tant crec recordar que comencem a 8:15 el que és la comitiva, i a les 8 començaria el pregó. I després estem valorant fer alguna cosa després, perquè sí que és veritat que també ens van dir, l'any passat ens van proposar de fer música, però creiem que el pregó és una cosa com molt protocolària, llavors no vam voler fer-ho, però aquest any estem valorant a veure què fer. Al final és el començament de la Festa Major i creiem que sí que ha de començar la festa, i per tant estem plantejant en quin format fem alguna cosa després del pregó, perquè de forma festiva, doncs, qui ho vulgui pugui celebrar que comença la Festa Major.
3: La Festa del Pregó o... No, com
5: bueno, vulguis, sí, o estem pensant de si fer un sopar popular o fer una miqueta de música, també on ho posem, perquè intentem repartir els espais per tot Cubelles, perquè sempre tenim queixes d'algun veí, i per tant intentem repartir els llocs on fer les festes. Això, queden aquests matisos encara per fer, i sí que ens agradaria això, d'alguna manera celebrar que ha començat la Festa Major amb el pregó, no?
3: I pel que fa al gruix de la Festa Major, es mantindrà, diguéssim, també com sempre? O hi ha cap canvi que estigueu valorant o estudiant?
5: Sí, bàsicament serà el que fem sempre, perquè és el que la gent ens demana. Al final parlem amb la comissió de festes i és el que volem, el que tothom vol fer, no? Sí que hi ha aquests petits matisos, no? L'any passat vam fer aquest canvi important del 14 al 13. El 14 hem mantingut els mortarets. L'any passat van fer un concert de gralles que no va acabar d'encaixar, i això també ho hem de valorar, que a vegades fem propostes que funcionen i altres que no funcionen, i estem treballant amb l'agrupació Baix Popular, a veure si fem alguna cosa després dels mortarets, que crec que estaria bé també amb algun ball. Això estem treballant amb la grupa, amb qui, com sempre, vull agrair sempre les seves propostes i la seva predisposició a col·laborar amb l'Ajuntament i fer propostes. Després hi venien les cercaviles Vila a la tarda amb el Castelldefels. L'any passat hi va haver un canvi, que és que es va avançar mitja hora al Castelldefels perquè després la cercavila nocturna no enllaçés tant amb el ball que es fa a la plaça del Mar. Aquest any també tenim una proposta, perquè en els últims anys s'havia liat a vegades una mica al després del ball, i aquest any volem fer una altra proposta, a veure si funciona millor. I després el 15 sí que faríem un altre cop les cercaviles. L'any passat també hi va haver una entrada d'ofici que crec que va funcionar molt bé, crec que aquest any també la farem, hem d'acabar d'ajustar-ho amb les entitats que van sortir, també amb el mossèn, que al final és la seva missa i és la seva entrada d'ofici. I després el que farem serà, com cada any acabem el 16 amb el concert que sempre proposa els Amics del Castell, i sí que abans del 14 fem tota una sèrie d'actes vinculats a la Festa Major, aprofitant que a Cubelles hi ha moltíssima gent i volem que tothom gaudeixi de Cubelles. Tenim un fet que es produeix només enguany i sembla que només es produirà en molts anys, que és l'eclipse solar del dia 12. Per tant, aquest dia segurament farem alguna cosa vinculada amb l'eclipse, però no farem cap acte de Festa Major, creiem que no val la pena. No crec que en aquell dia estigui la gent pensant en la Festa Major, sinó que estarà per altres coses. Per tant, estem intentant encabir tot perquè hi ha moltes propostes. Això també vull agrair a les entitats, que aquest any tenim també el grup de teatre, farà teatre el cap de setmana anterior, i això també els hi agraïm, però també els hi volem reservar aquest espai del teatre i no volem fer més activitats. Per tant, tenim moltes coses que encabir i poder hi haurà alguna activitat que no podrem encabir.
3: Pel que fa a l'agenda cultural, clar, estem parlant de la Festa Major, però abans encara tindrem la Festa Major petita. En aquest sentit, quan tindrem ja més o menys la programació, quan l'anunciareu i el cartell, i bé, que es pot avançar també de com serà la Festa Major petita.
5: La Festa Major petita serà com en els darrers anys, és a dir, com sempre, al cap de setmana anterior a la festivitat dels patrons. Sí que en aquesta legislatura hem recuperat el fet que la festa és el dia 30, i per tant el dia 30 també farem activitats, hi haurà la missa pel matí, que això ja sempre es venia fent, però per la tarda fa ja un parell d'anys que em recuperem el fet de fer sardanes per la tarda, i també farem una activitat infantil. I aquest any el que tenim com a gran novetat, que és el que ens està donant bastant mals de caps a l'hora d'organitzar, però que ens fa moltíssima il·lusió, és la quarantena, que això ens diu molt, que no és que no faci 40 anys, sinó que serà la quarantena trobada de gegants. I això vol dir que s'ha convidat a moltíssimes més colles que habitualment, i això ens està portant alguns problemes d'organització, però estic convençuda que serà una gran trobada de gegants, com mereix el fet de que aquest any sigui la quarantena.
3: I també hi haurà, no, el correfoc, com és els actes habituals de la Festa Major petita, que pel que veiem al calendari serà 24, 25, 26, oi?
5: Començarem el 23, farem un concert de jazz, un jazz una mica més modern, però farem una nit de jazz, perquè a la comissió la gent ens va demanar, que les entitats ens van demanar que féssim jazz. Com tenim un calendari tan apretat a la Festa Major gran, diguéssim, la farem a la Festa Major petita, i també estem mirant a veure si podem encabir algun altre acte. Per tant, allarguem, és que cada cop la gent ens demana més festes, sí, per tant la Festa Major petita, que només eren dos dies, aquest any al principi la farem des del 23 fins al 30, farem algunes activitats.
3: Molt bé, doncs estarem atents a quan surti aquest programa, i després de cara a l'estiu també hi haurà una altra cita cultural, no?, el Cubelles Noir, que en aquest cas és una proposta d'una entitat també cubellenca, que entenc que també té continuïtat, oi, el Festival Literari?
5: Sí, aquest any serà la 11a edició, si no m'equivoco, i també ja estan fent propostes, perquè també a prèvia al festival també fan alguna activitat que també s'inclou dintre el programa de la Festa Major, i que acaba la Festa Major el 16, però normalment és la setmana següent que ja comença el Cubelles Noir. Per tant, entre que comencem la Festa Major petita i ja comencem a fer l'exposició vinculada a la Festa Major petita, la Festa Major petita, la Festa Major gran, i després el Cubelles Noir, tenim activitat cultural durant tot l'estiu, incloent també a Dia de Castellera durant la Festa Major gran. Vull dir que tenim moltes activitats.
3: Molt bé, doncs aquesta és la tasca que estan preparant des de la Regidoria de Cultura de cara als pròxims mesos, amb aquestes cites importants, no?, en l'agenda covellenca, com són la Festa Major Petita i la Festa Major Gran. I recordem, tornem a recordar, que continua obert el termini per presentar propostes de pregoner o pregonera per part de les associacions de la vila. I bé, abans de marxar també com a regidora de Cultura, que aquesta setmana ha visitat la comarca el conseller

0: la vostra resposta, no?, a aquestes accions de política lingüística de la Generalitat, i també doncs, si teniu previst adherir-vos al Pacte Nacional per la Llengua i les accions que proposen des de la Conselleria.
1: Doncs sí, ahir ens van convidar a aquest acte que s'organitzava des de la Conselleria de Política Lingüística, en el que primer es va fer una diagnosi, després ens van presentar aquestes 40 propostes per l'acció i el Pacte per la Llengua. Del Pacte per la Llengua vam rebre una petició per part de la Conselleria que ens adheríssim al pacte. Jo personalment, com a regidora de Cultura, doncs sí que m'agradaria adherir-me. Això ja és un tema més polític, perquè el govern està format per tres altres forces que haurem de valorar si es volen adherir al pacte o no. Jo personalment sí que m'agradaria que ens adheríssim, i la veritat és que si jo ahir vaig poder parlar, tenir l'ocasió de parlar amb el Xavier Vila, que ens va mostrar tant en la seva intervenció, com després vam poder tenir l'ocasió de parlar amb ell, va mostrar la seva preocupació, perquè és veritat que el català està en retrocés, sobretot per aquestes onades immigratòries, que no només són externes, a vegades són internes, o inclús provenen aquí a Cubelles tenim migració també provenent de la Unió Europea i fins i tot de fora de Catalunya, vull dir d'Espanya. Vull dir que no només sempre pensem, quan parlem amb migrants, no sempre parlem amb uns determinats migrants, i sí que jo vaig tenir l'ocasió d'explicar-li de que aquí a Cubelles cada cop estem tenint un increment de població i que les escoles estan, la veritat, estan molt plenes, i és veritat que és una població que no té com a primera llengua el català, i per tant això hem de fer un esforç tots plegats en defensar la nostra llengua i que aquesta integració es faci en català i sobretot a través dels infants. Vaig poder parlar, tenir l'ocasió de parlar amb ell i explicar-li que jo, a part de regidora de Cultura, soc també regidora d'ensenyament, i hem de fer una molta feina a les escoles. Em consta que les escoles de Cubelles la fan, però hem de ser també, tots nosaltres hem de participar, perquè el que deia el conseller, no?, de que tenim moltes vegades, quan tenim una persona estrangera davant, a canviar l'idioma, i no hauria de ser així. Jo li vaig explicar, no?, la meva anècdota personal, que jo, els meus rasgos físics són estrangers, perquè ma mare és estrangera, i jo m'hi trobo que moltes vegades la gent se m'adreça a mi en castellà com a primera llengua, no?, i després quan veuen el meu accent de seguida canvien l'idioma, però tenim aquesta tendència que hem d'intentar canviar, revertir-la, perquè hem de protegir la llengua, i aquí ens hi posarem i ens hi trobarem.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Renata Bedós, regidora de Cultura, per aquestes novetats que hem comentat, sobretot doncs pel que fa a la Festa Major, i també doncs aprofitant que hi ha hagut aquesta presentació comarcal aquesta setmana al Consell Comarcal per part de la Conselleria de Política Lingüística. Moltíssimes gràcies doncs per atendre'ns, que vagi molt bé.
1: Gràcies, bon dia.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles, que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
2: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Àngel Fuster.
0: Bon dia, Cubelles, comencem amb el programa matinal d'informació local.
4: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: L'atur registrat ha baixat a Cubelles fins les 768 persones. Durant el maig s'ha reduït la xifra en 15 aturats en comparació amb el mes anterior, però en comparació amb ara fa un any, el 2025, ara hi ha 12 persones més registrades a les oficines d'ocupació de la Generalitat. Cubelles, doncs, continua amb un total de l'atur registrat que és superior al de l'any anterior. Tot i haver trencat amb els repunts que hi ha hagut al març i l'abril i haver anotat un descens de 15 aturats durant el mes de maig, la vila suma ara 768 registrats a l'atur, que, com dèiem, són 12 més dels que hi havia al maig del 2025. Al conjunt del Garraf, en canvi, se segueix la tendència general i és que l'atur registrat s'ha reduït per sota de les xifres de l'any passat. Concretament, en el cas de la comarca, ara hi ha 6.860 persones registrades a l'atur. És un descens de 122 aturats durant l'últim mes i una diferència de 251 persones menys si ho comparem amb el maig del 2025. En aquesta ocasió, en tots els municipis han tingut descensos d'aturats. El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Samper, ha remarcat aquest dimarts que Catalunya lidera l'ocupació a tot l'estat espanyol.
3: Aquesta ocupació, aquest rècord d'ocupació, es lidera a tot l'estat espanyol. Vull destacar que seguim generant més ocupació que la Comunitat de Madrid, per exemple. Nosaltres, des de la Generalitat, seguirem treballant de la mà dels agents socials i econòmics per mantenir aquesta tendència econòmica positiva a Catalunya.
2: A més, el conseller Samper també ha subratllat que l'atur s'ha reduït a totes les regions de Catalunya.
3: Vull destacar que en quant a l'atur es produeix aquesta reducció a tots els territoris, a tots els sectors i per igual entre homes i dones. Destacar també que es produeix una reducció i ja tenim una certa tendència de les persones, dels joves menors de 25 anys. Això és molt positiu, que puguem ocupar els nostres joves.
2: Concretament, Catalunya ha tornat a superar el màxim històric d'ocupació al maig i ja frega els 4 milions d'empleats. L'atur s'ha reduït en 6.900 persones i ha arribat al valor més baix en els últims 18 anys. El rector de Cubelles, mossèn Agustí Panyella, és el nou vicari episcopal de la Vicaria del Penedès, Anoia Garraf. Aquest 26 de maig passat, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez García, ha nomenat a mossèn Agustí Panyella, actualment arxiprest del Garraf i rector de les parròquies de Sant Joan Baptista de Vilanova i la Geltrú i de Santa Maria de Cubelles, doncs com el nou vicari episcopal de la Vicaria del conjunt Penedès, Anoia Garraf, que compta amb els arxiprestats prestats de Vilafranca, el Penedès, l'Anoia i el Garraf. Segons ha informat el bisbat, mossèn Agustí prendrà possessió del càrrec el divendres 26 de juny, juntament també amb el nou vicari episcopal de la Vicaria de Llobregat, que és mossèn Josep Torrente Bruna.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: deixeu-nos en pau. Fill de puta, això et dius mal. Si de nit plou, vai carga, el patriarca de les llúdrigues surt del cau. A mi me la pela que les barres us cridin xatau. Sou una colla de xivados i jo sóc immuni a la grip dels gripaus. Avui entra qualsevol i li donen el vistiplau. Abans d'hòsties quan et deien
1: fes-ho en espanyol, sisplau.

Embriágate.

però el riu sempre va cap baix. En el vent sembla que pujo, però el riu sempre va cap baix. Qui sap si

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: La Generalitat ha demanat implicació als ajuntaments del Penedès en l'impuls del català. Les conclusions de l'enquesta d'usos lingüístics de la zona apunten que cal incorporar en l'ús del català als joves i també les darreres onades d'immigració. Aquest dilluns, a la seu del Consell Comarcal del Garraf, a Vilanova i la Geltrú, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha presentat la guia per l'elaboració dels plans locals d'impuls al català i un llistat de 40 propostes d'acció per integrar la perspectiva lingüística en l'activitat municipal. El conseller Vila ha apuntat que els ajuntaments compten amb unes quantes competències on poden donar un impuls al català.
3: Els municipis tenen moltes competències. Tenen competències en les llars d'infants, on es pot ajudar els nanos de famílies nouvingudes a aprendre el català i a fer-ho servir des del primer moment. No cal esperar que tinguin 15 anys. Això es pot fer des de la llar d'infants. Els municipis tenen competències també en els casals d'avis, on hem de garantir que les persones que van als casals d'avis o a les residències hem de garantir que també tinguin atenció en català. Els municipis tenen també competències en àrees com el comerç i són crucials, i molts ho estan fent a l'hora de garantir que la retolació compleixi la normativa lingüística.
2: En la presentació, Vilanova i la Geltrú també s'han explicat les dades de l'enquesta d'usos lingüístics de tot el Penedès. Les conclusions de l'estudi són que, malgrat que en aquesta regió s'està per sobre de la mitjana en percentatges de coneixements i també l'entorn de la mitjana catalana de parlants inicials i habituals de català, sí que cal incorporar a l'ús del català als molts joves i adults joves nascuts a Catalunya que no fan ús del català o que només en fan un ús molt secundari. I també que cal incorporar el coneixement i l'ús del català a les darreres onades d'immigració que estan sent integrades predominantment en castellà. El conseller Vila ha destacat aquests àmbits de la societat, joves i nouvinguts, on els experts confirmen que s'ha d'actuar.
3: Hem d'incentivar la vinculació entre les noves generacions i la llengua catalana. Trobem que els que no tenen el català com a primera llengua l'aprenen poc i el fan servir molt poc, fins i tot menys que en altres territoris de Catalunya. Per tant, tenim aquests dos reptes que van lligats en bona mesura, i és que la població que està arribant a casa nostra entengui la conveniència i la bondat d'integrar-se lingüísticament fent-se seva també la llengua catalana.
2: A la presentació d'aquest dilluns hi han assistit alcaldes i regidors d'arreu del Penedès. Per part de Cubelles hi ha pres part Renata B2, regidora de Cultura. Un any després de l'aprovació del Pacte Nacional per la Llengua, ja s'han adherit més de 220 municipis, entre els quals per ara no hi trobem Cubelles. De fet, de la comarca del Garraf s'hi ha adherit Vilanova i la Geltrú fins ara. L'estiu passat el govern de la Generalitat va enviar una carta a tots els consistoris on subratllava la importància d'incorporar la mirada lingüística en totes les polítiques locals com a element transversal i estratègic que garanteixi els drets lingüístics de la ciutadania i consolidi l'ús social del català. Juntament amb la carta, la Conselleria de Política Lingüística va remetre als ajuntaments un model de moció d'adhesió al Pacte Nacional per la Llengua que els equips de govern podien portar a aprovació en els plens municipals, cosa que aquí a Cubelles encara no s'ha fet. Per ara, els municipis adherits al Pacte Nacional per la Llengua a la comarca del Garraf són Vilanova i la Geltrú i el conjunt de la Vegueria del Penedès i adherits més ajuntaments com ara Calafell, el Vendrell, el Vinyana, Vilafranca del Penedès, Sant Jaume dels Domenys o Pacs del Penedès, Sant Sadurní d'Anoia, Igualada, entre altres. El rector de Cubelles, mossèn Agustí Panyella, és el nou vicari episcopal de la Vicaria del Penedès, Anoia Garraf. Aquest 26 de maig passat, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez García, ha nomenat a mossèn Agustí Panyella, actualment arxiprest del Garraf i rector de les parròquies de Sant Joan Baptista de Vilanova i la Geltrú i de Santa Maria de Cubelles, doncs com el nou vicari episcopal de la Vicaria del conjunt Penedès, Anoia Garraf, que compta amb els arxiprestats de Vilafranca, el Penedès, l'Anoia i el Garraf. Segons ha informat el bisbat, mossèn Agustí prendrà possessió del càrrec el divendres 26 de juny, juntament també amb el nou vicari episcopal de la Vicaria de Llobregat, que és mossèn Josep Torrente Bruna.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
4: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
5: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels
2: Fuster.
5: Bon dia,
2: Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
5: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
4: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Si vols notar la diferència.
2: Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

0: We'll up the brand new flavor. Righteous. This one for the people here.
1: Molt, molt, molt bona tarda. Estem aquí estrenant el quart programa de Pilars al Vent amb els meus col·laboradors de sempre, Nogui.
2: Hola, bones.
1: El Jordi Lora.
3: Bona tarda.
1: I el Nil Sánchez.
4: Bones.
1: I avui tenim un convidat especial, ja que no portem a ningú de pinya ni a ningú de troncs, sinó que portem a un tècnic de troncs. En aquest cas, el cap de troncs, Magí García. Molt bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Això serà un programa més especial perquè sí que parlarem de... o ja en seguirem parlant de castells. No parlarem d'una posició concreta, sinó parlarem de la funció que té ser cap de troncs a una colla castellera. I en aquest cas, primer el que nosaltres sempre fem abans de començar les preguntes més castelleres és el nostre company Nogui et farà unes preguntes, vale? Una mica més personals perquè la gent dels oients et coneguin i et tinguin una mica més present.
2: Bueno, t'explicaria com funciona, però seria tonteria, perquè ja ho saps. Llavors, anem amb les preguntes.
5: Estàs assumint que he vist els programes?
2: Te les saps, te les saps.
1: Espero que hagi vist
2: els programes. I si no te les saps, és culpa teva, no està preparat.
5: Vale, vale, vale.
2: Primer de tot, la pregunta és... Bueno, volem saber si el que et dediques, la teva vida, ve influenciar, o sigui, influència que tu estigues als castells. Per tant, volem saber de què treballes o... de què estudies i a què et volies dedicar quan eres petit i si creus que el teu treball o el teu estudi pot enfocar-se al món dels castells.
5: A veure, jo treballar no. Jo sóc estudiant d'enginyeria informàtica a Vilanova. I, bueno, realment de petit sempre deia que volia ser inventor, per tant, crec que no és cap feina en concret. Però, i no crec que la meva feina o el meu sector es pugui enfocar als castells. Més que res perquè suposo que sempre, quan, sobretot en el meu cas, que és tècnic de troncs, que has de fer els castells, sempre vols com aportar el teu granet de sorra. I en el meu cas m'ho vaig tirar cap al meu camp i crec que els castells... O sigui, no pots posar algú a un computador tan humà com són els castells, perquè encara que calculis totes les variables, sempre et quedarà milers que no tens en compte i, per tant, no crec que cap ordinador pugui ser capaç d'aportar molta cosa més de la gestió, que pot ser ja més part de junta que no de tècnica, perquè és això. Crec que els castells són tan humans que és impossible.
2: Vale, ara per tocar una miqueta més món de castells, vull que ens parlis del primer record que tens de castells. És a dir... Tots tenim un record de dir... Jo veia, per exemple, la Diada de les Neus i veia els Bordegassos, però no em transmetia una altra cosa. I jo sempre poso d'exemple la intent de 4 a 8 aquí, un estiu aquí a la plaça de Cubelles, a la plaça de Vila. Quin és que em va fer sentir el que eren els castells i volia endinsar-me en aquest món? Quin és el teu moment casteller, per així dir-ho? El teu moment que dius, vull ser part d'això.
5: Sincerament, jo vaig entrar a castells perquè el meu pare ja estava ficat dins i un dia a plaça l'Àngel Moreno, que crec que és més que conegut per la majoria de nosaltres que ens hem embolicat en aquest món, almenys de Castells del Foix, em va mirar a plaça i em va dir: tu ets terç. I jo, què? Què és esto? I res, un dia vaig tornar a Cubelles. En aquell moment no tenia carnet, per tant, havia d'esperar-me al meu pare a que em pugés a casa i estava a castells. I jo vaig anar a assaig i, bueno, una companya nostra, la Olga, Yagüe, em va dir: posa't la faixa. I jo, per què? Què voleu fer amb mi? I res, crec que aquest és el primer record que tinc, perquè realment en experiències anteriors només recordo saber què són els castells, un amic meu a primària dir: soc enxaneta de Bordegassos, però poc més. Però és això, crec que el meu primer record és el meu primer assaig.
2: Vale, amb el teu...
1: Crec que és el quart convidat que ve i el quart convidat que ha dit que l'Àngel la va incitar a fer castells aquí a Cubelles.
2: Sí. Bueno, la següent pregunta. no te la faré perquè ja l'has respost, perquè era què et va dinsar el món dels castells, i literalment ha sigut la resposta de l'anterior. I ara passem a les preguntes interessants, les bones de veritat.
5: Aquestes rares.
2: Efectivament, les que van fer els meus nens d'un estre escolar. Primera pregunta. És el moment exacte de començar la diada i només tens un mocador. On va? A la mà dreta, a la mà esquerra o a la faixa?
5: Aquestes opcions?
2: O si vols donar alguna més, posa alguna més.
5: A veure, si no porto cinturó, al cinturó. Si porto cinturó, a la faixa.
2: Vale. Si fossis un gelat, quin sabor series i per què?
5: Xocolata blanca, i perquè és el meu preferit.
2: Vale. Dins del món i la fauna d'una colla castellera, quin animal creus que series?
5: A veure, jo sempre he dit que, en plan, si vull ser un animal, voldria ser un gat, però crec que no s'aplica perquè la meva agilitat no és la meva característica principal en el món dels castells. Però bueno, si em puc quedar amb el gat, em quedo amb el gat.
2: Sí, doncs amb el gat. I la pregunta estrella, o estrellada, perquè, bueno, per què és? Si fossis una pedra, quin tipus de pedra series?
5: Pissarra.
2: Una pissarra, per què?
5: No ho sé, crec que perquè ho associo als Pirineus, i el meu esport preferit és l'esquí.
2: Vale. I ara ens queda la pregunta que va fer l'últim convidat, que va ser David Manfield. Defineix una colla castellera, que és, o sigui, que és una colla castellera, només amb una paraula.
1: Complica aquesta pregunta, eh?
5: Amb una paraula. No sabria dir-te amb una paraula. Dedicació.
1: Molt bona pregunta aquesta. Ai, molt bona resposta. Per aquí ja anem a fer, explico una mica més, ja que no sigui només amb una paraula. Per què?
5: O sigui, per què la meva resposta? O...
1: Sí, per què dedicació?
5: Bueno, suposo que també la meva visió ve una mica per ser tècnica, però al final castells, una vegada que t'enganxa, i t'enganxa molt.
1: Bastant. Ja ho va dir el Marfil, que no, no podia dir, però que és com una droga. Ho va dir, ho va dir.
5: Però no sé, crec que és dedicació, perquè almenys en el nostre món, vinc com a tècnic, per tant parlaré com a tècnic, els castells ja no és estar cada dimarts o divendres, en el nostre cas, estar hores amb la teva gent de castells o fent castells, sinó que és més enllà, és pensar en la pròxima diada, pensar en la pròxima activitat, pensar en quins castells vols fer a l'assaig, a la diada, no sé, dedicar-li temps.
1: Jo crec que em passa igual que penso més en castells que en qualsevol altra cosa de la meva vida. Sí. I tots els que estem aquí crec que ens passa el mateix.
2: Sí. Et diria ara una pregunta que m'ha sorgit. Què creus que treu més la son? La uni i els exàmens o realitzar troncs a Castellers del Fons?
1: Jo sé la resposta.
5: Ara, a més, estic de setmana d'examen, bueno, una setmana de començar els exàmens finals. I suposo que per això, aquesta setmana et dic que exàmens finals. Però la resta, 100% et dic que fer els troncs.
1: Clar, jo aquí preguntes em poden sorgir més poques, perquè jo estic amb ella tècnica de troncs. Llavors, jo vull que sigui, vull que canviem la dinàmica del programa d'avui. Jo vull una mica que més sigui un 4 contra 1. Aquí entrarà el nostre company Jordi Lora, ja que sí que el Magí, jo som, presento per la gent que no ho sàpiga, que escolti el programa i no ho sàpiga. El Magí i jo som tècnica de troncs, i tenim el Nogui i el Nil, que són tècnica de pinyes. I el Jordi Lora, per desgràcia, encara no està dins de
3: això. No, per desgràcia no, per sort.
1: Ja li tocarà, no es preocupi, perquè ja li tocarà.
2: Sí, tens ganes, Jordi, tens ganes.
1: D'aquí al programa 500 de Piles al Vent, el tindreu com a tècnic de troncs o tècnic de pinyes o el que sigui.
5: I a tu i a mi ens haurà donat un infart o alguna cosa així.
1: Sí, no estarem.
3: O sigui, puc aprofitar per preguntar-vos
1: tot el que vulgui, no? El grup de WhatsApp aquest matí, el grup de WhatsApp intern de Pilars del Vent ha preguntat, me'n puc passar? I li he dit, fes les preguntes que vulguis, però no ens passem.
3: Mira, doncs jo venia d'un viatge amb cotxe i he tingut 6 hores per reflexionar-me bastantes preguntes, vale?
1: Igual ens tenc el programa, igual ens truca el Jordi Sancho, president de Castells del Foix. Mira, nois, que s'acaba el projecte de Pires al Vent perquè us heu passat.
3: I Maric Torres després, a Ràdio Cuyas no ho torneu. Vale, en quin moment, Magí, tu, per exemple, decideixes, o sigui, o et proposen entrada tècnica i per què dius que sí?
5: Crec que l'opció del no, quan mires a l'Àngel Moreno, al Suís, et diu, vull que estiguis a l'equip de tècniques, crec que no és una opció. Però, bueno, realment he entrat a la tècnica aquesta temporada, portava ja 3 darrere, i sempre m'ha agradat poder aportar tot el màxim possible a la colla. Sabia que la tècnica, en aquell moment, no podia aportar-li perquè no era tècnica. Per tant, les meves opinions eren simplement si em preguntaven. Però en el moment que em proposen ser tècnica, això, poder aportar el meu granet de sorra i ajudar un equip de tècnica que en aquell moment era bastant més reduït que ara, perquè crec que en aquesta temporada hem duplicat el nombre de membres. És que és això, si realment si tens aquest amor per la teva colla i la tècnica creu que tu pots aportar-li algo, per què diries que no?
1: I si tens amor pel teu cabell, digues que no, perquè se't caurà. Jo...
4: Bueno, el teu ja no hi havia molt a fer, eh?
1: No, realment el meu cabell estava fora, però ara encara més.
3: I parles, Magí, d'aquesta ampliació que ha hagut aquesta temporada a tècnica, que heu crescut com a tècnica, creus que era necessari i en què ha influït aquest augment de tècnica?
5: A veure, jo espero que hagi suposat una gran distribució en quant al pes que suposa ser tècnica. Perquè estem parlant de que abans de que entréssim nosaltres, 3-4 persones portaven el pes de tota una colla. I cada departament, entre cometes, estava dirigit per una sola persona. Teníem el Roldán com a tècnic de pinyes, l'Anna com a tècnica de canalla, que sí que tenia el Pol ajudant-la, i el cap de colla. Però és això, cada departament com que només tenia una persona i requeia tot el pes sobre ella. Per tant, ara mateix, per exemple, jo durant la setmana faig els troncs, potser si jo no puc una setmana... si jo no puc una setmana, per exemple aquesta que estic d'exàmens, el Pol s'encarrega, i clar, això significa que quan no eren 2 persones a tècnics de tronc, totes les setmanes tinguessis el que tinguessis, has de fer els troncs.
1: He vist mirades per aquí, no, Guinil, què passava?
4: Que això de durant la setmana, jo crec que vol dir el dia d'assaig.
2: Clar, podeu dir el matí d'abans o el mateix assaig, no directament.
3: Però això vosaltres, que sou pinyes, el tronc acostumem, jo crec, a confirmar l'app abans, eh?
2: No, estem parlant de que el tronc no el tenim muntat fins al dia d'abans per nosaltres poder fer la pinya amb quina gent puja i quina no. L'app confirma més ràpid la pinya que el tronc.
1: Em falta que la gent s'apunti a assaig. No tengo nada más a decir. No, però també, clar, el nivell de pinyes és més... És més tinc el que tinc. Entre cometes. Una colla petita és tinc el que tinc, poso el que poso. I ja m'ho confirmaré vosaltres. Però a nivell de... Això ho hauria de respondre més al Magí. Però a nivell de troncs és... pensa qui puja, pensa per què, pensa si és un 4 que està més tancat, aquesta persona sombra més que aquesta, és més complicat, llavors hi ha més xerrades al grup de WhatsApp, no? Però jo crec que també error nostre, vam dir que ho faríem el dimecres per la nit, però no, dimecres a la nit la meitat de gent no confirmarà a l'absistència.
5: A veure, jo porto un parell de setmanes que aviso al Nil amb bastant delació, sí. Aquesta última no, però bueno,
1: jo
5: intento fer.
2: No, si tu sé que fas els troncs. Jo, qualsevol dia que ja estiguin els troncs vintrats, li preguntaré al Pol qui hi va.
1: Vale. I jo t'ho sabré.
2: No sabrà.
1: Jo t'ho sabré.
2: Ara que has obert el meló aquest, tu estàs als dos grups. Tu estàs als grups de pinya i de troncs.
5: Ah, el WhatsApp sí.
2: Digues aquí ara mateix quin grup es parla més.
1: No val.
2: Quin grup es parla
1: no val.
2: Més.
1: No val.
2: Quin grup pateix més. Quin grup no paren de parlar. M'has tret el micro?
1: No.
2: Ah, m'he deixat d'escoltar.
1: L'estic baixant perquè està saturant molt.
5: A veure, converses crec que hi ha més de troncs. Missatges crec que hi ha més al de pinyes.
1: Claro.
2: Però un dubte que em sorgeix a mi. El grup de troncs?
1: Sí.
2: Esteu vosaltres dos?
1: No, no. Hi ha més gent.
2: Ah, vale. T'ha dit, teniu un grup per parlar?
1: No, hi ha més gent. Està el Roldán, que té pinyes, però està allà. Està l'Anna, com a la persona que fa els poms, el Josu, el Magí i jo. I l'Àngel.
5: I ho sé, l'Àngel com a tècnic absolut.
3: Però sí. Teniu un grup tots, o sigui, tota sí. Tècnica.
1: Just. Bueno, un grup de... Tenim una d'esto de comunicacions, del WhatsApp, no sé com es diu.
5: Una comunitat.
1: Eso.
3: Que pros tots.
1: Home, clar. I que ens professionalitzem a nivell de tècnica també amb tecnologies.
3: Vale, entrem... No em vaig obrir un meló.
1: Un altre meló. Vinga, va, ja portem dos avui.
3: No, i després el Nogui haurà d'obrir el seu, sí, o sigui, no, sí, hem d'obrir molts melons. Avui.
1: Es nota que estem a l'estiu, no? Que ens agraden els melons.
3: Seguim.
1: No sé per què rieu.
3: Seguim. Sempre és un tema molt que recorreix molt a les coses castelleres. El puges tu, pujo jo, puja ell, puja l'altre. Per què no pujo jo? Per què no puja l'altre? Com us afecta això? O sigui, perquè al final sou vosaltres, els tècnics de tronc i de canalla, els que decidiu qui puja, qui no puja...
1: Jo des d'aquí vull fer un comunicat oficial. Jordi Lorda deixa de ser membre de Pilars del Temps. No, és broma, Magí,
5: Jordi,
1: si vols.
5: No, perquè em puguin ajudar els meus companys de pinya, podria dir que això en pinya, qui va a aquesta posició, qui va a l'altra, també passa, per tant, jo crec que també podeu aportar...
4: Però una cosa, Jordi, tu has vingut a destrossar...
1: Sí, no.
4: Jo, com va això? Sí. Tu has estat al viatge i has estat pensant, a veure, què faig perquè ningú vagi mai més
1: jo no
4: al programa?
1: Jo no he pogut estar a la diada, doncs no hi haurà més diades. Ha pensat, jo no estic a la diada, no hi ha més diades.
2: Ha vist que hem fet algun capítol més que algun programa, sí, ha dit que ens tanquin ja.
1: Un altre menú. Magí, si vols, respon.
5: A veure... Com a tècnic de tronc, jo sempre dic el mateix. Jo intento que pugi tot el món, perquè realment és el que vull. Jo, totes les persones, fins i tot estiguin a pinya o no, vull que pugin. De fet, aquí els meus companys, sempre a cada assaig em miren d'una forma una mica rara quan poso en algunes proves a gent que ells diuen me l'estàs traient de pinyes, de veritat. I em volen matar.
2: Hi ha més gent que puja el tronc, que després està fent pinyes perquè no pot pujar, que gent de tronc pur.
1: No, acaba d'obrir el meló de tronquetis, no? Ja ho he deixat.
5: La
1: ho
5: cosa deixat és que... A veure, si preferiu que hi hagin més tronquetis purs, endavant.
2: No,
5: nou de 6.
2: Jo he encantat que hi hagi gent que pugi, però que tingui clar que ha d'estar la pinya baix. Jo he encantat amb això.
5: Seguint el meu tema... jo és això, ara mateix hi ha molta gent que pot pujar i que té l'habilitat per pujar i jo encantat perquè això em dona la possibilitat a fer un castell de moltes formes diferents, però justament per això a una diada només tinc 3 rondes, 3 troncs. Potser el tronc pur, que seria terços, segons, si és de 7, quarts, en un 3 de 7 que sense comptar pom són 9 persones. Tenim una colla que potser que gent que pugui pujar som 30. Per tant, no em donen els números. Jo que sóc de números, a mi no em dona.
3: Sí, és que jo crec que hem de tenir molt clar, i s'ha de tenir molt clar, que només hi ha 3 castells per una diada, que tant de bo hi haguessin 5 o 6, que potser les diades durarien 25 hores, però bueno, a ja nosaltres ens encantaria que hi haguessin més castells.
5: No, i a més, és que realment és que hi ha, a més, en aquesta temporada que volem fer alguns objectius, realment, si volem trobar el límit, hi haurà gent que, per sort o per desgràcia, repetirà el tronc. Per tant, ja no és només que tingui poca gent que pugui pujar a les 3 rondes dels castells, per número, sinó que algunes posicions estaran ocupades per les mateixes persones, perquè realment la combinació que he de fer és aquella. I llavors, potser aquesta diada, desgraciadament no pujaràs, intentaré que pugis a la següent.
1: Sí, jo aquí volia aprofitar això, perquè primer explico una cosa, però volia aprofitar aquest espai per felicitar una persona. Jo crec que quan vols fer objectius, Actualment Castells del Foix, el castell més alt que tenim és el 3 de 7, que sembla estrany, perquè hem fet el 3 de 7 i no el 4 aquesta temporada. El 3 l'hem fet 4 cops, si no m'equivoco, 4 cops seguits, 4 dades seguides, cosa que en altres anys era impensable. L'any passat el vam estrenar per primer cop a la història i vam fer només 2. Però crec que fins que no tinguem un cert rodatge, no de Castells de 7 en general, sinó a una mateixa temporada, no podem arribar a estrenar gent. I és clar, la nostra intenció és que els assajos sempre tothom, ja sigui de tronc o de pinyes, roti, i qualsevol persona que vulgui. Som una colla petita, som una petita família, volem que tothom que vulgui intentar pujar, pugi. Llavors, estrenar persones en els nostres castells límits és complicat. Jo volia aprofitar aquest espai, espero que escolti el programa, si no ja el faré escoltar, ja el faré que hi faci, oh, que escolti el programa sí o sí. Volia felicitar el Roc Reverter, que és una... S'aplaudir, si voleu. No, el volia felicitar el Roc Reverter perquè és una persona que porta des del primer dia de la colla, els primers mesos de la colla, i la temporada passada es va estrenar per primer cop al Tron, i aquest any s'ha estrenat per primer cop a un castell de set, i el volíem felicitar des d'aquí, ja que és una persona que ha tragat molt, ha menjat molta, com diríem, mal parlat, molta merda, i s'ha pogut estrenar, i jo estic molt content per ell.
2: El Roc, a part, és una persona que a pinyes l'hem utilitzat molt en posicions que ho ha passat malament, però que s'ho està currant. Mm. I vull destacar que ahir, després de la festa de la Diada, sa mare va treure unes fotos.
1: Veritat.
2: Vaig veure una foto del primer assaig que va anar aquí a l'església amb una samarreta de Spiderman. Jo volia només deixar això clar.
1: Porta els castells a la sang, porta a atrapar-se, atrapar gent a la sang.
3: A mi em va fer molta il·lusió l'estrena del Roc d'ahir. Jo crec que és una cosa super remarcable que puguem anar fent canvis en tronc. Dia darrere dia, imagino, em mires així que sembla que em vagin a matar.
5: No, jo encantat. O sigui, jo és el primer que dic. Sobretot en aquestes diades que ja comença a fer calor. Sincerament, jo he fet 3 castells a l'agost, les 3 rondes, i si hi ha algun intent desmuntat, encara menys. Jo prefereixo, s'ha dit, en alguns castells la meva posició i que s'estreni gent, perquè sincerament crec que estem a una ola de calor, però a l'altre dia a mi em va tocar fer els 3 castells, que va ser el 3 de 7 a la Torre i bueno, els 2 intents desmuntats del 3 de 6 a Magulla, i van haver moments on la calor es notava. I per tant, sincerament, a mi, jo no tinc cap problema en veure el castell des de dalt, donant instruccions, i si em necessiten els meus companys de pinya, fer la pinya. Però és això. Desgraciadament, no sempre pot ser això. I bueno, si algú m'està escoltant que ve els castells, els assajos, ha pujat algun assaig i encara no ha pujat a plaça, només l'he de dir que arribarà. I si no, que li diguin al Roc a parte. Tres més a dir.
4: Bueno, al final ahir a la diada de Quarts Amunt, des d'aquí gràcies, perquè crec que tota la colla ens ho vam passar molt bé, tant a la diada com després.
1: Sí, sí.
4: Després parlarem en si de la diada, però es va notar una mica ja la calor, no?
1: Sí.
4: Que notàvem que entre rondes i sobretot a final de tot ja es notava que la calor estava apretant, que el sol començava ja a tocar tothom. De fet, hi havia gent que ja estava una mica... li començava a donar com marejos i tot.
1: Sí, jo mateix vaig haver d'anar a l'ambulància que em prenguessin atenció perquè m'estava marejant. Jo crec que... Bueno, si vols acabar.
4: Bueno, no, era simplement això, que estem a principis de juny, era últim dia de maig. Sí. Això a meitat d'estiu, amb la calor a tope, al final pinyes ja es nota, però tronc, que és una cosa que has d'estar aguantant molt i amb moltíssim d'equilibri, no sé, però s'ha de notar molt, no, suposo?
5: Sí, justament per això estem fent el 3 de 7 ara, perquè a mitjans d'agost no farem. Aquí anuncio, els castells de 7 es cancel·len durant tot l'estiu. En quan passi Sant Joan, tornem als castells de 5 i ja està.
1: Construccions, castells de 5, no? Construccions de 5.
5: Ja comencem con el friki.
1: No, però el que volia preguntar, seguint una mica aquesta tema línia de la calor, és una pregunta ràpida. Tu creus que com afecta la calor al sol? Ja els castells en general, però més amb el que tu t'encarregues, que són els troncs, com creus que influeix?
5: A veure, ja de forma, bueno, ara quan el rendiment, a la tercera ronda, si vols portar un castell límit, estàs fotut. Això per començar. O sigui, ja, jo crec que si abans ja es plantejaven... Bueno, no, realment a les colles grans no sé com es planteja, i a les colles petites tampoc, però nosaltres, a certa alçada de la temporada, el castell límit va primer.
1: Sí.
5: No només per dir aquí estem, sinó per dir estem frescos ara, a la tercera ronda potser tinc la camisa empapada, que aquesta és una altra, i com puja algú sobre meu, potser me'l trobo fent d'agulla.
1: Sí, sí.
5: O sigui, en quant a la nostra equipació va malament perquè està empapada al final de la diada, i en quant a rendiment físic, jo sincerament, a les últimes rondes, algunes diades, he dit, no sé si puc fer aquest castell.
2: Jo tinc una pregunta relacionada amb això. A l'estiu, no vull ni que justifiquis directament, a l'estiu, diades a les 12, com la zona tradicional marca, o a, no. les, o a la tarda a les 6?
5: No.
2: 12 o 6?
5: 6.
1: 12.
3: 12, Pol.
1: Sí.
3: Jo estic encantat que comenci... Ara ens ve aquest cap de setmana una diada, que és a 6 de la tarda, i estic desitjant-la.
1: De fet, tenim aquest mes de juny, les 3 diades que tenim són...
3: Són dissabte de tarda.
1: Són dissabte de tarda.
3: Que bé.
1: Sí.
5: A veure, mentre no es faci de fosc, jo no tinc cap problema perquè sigui tard.
1: Hòstia, me'n recordo una diada que vam tindre a...
5: Torredembarra?
1: Sant Pedó.
3: Sí.
1: Que se'ns va fer de nit. Vam fer 3-2 intents de 4 de 7.
3: I 5 de 6 amb l'agulla, eh?
1: 5 de 6 amb l'agulla, sí. Imagino que el recordarem per sempre.
3: No em recordo. Jo anava a sobre d'un dels dos, no me'n recordo.
1: Potser anava a torres, dos segons. Se'ns va fer de fosc, va ser una mica... Perquè els pilars que hi era de nit, la plaça tampoc estava molt ben il·luminada, però una diada bastant guai per recordar.
3: Abans has dit una paraula, objectius. Quins creus que són els objectius de Castells del Foix en un futur... proper, llunyà... Quins creus que són?
5: Jo crec que el 9 de 6, no? Companys de pinya?
1: Sí, jo voto sí.
2: Jo agafo el cotxe i em tiro el foix.
5: Bueno.
4: I jo el torno a agafar i atropello tothom a la plaça.
2: Jo sé d'una persona de pinya que estaria encantadíssima.
1: Sí?
2: Li encantaria fer el 9.
1: I jo d'una canalla, d'un nen de Castell del Foix, que també té molta il·lusió de fer això.
2: No entenc les muralles. Són castells. Són torres, són coses cap a dalt. No fem muralles, si us plau.
1: Jo aquí, no. A 2 de juny, diré que aquest any és any de concurs. 2 de juny s'estrena el programa.
5: Ah, vale.
1: Demà.
2: És una altra que no l'escolta.
1: Clar. No, jo dic que aquí...
2: Però saps per què no l'escolta? Perquè on ets els dimarts i els divendres a partir de les 7:30?
5: Assajant amb el Foix.
2: A on?
5: A la sala sociocultural.
1: Perfecte. No, jo dic aquí això, a 2 de juny, dic que queden uns quants mesos pel concurs. M'ha donat mandra a comptar. Queden uns quants mesos pel concurs. Jo crec que el concurs aquest any es guanya amb un 9 de 9 amb folre descarregat. No diré de quina golla, però es descarregarà.
5: A veure, jo aquest any, sincerament, he fet la broma del 9 de 6. A mi els castells que són més amples que els no m'acaben.
1: Mira, respon la pregunta de quin és l'objectiu d'aquesta temporada.
3: Ara realista, porfa.
5: A veure, és que realment la tècnica, sobretot de troncs i poms, i bueno, realment tota la tècnica, estem en una situació una mica rara perquè estem passejant el 3, que és el nostre castell sostre,
1: sí.
5: Com si fos un 3 de 6.
1: Sí, sí.
5: L'estem passejant... sent el nostre sostre, que l'estem utilitzant de bandera, o sigui, obrim les places amb el 3 de 7, estem molt contents fent això. Però això significa que, no sé quan va ser el primer, però és això, estem al maig, estem passejant el 3 de 7.
1: Primer és el març, no?
3: Sí, 27 de març.
5: I aquesta pregunta realment encara l'estem fent. Quin serà el nostre objectiu durant aquesta temporada? Realment, un ja l'estem complint, que és passejar el 3 de 7. D'aquí poc superarem, sense comptar aquesta temporada, perquè seguirem fent el 3 de 7, estic segur. El número de castells de 7 que hem fet com a colla durant tota la nostra història. Abans d'aquesta temporada teníem 6, ja portem 4. I suposo que l'objectiu és ampliar la gamma de 7.
1: Sí.
5: Ja ens hem consolidat com colla de 7, però bueno, encara falten... alguns tipus de castells.
2: Jo vull aportar que sempre diem molt lo del 3 de 7, però és que en veritat portem ara mateix 3 tripetes, per així dir-ho, seguides de 3 de 7 i torre. Perquè estem parlant molt del 3 de 7, però la torre també és un castell que deixa d'estar.
5: Sí.
2: I jo vull fer-te una pregunta. Què veus més a prop? L'agulla a dins o un pis més a la torre?
5: L'agulla a dins.
2: I què t'agradaria més a tu? L'agulla a dins o un pis més a la torre?
5: Com a persona que ara l'han posat de segon a la torre... sincerament...
1: Com que l'han posat? T'has posat? Cap de troncs? No. Ha sigut decisió de tècnica sencera.
5: Sí, jo puc dir missa, però l'Àngel em pot dir... Bueno, lo que tu digues.
1: Sí.
5: Exacte. Llavors... jo mantinc el que dic. Jo crec que està més a prop al 3 de 7 amb agulla, sobretot perquè som una colla que va a descarregar els castells. I la torre és un castell on pot estar perfecte, i jo ho vaig veure a l'últim concurset, pot estar perfecte i de cop i volta colles que tenen dominada la gamma de 7 dir, pues bueno, pues parem la dia d'una estona. Llavors, m'agradaria la torre de 7? Pues sí, la veritat, és un dels castells límits de la gamma de 7, o sigui, què m'estàs contant? Però, sincerament, com a tècnica, crec que ens toca ser realistes. I encara que puguem provar coses rares a l'assaig i amb xarxa, la xarxa és molt còmoda.
1: Sí, jo crec que aquí he parlat amb molts gurus del món dels castells i jo crec que la majoria opina el mateix. És tres vegades més complicat pujar-li un pis a una torre, a qualsevol torre, que pujar-li un pis a un 3 o un 4. I si parlem d'agulles és més fàcil amb l'agulla.
3: Aleshores,
1: no,
3: estàs dient
1: no,
3: que...
1: No, el 3 de 8 tampoc. Responem ja la pregunta que ja...
3: M'has deixat caure...
1: No, però em refereixo a que una torre és... Depèn de molts factors, depèn de dues persones. Els 3 i el 4 són de més persones. I també he de dir que una caiguda de la torre et pot fins i tot poder parar, o sigui, que s'acabi la temporada, perquè és un castell molt lleig de caure. I és el que et imagina. El pots tindre perfecte i al moment girar-te se't risca una mica el peu i no pots salvar una torre, perquè tens massa pes a sobre i no el pots distribuir com un altre castell. Llavors jo crec que ja responc també a la pregunta del Magí, veig més, bueno, degut a que li heu fet al Magí, veig més factible 3 de 7 amb agulla o 5 de 7, que no és objectiu el 5 de 7, però veig més a prop això que una torre de 7.
5: Jo he dit ampliar la gama de 7.
2: Jo et diré una cosa.
1: I el 7 de 7 és descartable perquè no hi ha pinya.
2: Això t'ho estan dient, claro, això t'ho estan dient els de tronc, ¿vale? Els de pinya et dic jo que és inviable.
3: No és inviable perquè saps que tots els que estan escoltant això, saps què faran? Venir dimarts i divendres assaig a la sala sociocultural.
2: Saps per què no veig viable? Perquè quan hi ha una diada aquí a Cubelles, tenim més gent que a Bordegassos en alguna diada fora. I quan tenim una diada fora, tenim menys gent que dels xiquets del Delta que van fer un pilar de 5 a la segona ronda l'altre dia.
1: I orgull a ells que l'han pogut fer.
2: Sí, i som molt majos, i tinc el seu mocador i me caim ben.
5: Jo crec que no van fer la torre perquè per protocol de plaça no van poder. Però crec que volien fer la torre.
1: No sé com va funcionar.
5: Algo així vaig entendre, potser no.
1: Sí, tenia moltes ganes de... Una colla que té moltes ganes de fer coses grans igual, perquè vam acabar el dinar, van començar la festa i canalla... Bueno, no era canalla, era gent de...
5: Jovent.
1: Sí, jovent del Delta, que vindrà a buscar-nos a dir, podem fer una torre així ràpida aquí en Pinya? I vam fer-ho.
2: També molt xulo el color de samarreta, eh?
1: Sí, de la camisa.
2: Els hem de preguntar si... O sigui, de camisa. Hem de preguntar si és turquesa el seu color.
5: Jo crec que no.
3: Com el nostre, Magí.
1: Sí.
3: Com el nostre.
5: Ja ho sé, ja.
3: Doncs arribem a la teva part del programa, no, Pol? Les preguntes?
1: Sí, ja tenim...
3: Ah, no, espera. Ens falta el meló. Vinga, el meló del dia, del programa...
1: Mira, abans d'obrir el meló, li vull fer una pregunta al Magí.
3: Vinga.
1: Jo la sé respondre, no la respondré perquè no és el meu moment, però és el moment del Magí. Com a tècnic de troncs, què t'agrada més? Sabem que, bueno, no ho sabem, la gent ho sap, però els pilars tu no els toques, com a tècnica de troncs. Què t'agrada més? Decidir portar un castell, cantar un castell. 3, 4, torre, 5, 7, i què t'agrada més? Muntar, rollo, preparar l'app.
5: A veure, o sigui, tu estàs dient quin castell prefereixo cantar. des de baix.
1: Sí.
5: Jo no canto castells.
1: Bueno, quin t'agradaria fer? El teu primer castell que has cantat, quin vols que sigui?
5: Home, ja que tenim aquest nom del programa, una magulla, no?
3: Per poder cridar, pires el vent.
1: Seria, pensa, el pirar, sí, sí, el cas, però nosaltres ja tinc segur que alguna diada la persona que canta Vens al Pilar, que és el Nogui, s'equivocarà i dirà Pires al vent. Ho tinc seguríssim.
2: La pinya està avisada.
5: Però no, jo crec... A mi m'agrada molt aquesta part que tinc de tècnica, perquè és com que estic darrere bastidors. I la veritat és que a mi que m'agrada això, bueno, el que he dit al principi del programa, agafar aquesta informació, que potser has de tindre més de la que et pot donar una app, que, perquè per alçades no muntaràs un castell. Has de conèixer molts més factors i se t'escaparan.
1: Sí.
5: Però igualment, justament com he de recopilar aquesta informació que potser crec que se m'escapa, aquesta curiositat també em fa ser més curiós, conèixer més el meu sector i muntar aquest castell. I que aquest castell surti bé, i quan surt bé, després de que un altre el canti, dir, he acertat amb les peces.
1: Perfecte.
2: Tinc tres preguntes. La primera, relacionat amb això que estàs parlant de les apps, no apps, no sé si la gent està ficada en el mundillo, vull la teva opinió sincera com a persona que es dedica a aquestes coses. Quina app, veuríem malo, quina app va millor? L'aleta, que utilitzen sobretot els universitaris, o l'assistència?
5: Vosaltres voleu que ens treguin la llicència de l'app o...
2: No, jo vull que opinis i que diguis quines coses podries fer per millorar cada app.
4: Jo vinc a ajudar-lo una mica i crec que l'aleta està molt bé, però depèn a quina gent li fiquis això, es perdria totalment, perquè tenim gent a la colla que la tecnologia no és el seu punt fort. Tu li dones un mòbil i te l'encén, et mira el WhatsApp i no li facis anar a Instagram directament perquè es perdrà, no sabrà sortir. Llavors, l'existència és molt, molt clara. Tu piques assaig i et surt el castell que estàs fent. Tu li dones i dius, vale, faig aquest castell. L'aleta, ja li pots donar les fotos, li pots donar no sé què, ara mires, ara per canviar el castell has de lliscar cap a un costat per canviar la prova. Depèn a quina gent li fiquis això, no, l'assaig seria etern.
1: Però et posa on vas.
5: I aquest és el repte dels informàtics. a veure, jo... parlant com informàtic, dic que cap aplicació és igual i que totes tindran les seves avantatges i els seus inconvenients. Nosaltres de moment estem utilitzant assistència. Som conscients de que hi ha moltes funcionalitats que no tenim, que potser altres colles més grans doncs sí que les tenen. Personalment sí que sóc afí a la tecnologia, si no, no crec que estigués a la carrera que estic. I a més, com també Llunàtic, de l'UPC, que he utilitzat l'aleta. Jo prefereixo l'aleta, però perquè a mi és més còmode i, sobretot, jo porto ja 4 temporades al Foix i conec a tota la gent. I com a tècnica em toca. Però potser a Llunàtics, que hi ha molta més fluctuació de gent, a mi una funcionalitat que m'encanta de l'aleta és poder picar sobre d'un nom i dir, vale, té aquesta cara. Si et poses bé la foto. Si et poses una foto de festa vestit de pitufo i amb una peluca...
1: I
5: llavors,
1: això passa? Hi ha gent que té aquesta foto?
5: Que les animacions de les universitàries són molt, molt divertides, però no aprofitis aquella foto per posar-te a l'aleta.
2: Qui fa les millors animacions?
1: No.
5: no respondré aquesta pregunta perquè tics. Encara no he disfrutat de totes.
2: L'altra pregunta que volia fer, que no té a veure amb les apps ni aquestes coses, però que m'ha vingut al cap. Jo, la primera vegada que vam estar contra el perill, en Nil i jo i el nostre company Enric, que estem als tres a tècnica de pinyes, sense el nostre cap de pinyes, va ser una sensació de espero que vagi tot bé, no vull patir. Tu com vas viure la primera vegada sent tu el responsable dels troncs? La primera diada que estaves tu contra el perill.
5: A veure, jo com m'he dit, el meu treball és més enrere bastidors. Per tant, canviaré la pregunta d'actuació a assaig. Perquè potser jo tinc més protagonisme a l'assaig que no a una diada. A mi quan em van dir que era tècnic de troncs, va ser una mica, se'm va tancar el cul i vaig dir espavila. Perquè clar, jo sempre, o sigui, mai m'havia implicat amb la tècnica perquè no em tocava. Per tant, si alguna vegada em preguntaven, doncs jo responia com em tocava o com pensava. Però realment sí que estava aprenent de castells, perquè òbviament cada divendres estava a l'assaig, però no, mai em fixava en totes les coses que em fixo ara. El primer assaig que vaig ser oficialment cap de troncs,

0: sensació és una mica de vertigen.
1: I ja per tancar aquesta ronda, que crec que és, ets l'entrevistat que hem fet més de la seva part de, com a, sí, i com a tal, toca el meló. Toca la pregunta que ja sabies, o sea, no sé si has escoltat els programes, però sé que aquesta te la sabies que cauria ara.
0: Es, crec que sé quin és.
1: Què són els castells més per tu? Esport o cultura i tradició?
2: Anem 5-4-3, sí. 4-3.
0: 4-3 guanyant.
1: O sea, si contem els d'aquí, o sea, si contem els d'aquí, si no contem els d'aquí, anem 2-1.
0: A veure, recorriré a la resposta depèn. Perquè
1: no et facis una fàcil.
0: No, sí, em decantaré per una.
3: Vinga.
0: Però jo crec que depèn molt de la colla, sobretot. Per exemple, Minyons de Terrassa, crec que està clar quina decisió prenen, encara que no li agradi potser al Pol.
1: Jo et rebatireixo amb una cosa. Minyons són els que no es presenten al concurs, no?
0: Correcte. Sí.
1: Però són els primers que també, quan hi ha una colla al costat que fa un castell més gran, volen fer-ho més gran. Per tant, això ja és competitivitat, no?
0: Si és amb tu mateix també?
3: Sí.
1: A la gent que fa alpinisme d'alta muntanya, la gent que fa llançament de javelina, s'entren contra ells mateixos.
0: Sí.
1: Volen millorar-se sempre més. Uh-huh. Usain Bolt volia trencar el seu propi rècord, veritat?
4: No li mengis el coco. Magí, responde rápido.
0: A veure, jo crec que hi ha una campana de Gauss invertida, en el sentit de contra més tires de tradicionalisme també t'apropes més, encara que no vulguis, potser a l'esport. Però hi ha una franja mitja on si tu no et fixes en les altres colles i simplement vas a fer castells, és una traïció. Perquè és una traïció fins i tot teva. Ara bé, sí, estàs cada divendres pico i pala veient el que fa la teva colla, intentant sempre millorar, i sobretot que això ho vaig escoltar en un programa, hi ha reglament. Si segueixes unes normes, i són unes normes esportives, és un esport.
3: ¡Vamos!
2: Bueno, vinga, va, 3-3, no passa res.
3: 4-4, no?
2: Bueno, sí. Sí, no.
1: Que no compliquis, 2-2 amb convidats, ja està. Nosaltres som neutre, o sea, som 2-2.
3: No, no som neutre.
1: No, però vull dir, som 2-2, comptem com a 0 i ja està. Vale.
0: També s'ha de dir que jo soc bastant poc tradicionalista. I hi ha moltes coses, de fet, que no entenc.
1: Po-po-po-po-po-po-po-po-po.
2: Bueno, ens hem quedat sense un micro, el micro del nou i ha deixat de funcionar.
0: No, però hi ha moltes coses que jo no he mamat des de petit, i per tant, no sé, per exemple, el tema de la polca, que ha sonat tradicional, podria ser per algunes persones una aberració. No sé, si veus que uns nens canten una cançó com una aberració, no sé qui té el problema, sincerament.
3: Seguim, no, Pol?
2: Arriba fins aquí la part de l'entrevista del nostre cap de troncs, sense acabar. O sigui, no podem acabar d'una altra manera que no sigui amb la bateria de preguntes, que és el nostre concurs. Dic el mateix sempre, tenim 33 preguntes. No facis més perquè no arribarem.
0: Et deixaré sense, llavors.
2: Vinga, va. El més competitiu de casa seva, el Magí.
0: Sempre.
2: Quan digueu, tenim el cronòmetre. Sí, un minut. Tenim el d'allò. Quan digueu, comencem amb 3, 2, 1 i... Quants anys portes fent castells?
0: 4.
2: Posició actual?
0: Terç.
2: Colla castellera preferida que no sigui la teva?
0: Nens.
2: Plaça que t'agrada actuar?
0: Neus.
2: Diada preferida?
0: La de casa.
2: Castell que t'agradaria fer i no has fet?
0: 3-8.
2: Posició que mai faries?
0: Primeres.
2: Les teves 3 colles preferides?
0: Nens, Vella i... i Minyons de Terrassa.
2: Colla Vella o colla Joves de Baix?
0: Vella.
2: Primer castell que recordes haver carregat?
0: 3-6 amb Agulla.
2: Castell que també està emocionat?
0: 4-7.
2: Moment casteller que mai oblidaràs?
0: Primer 3-7.
2: Pinya, tronc o canalla?
0: tronc.

0: Castell preferit per veure la plaça?
1: Perdó?
0: Castell preferit per veure la plaça?
1: 3 de 7.
0: Castell que més respecte et fa?
1: Torre de 7.
0: Millor plaça on has actuat?
1: Cubelles.
0: Dia més nervis? Iepa. I acaba aquestes preguntes. Aplaudim amb 16 preguntes respostes.
2: Molt bé, Magí.
0: Deuen vas campió. Líder, new record d'aquesta bateria de preguntes de Pia Soler.
1: Ja em pareix que jo una no l'he escoltat perquè algú ha tossit.
2: Ara s'ha de culpar, pobre
0: nen. Ja està.
3: És que és tronquet i no pot guanyar. Però l'última que has llegit l'ha arribat a contestar?
0: No.
3: Pues que la contesti, no?
0: Vinga, va. Diada amb més nervis que has viscut?
1: Viladecans. Sí.
2: Doncs no.
0: Perfecte. Bueno, Sant Vicenç
1: per mi. Jo un parell de preguntes que les he respost per passar de pregunta, sincerament. Sobretot les tres colles preferides.
0: Vale, perfecte. Doncs fins aquí a aquesta part de la petita entrevista al nostre cap de troncs. Des d'aquí donar-te les gràcies de Pilars del Vent per haver vingut, haver aconseguit una mica del teu temps amb aquesta setmana d'exàmens que has dit que estàs i poder venir i fer-nos aquest favor d'estar amb nosaltres. I el que una pregunta així ràpid que fem que fem sempre i pels oients, perquè així ràpid amb una frase o dues, per què han de vindre a fer Castells i per què Castells del Foix?
1: Castells del Foix perquè l'ambient que hi ha és magnífic i sobretot coneixes molta gent, i bueno, perquè som els millors encara que no sigui per pisos. I bueno, per fer Castells, sincerament ni jo sé per què, però t'enganxa.
0: Perfecte. Doncs moltes gràcies, Magí, i gràcies per haver vingut. Righteous.
4: This one for the people here. Doncs ara passem a parlar de la segona, a fer la segona part del programa. Aquest programa, aquesta segona part durarà una mica menys perquè ens hem entretingut a parlar molt amb el Magí, crec que era interessant també. I aleshores, jo ara que esteu aquí, el Magí no ha marxat i esteu aquí els altres tres, que m'expliqueu com va anar aquest cop de setmana la segona dia de Quarts Amunt, ja que jo no vaig poder estar, així que m'expliqueu com va anar.
3: Qui vol començar?
5: Doncs va anar prou bé, amb molta calor. La veritat és que ens vam trobar bastant còmodes a nivell Castells, ara entrarem. I després, si heu notat que estem una mica més lents o més curts de lo normal d'idees, és perquè efectivament les festes de després es va allargar una mica.
0: Bastant, es va allargar bastant.
5: Una miqueta.
0: La pregunta que li fèiem als caps de colla de les universitàries de quina és la millor animació del món universitari, jo respondré de les convencionals, les festes de Quarts Amunt.
3: Es va allargar tant com que les barres pesen.
0: Sí, com que ens va quedar a recollir. Vam ajudar la gent de Quarts Amunt a recollir.
4: Mare meva, sí que va aguantar, eh?
0: Sí,
5: efectivament.
0: Sí.
4: Bueno, va, i tema Castells, què? Com va anar? Què bueno, vam fer?
0: Vam començar obrint la plaça com ja es costuma als Castells del Foix amb un 3 de 7, amb aquesta petita estrena que teníem amb el Roc Reverter. Jo crec que va ser una mica diferent perquè la plaça era recta.
4: No, la primera plaça recta la primera, que actuem, eh?
0: Sí.
4: I jo me la perdo.
0: Es va fer una mica més estrany. Després vam fer un intent desmuntat de 4 de 7. Era un castell que principalment no el saltaria amb cartera, però no era una opció per aquí cap de setmana, perquè hi ha diada. Però la tècnica ens vam reunir i vam decidir fer perquè la plaça on actuàvem era la casa del nostre cap de colla, casa de tota la vida de l'Àngel Moreno, als Monjos, i era com una incitació per poder fer grans castells i per dedicar-hi als castells que vam portar a plaça. Vam dir que tampoc era el moment de fer un castell super, super, super lluitat, i vam dir, mira, si qualsevol cosa veiem malament, doncs baixem el castell, cap problema, no hi ha cap problema. Llavors vam fer a tercera ronda de repetició, vam fer el 2 de 6, i a tercera i quarta ronda vam fer dos intents desmuntats de 3 a 6 amb agulla, i va haver un petit problema amb, també he de dir, ja va tenir un petit problema a Pinya, i el Pom també era molt, era molt nou també, hi havia petites peces que no havien treballat entre si, i llavors no vam poder fer, però vam dir, estem satisfets, hem fet el 3 la torre, i vam acabar la diada ja sense cap mena de complicació, acabar amb el pilar de 4 típic de les diades.
5: Sí, bueno, al final encara que no haguéssim completat els 3 castells que es farien de normal de diada, s'ha de tenir en compte que 2 castells que vam fer són 2 castells que, si els haguéssim pensat la temporada passada, només en fer-ne un en una diada ja hagués sigut una gran diada. Llavors els estem juntant molt aquesta temporada i hem d'estar, ho estem normalitzant, però és una cosa que realment no hauríem de normalitzar. Realment són 2 castells molt grans pel que fem de normal.
1: Bueno, jo no parlaré molt durant aquesta part de l'entrevista, que ja he parlat suficient amb els 48 minuts que m'heu estat fent preguntes, i no fàcils. Gràcies, Jordi.
4: Però... jo crec que després d'això deixo de pujar per vida, eh?
0: No, home.
1: Si tu creus que això afecta la meva decisió com a professional...
3: Perfecte, tenim una agulla més.
1: Bueno, a lo que anava. Que jo crec que és algo que sempre ha passat en aquesta colla, perquè... la veritat és que hi ha molt poca gent que vingui d'altres colles, i som gent que hem començat fent castells a Castellers del Foix, i hi ha moltes coses que fem que no són normals i que jo crec que infravalorem per aquest fet. Bueno, jo ja ho he dit abans, però és que portem 4 castells de 7. Estem a 1 de juny. Bueno, l'esteu escoltant el 2.
4: Jo crec que també van fer molt bona diada, i opaca tot, o sigui, passa com la setmana passada parlàvem amb el Bei, o sigui, fa 2 setmanes, que opaca haver completat tots els objectius, opaca tot el bé que ens van el 3 i la torre. Aquests 2 intents desmuntats del 3 amb l'agulla i del 4 fan que no gaudim tant i no sortim tan contents de plaça, però igualment jo crec que podem estar molt contents.
3: Sí, també no és... o sigui, no és només la diada com a castells. Jo crec que també opaca les sensacions de després, tot el que fa la calor. O sigui, jo crec que va ser un factor, així com moltes vegades em queixo de les places, ja per queixar-me sempre, el tema calor va ser una cosa, jo crec, excessiva. O sigui, tampoc era tantíssima calor, però es notava. O sigui, tu feies, jo per exemple, que sempre intento posar-me totes les pinyes de les altres colles, feies 3 pinyes seguides i a la quarta volies morir. O sigui, el calor jo crec que també va afectar bastant, no només a nosaltres, sinó veient la resta de colles en general al nivell de la diada.
0: Després, si voleu, així per acabar una mica la diada, compartíem plaça amb Escardats de la colla d'Esquerra de l'Eixample, amb Bous de la Bisbal, amb Minyons de l'Arbós i
4: Chicuelos
0: i Chiqueres del Delta. Que així, per castells destacats, podem dir els 2 castells de 7 de Bous de la Bisbal, tant el 3 com el 4. No, perdó, mentida, van fer el 3 de 7. Després un altre 3 de 7 el primer 3 de 7 de Bous, el primer 3 de 7 de temporada.
4: Sí. De Bous 4 de 7, pues.
0: El 4, perdó.
5: Es nota que feia molta calor.
4: Sí, sí.
5: I que estava mirant...
0: veritat. Va ser el primer castell de 7 de la temporada de Bous, també primer castell de la temporada de 7 de Minyons dels Bous, que va ser el 3, i així ja per destacar també el pilar de 5 dels del Delta i el 4 de 7 carregat per Esquerra de l'Eixample. També vam fer el 3, si no m'equivoco.
1: Sí.
0: I així castells destacats aquesta cap de setmana que hem viscut, a part dels nostres que ja hem parlat.
3: No, destacar de Bous de la Bisbal una cosa que m'agrada molt, que és la Figareta.
0: Parla.
3: Fes de les teves, va, critica. Què opines de la Figareta, va, què opines?
0: Cap problema.
3: Ah, vale, la cara que has posat...
1: Encara que sigui a la plaça de Santa Margarita i els Monjos?
0: Bueno, no opinaré de zones tradicionals, encara no entrarem en aquest problema. En aquest problema no entrarem. Quan la gent que els nostres havien sigut ja més experimentat de castells gràcies al nostre programa, podem obrir altres melons. I si voleu, acabem una mica amb el programa d'avui parlant de que aquest cap de setmana a la plaça de Vila de Cubelles hi haurà una altra diada important pels castellers del Foix, com és la diada de primavera d'aquí de Cubelles. Si voleu parleu les colles que tenim aquest cap de setmana a Cubelles. Bueno, destaca que és una diada, com ho he dit abans, a les 6 de la tarda, és una diada de tarda, a la plaça de la Vila d'aquí de Cubelles.
4: Doncs actuarem amb Castellers de Sant Feliu, Ballets de Gelida i els nostres amics de Castellers de Viladecans. I nosaltres actuarem les quatre colles. L'any passat, cal recordar que vam fer, vam donar el pas, jo crec, en aquesta diada fent el primer 4-7, sí, i el primer a casa. I, bueno, el Nogui porta dia moltes setmanes que toca fer màgia. A veure si aquesta setmana ja la podem acabar fent.
0: De fet, jo vull dir una cosa. La diada de la temporada passada, que va ser el primer castell de 7 i el primer 4-7 a casa, el Nogui no va estar. I aquest cap de setmana tampoc està.
3: És el que anava a dir. La diada de l'any passat estava amb el Dactes i el Trio Baix Poder. Aquest tinc concurs de batucades. Espero que feu honor a la tradició i que es faci un 4-7 aquí ben maco.
4: Mira, jo crec que podem fer honor si tots venen aquesta setmana, saps? Dimarts i divendres a les 7:30 i dissabte a les 6 de la tarda a la plaça de Vila. No us ho perdeu perquè fem el que fem. Serà molt guai.
3: De fet, ara mateix, tu, oient, el que estàs escoltant, para, mira l'hora, mira el rellotge, encara estem assajant. De fet, ara mateix, segurament, estem fent alguna prova fora de la xarxa. M'estaré embolicant amb les cordes perquè no sé col·locar-les bé, però vine a nosaltres a fer pinya, que ara mateix t'estem necessitant.
0: Pinya o tronc?
3: Pinya.
0: Doncs, si voleu dir alguna cosa més, Magí, ni el Jordi o Nogui?
1: Bueno, jo simplement destacar, bueno, això ja és sensació personal, però la veritat és que poder anar a Santa Margarida dels Monjos, fer un 3-7. Bueno, jo que pujo a la rengla. I després, just al baixar, poder-li dir a l'Àngel, tu no volies un castell de 7 a casa teva, i poder-li dedicar el castell, la veritat és molt bona sensació.
0: Sí, va ser, és el que em dic, va ser casa de l'Àngel i volíem fer aquest petit homenatge al nostre cap de colla. I bueno, fins aquí el programa d'avui. No, per desgràcia no ens queda més temps per poder seguir xerrant amb els col·laboradors i el Magí. Donem les gràcies, seguim donant les gràcies a Ràdio Cubelles per donar-nos aquest petit espai i a tots vosaltres per escoltar Piles del Vent i ens veiem la setmana que ve a la mateixa hora. Moltes gràcies i fins la propera.
4: Adeu.
3: Vens al Pilar.
6: Ràdio Cubelles 107.5 FM. Si vols notar la diferència...

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable, tot i que dominat pel sol, amb núvols alts gran part del dia i alguns núvols baixos fins a mig matí i després altres que sorgiran d'evolució llunyans cap a l'interior i que es veuran de lluny, amb una temperatura que no variarà gaire o pujarà una mica, movent-se entre els 20 o 21 de mínima i els 27 de màxima, amb una humitat alta. Vent feble amb terrals ara a primera hora i deixalo que en cos moderats a la tarda. Això farà que la mar augmenti de marejol a maró al final del dia. Demà esperem que el temps sigui molt més estable, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia i només hi haurà algun núvol baix al final de la jornada, amb una temperatura que començarà a baixar i aquesta nit ja es notarà bastant, ja que tindrem una mínima que voltarà als 17 graus en contra de les 20-21 que hem tingut aquesta passada, mentre que demà la màxima també recularà una mica i estaria entre 25 i 26, amb una humitat moderada. Bé, fem-la de mestral fins a mig matí i de garbí la resta del dia amb algun cop moderat a la tarda i fent que la mar baixi de maró a marejol a mitja tarda.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: L'atur registrat ha baixat a Cubelles fins les 768 persones. Durant el maig s'ha reduït la xifra en 15 aturats en comparació amb el mes anterior, però en comparació amb ara fa un any, el 2025, ara hi ha 12 persones més registrades a les oficines d'ocupació de la Generalitat. Cubelles, doncs, continua amb un total de l'atur registrat que és superior al de l'any anterior. Tot i haver trencat amb els repunts que hi ha hagut al març i l'abril i haver anotat un descens de 15 aturats durant el mes de maig, la vila suma ara 768 registrats a l'atur, que, com dèiem, són 12 més dels que hi havia al maig del 2025. Al conjunt del Garraf, en canvi, se segueix la tendència general i és que l'atur registrat s'ha reduït per sota de les xifres de l'any passat. Concretament, en el cas de la comarca, ara hi ha 6.860 persones registrades a l'atur. És un descens de 122 aturats durant l'últim mes i una diferència de 251 persones menys si ho comparem amb el maig del 2025. En aquesta ocasió, en tots els municipis han tingut descensos d'aturats. El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Samper, ha remarcat aquest dimarts que Catalunya lidera l'ocupació a tot l'estat espanyol.
4: Aquesta ocupació, aquest rècord d'ocupació, es lidera a tot l'estat espanyol. Vull destacar que seguim generant més ocupació que la Comunitat de Madrid, per exemple. Nosaltres, des de la Generalitat, seguirem treballant de la mà dels agents socials i econòmics per mantenir aquesta tendència econòmica positiva a Catalunya.
0: A més, el conseller Samper també ha subratllat que l'atur s'ha reduït a totes les regions de Catalunya.
4: Vull destacar que en quant a l'atur es produeix aquesta reducció a tots els territoris, a tots els sectors i per igual entre homes i dones. Destacar també que es produeix una reducció i ja tenim una certa tendència de les persones, dels joves menors de 25 anys. Això és molt positiu, que puguem ocupar els nostres joves.
0: Concretament, Catalunya ha tornat a superar el màxim històric d'ocupació al maig i ja frega els 4 milions d'empleats. L'atur s'ha reduït en 6.900 persones i ha arribat al valor més baix en els últims 18 anys. La Generalitat ha demanat implicació als ajuntaments del Penedès en l'impuls del català. Les conclusions de l'enquesta d'usos lingüístics de la zona apunten que cal incorporar en l'ús del català als joves i també les darreres onades d'immigració. Aquest dilluns, a la seu del Consell Comarcal del Garraf, a Vilanova i la Geltrú, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha presentat la guia per l'elaboració dels plans locals d'impuls al català i un llistat de 40 propostes d'acció per integrar la perspectiva lingüística en l'activitat municipal. El conseller Vila ha apuntat que els ajuntaments municipis compten amb unes quantes competències on poden donar un impuls al català.
5: Els municipis tenen moltes competències. Tenen competències en les llars d'infants, on es pot ajudar els nanos de famílies nouvingudes a aprendre el català i a fer-ho servir des del primer moment. No cal esperar que tinguin 15 anys. Això es pot fer des de la llar d'infants. Els municipis tenen competències també en els casals d'avis, on hem de garantir que les persones que van als casals d'avis o a les residències hem de garantir que també tinguin atenció en català. Els municipis tenen també competències en àrees com el comerç i són crucials, i molts ho estan fent, a l'hora de garantir que la retolació compleixi la normativa lingüística.
0: En la presentació, Vilanova i la Geltrú també s'han explicat les dades de l'enquesta d'usos lingüístics de tot el Penedès. Les conclusions de l'estudi són que, malgrat que en aquesta regió s'està per sobre de la mitjana en percentatges de coneixements i també l'entorn de la mitjana catalana de parlants inicials i habituals de català, sí que cal incorporar a l'ús del català als molts joves i adults joves nascuts a Catalunya que no fan ús del català o que només en fan un ús molt secundari. I també que cal incorporar el coneixement i l'ús del català a les darreres onades d'immigració que estan sent integrades predominantment en castellà. El conseller Vila ha destacat aquests àmbits de la societat, joves i nouvinguts, on els experts confirmen que s'ha d'actuar.
5: Hem d'incentivar la vinculació entre les noves generacions i la llengua catalana. Trobem que els que no tenen el català com a primera llengua l'aprenen poc i el fan servir molt poc, fins i tot menys que en altres territoris de Catalunya. Per tant, tenim aquests dos reptes que van lligats en bona mesura, i és que la població que està arribant a casa nostra entengui la conveniència i la bondat d'integrar-se lingüísticament fent-se seva també la llengua catalana.
0: A la presentació d'aquest dilluns hi han assistit alcaldes i regidors d'arreu del Penedès. Per part de Cubelles hi ha pres part Renata B2, regidora de Cultura. Un any després de l'aprovació del Pacte Nacional per la Llengua, ja s'han adherit més de 220 municipis, entre els quals per ara no hi trobem Cubelles. De fet, de la comarca del Garraf s'hi ha adherit Vilanova i la Geltrú fins ara. L'estiu passat el govern de la Generalitat va enviar una carta a tots els consistoris on subratllava la importància d'incorporar la mirada lingüística en totes les polítiques locals com a element transversal i estratègic que garanteixi els drets lingüístics de la ciutadania i consolidi l'ús social del català. Juntament amb la carta, la Conselleria de Política Lingüística va remetre als ajuntaments un model de moció d'adhesió al Pacte Nacional per la Llengua que els equips de govern podien portar a aprovació en els plens municipals, cosa que aquí a Cubelles encara no s'ha fet. Per ara, els municipis adherits al Pacte Nacional per la Llengua a la comarca del Garraf són Vilanova i la Geltrú i el conjunt de la Vegueria del Penedès, i adherits més ajuntaments com ara Calafell, el Vendrell, el Vinyana, Vilafranca del Penedès, Sant Jaume dels Domenys o Pacs del Penedès, Sant Sadurní d'Anoia, Igualada, entre altres. El rector de Cubelles, mossèn Agustí Panyella, és el nou vicari episcopal de la Vicaria del Penedès, Anoia Garraf. Aquest 26 de maig passat, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez García, ha nomenat a mossèn Agustí Panyella, actualment arxiprest del Garraf i rector de les parròquies de Sant Joan Baptista de Vilanova i la Geltrú i de Santa Maria de Cubelles, doncs com el nou vicari episcopal de la Vicaria del conjunt Penedès, Anoia Garraf, que compta amb els arxiprestats de Vilafranca, el Penedès, l'Anoia i el Garraf. Segons ha informat el bisbat, mossèn Agustí prendrà possessió del càrrec el divendres 26 de juny, juntament també amb el nou vicari episcopal de la Vicaria de Llobregat, que és mossèn Josep Torrente Bruna. Ja es poden votar les 12 propostes validades dels pressupostos participatius. La dotació total que poden sumar les guanyadores seran 300.000 euros. Recordem qui poden votar: totes les persones empadronades a Cubelles majors de 16 anys fins al pròxim 21 de juny. L'Ajuntament ha obert aquest dilluns les votacions dels pressupostos participatius. Després de la revisió tècnica de les propostes, finalment els votants podran triar entre 12 projectes diferents, que són els següents. Podran votar pel tancament perimetral i la instal·lació de plafons informatius a l'espai patrimonial de la Mota de Sant Pere, valorat en 44.000 euros, o a col·locar marquesines a les parades 17, 20, 22 i 24 de l'autobús urbà per valor de 24.000 euros. També poden votar a fer millores de jardineria i altres elements al passeig marítim amb un cost estimat de 40.000 euros. La instal·lació de parcs infantils amb zones de joc accessibles i inclusives per infants amb mobilitat reduïda està valorada en 75.000 euros. També ha tirat en endavant el projecte de decoració nova al Passeig de la Marina per uns 30.000 euros amb un banc gegant i elements identificatius del municipi amb una finalitat turística i promocional, o la creació d'una àrea de descans, ombres i font d'aigua potable al Passeig de la Marina, també amb una inversió en aquest cas de 60.000 euros. L'habilitació d'un local per l'Associació de Veïns i Propietaris de Corral d'Ancona també passa a la valoració tècnica, en aquest cas amb un valor de 40.000 euros, o la construcció de reductors de velocitat a Corral d'Ancona per 15.000 euros. Posar taules de tenis taula a la plaça de l'Atzavara és una altra de les opcions dels pressupostos participatius, amb un cost de 9.000 euros, així com la reforma i millora de l'skatepark per a ús esportiu i comunitari, que sumaria uns 75.000 euros. La proposta de donar més seguretat als assajos castellers renovant la xarxa de la sala sociocultural per uns 5.000 euros també es pot votar, així com fer un espai per gossos al carrer de l'Arc de Barà, que costaria uns 75.000 euros. En els pressupostos participatius es pot votar des d'aquest dilluns, telemàticament, mitjançant la plataforma de participació ciutadana, disponible en un enllaç al web municipal, i també es podrà votar presencialment a l'OPIC i en diferents punts habilitats, concretament al Centre Social Joan Roig i Piera, de dilluns a divendres de 10 a 1 i de 5 de la tarda a 8 del vespre, a la Biblioteca Municipal els dies 9 i 16 de juny de 3 de la tarda a 8 del vespre, al Casal d'Avis de dilluns a divendres de 10 a 1 i de 4 a 8 i a l'Espai Jove de dilluns a dijous les tardes de 4 a 7. A més, el divendres dia 12 de juny l'Ajuntament instal·larà una carpa informativa al Mercat Setmanal on es podrà votar també presencialment de 9:45 a 12:15 del migdia. Recordem que poden votar totes les persones majors de 16 anys empadronades a Cubelles, només podran votar una única vegada i podran escollir un màxim de 3 propostes. El PP ha inaugurat una seu pròpia a Cubelles. El president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, ha lloat aquest divendres la tasca de la regidora Juana Navarrete. Tot i que queda menys d'un any per les eleccions municipals, el PP encara no ha pres cap decisió oficial sobre qui encapçalarà la seva llista aquí a Cubelles. Aquest divendres, el PP de Cubelles ha organitzat la inauguració de la seva nova seu, un local situat al carrer de Gallifa. La regidora Juana Navarrete ha rebut el suport del president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, així com altres representants populars de la zona, com els diputats Santi Rodríguez i Maria de los Llanos de Luna, entre altres regidors dels municipis veïns. Juana Navarrete, regidora del PP, s'ha mostrat satisfeta de fer aquest pas, d'obrir una seu, després d'haver recuperat la representació aquesta legislatura.
6: Nosaltres estem molt contents perquè ja veu la gent com respon, i bueno, nosaltres estem aquí amb molta il·lusió perquè és una manera de poder tenir un espai per associacions, per mantenir reunions, per parlar de Cubelles, que és el que a nosaltres ens importa realment és Cubelles. O sigui que jo sempre ho dic, esto no va de ideología, señores, va de pueblo. Entonces vamos a solucionar todos los problemas que tenemos, que son muchos, y en ello estamos. Y el Partido Popular siempre estará aquí al lado del vecino.
0: El president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, ha reconegut que el partit va passar uns anys complicats, però ha destacat la tasca de la regidora Juana Navarrete aquí a Cubelles.
7: Pel Partit Popular de Catalunya és una gran notícia l'obertura d'aquesta seu, perquè tens un partit que creix i ho fa a Cubelles de la mà de la Juan i Navarrete, del seu equip, i és la prova fefaent que el Partit Popular està creixent, que és alternativa també a Cubelles, i per tant tot el suport per la Juan i el seu equip perquè està fent una tasca extraordinària.
0: En relació amb el calendari per anar confirmant els caps de llista i les candidatures, els representants populars han sigut prudents i han declarat que encara no tenen cap decisió presa. Juana Navarrete, regidora del PP.
6: En moment nosaltres d'això no hem parlat. Nosaltres ara estem fent feina, que és el que hem de fer, i no hem parlat d'això. Però sigui qui sigui, realment faran una bona, molt bona feina, que és el que hem de fer, treballar pel poble. O sigui, de moment no ens hem plantejat tot això. Això ja vindrà després.
0: En les eleccions municipals del 2023, el PP va obtenir aquí a Cubelles 400 vots i un regidor. Els castellers del Foix han sumat un altre 3 de 7 als monjos aquest diumenge. La colla de Cubelles ha participat en la diada organitzada per Quarts Amunt, on ha sumat també una altra torre de 6, però ha patit amb el 4 de 7 i el 3 de 6 amb l'agulla, que ha deixat en intents desmuntats. Els castellers del Foix han descarregat, com dèiem, el quart 3 de 7 de la temporada i una altra torre de 6 amb solidesa en la diada de Quarts Amunt aquest diumenge als monjos. Tanmateix, han deixat en intent desmuntat el 4 de 7 i el 3 de 6 amb l'agulla. Uns objectius que, això sí, podrien assolir ben aviat a la diada de primavera que organitzaran aquí a Cubelles aquest dissabte que ve, dia 6 de juny. Els monjos, a part dels castellers del Foix, la resta de colles han descarregat castells majoritàriament de 6, però també alguns de 7 pisos, en alguns casos amb estrenes per aquesta temporada. Els escardats de l'esquerra de l'Eixample han descarregat el 3 de 7, la torre de 6 i dos piles de 4, i han aconseguit carregar el 4 de 7 després d'un primer intent desmuntat. La colla castellera dels Bous de la Bisbal del Penedès han descarregat el 4 de 6, la torre de 6 ha fet un intent desmuntat de 3 de 7 i el 4 de 6 amb l'agulla. I els Minyons de l'Arbós han aconseguit el 3 de 7, la torre de 6 i el 4 de 6, mentre que els Xicuelos i Xicueles del Delta han descarregat el 3 de 6 amb l'agulla i un 3 de 6. La pròxima cita castellera serà aquí a Cubelles, concretament la diada de la primavera. Els castellers del Foix han organitzat una diada aquest dissabte 6 de juny a la plaça de la Vila a partir de les 6 de la tarda, en què actuaran al costat de 3 colles convidades més, els castellers de Sant Feliu, els castellers de Viladecans i els Bailets de Gelida.
8: El Club Patí Cubelles finalment jugarà la propera temporada a la primera catalana. Els cubellencs van aconseguir guanyar el seu partit en l'última jornada i d'aquesta manera doncs certificar la permanència sí o sí després de superar per 3-2 el Capellades, en una jornada on la part de baix va treure fum fins l'últim moment i els resultats es anaven donant i els equips anaven salvant o caient en posicions de descens. La prova ha estat el Club Patí Vilanova, que era el primer equip en jugar aquest cap de setmana i, de fet, doncs, la primera sorpresa, ja que els vilanovins guanyaven per 3-2 el Juned, equip que finalment ha acabat en cinquena posició a la classificació. Amb aquesta victòria momentània, els vilanovins sortien de les posicions de descens i aconseguien situar-se en la zona de permanència. La jornada anava avançant, el Riu de Bitlles guanyava el seu partit a la pista dels Monjos i d'aquesta manera era el Riu de Bitlles el que feia un salt a la classificació i sumava els 42 punts que els deixaven ja una temporada més a primera catalana. Més tard arribaria la derrota de l'Igualada a la pista del Sant Just, una derrota que, per una banda, doncs salvava el Sant Just després de sumar 41 punts i, en canvi, doncs sentenciava l'Igualada que doncs perdia la categoria. I ja a la recta final de la jornada ens deixaven dos partits més, el que comentàvem, la victòria del Cubelles 3-2 davant del Capellades, un Capellades que finalment doncs ha finalitzat tercer a la classificació, però que tenia opcions fins i tot de col·locar-se en segona posició. Els cubellencs, però, necessitats dels punts, van aconseguir guanyar amb 3-2 i d'aquesta manera aconseguien ja la permanència matemàtica, al sumar també 42 punts. En els últims partits de la jornada, el Vilaseca tornava a donar una altra sorpresa i en aquest cas s'imposava 3-1 al Calafell. Amb aquesta victòria el Vilaseca també sumava 41 punts i condemnava el Club Patí Vilanova, que havia començat la jornada guanyant i sortint d'aquestes posicions de descens i acabava la jornada en l'última de les posicions de descens amb 39 punts. Per tant, doncs, finalment perdran la categoria el Vilanova, l'Igualada i el Cerdanyola. Aquests són els tres equips que descendiran i, per tant, doncs, el Club Patí Cubelles que la temporada vinent es mantindrà la primera catalana. Es dona el fet de que si el Cubelles no hagués guanyat el seu partit, hagués empatat amb el Vilanova amb 39 punts i, per tant, doncs, les coses haguessin estat ben diferents per l'equip cubellenc que finalment ha pogut doncs, no només salvar-se, sinó que ha acabat a meitat de la taula, amb 42 punts, els mateixos que el Vilafranca i la Sagrera. Així doncs, final de temporada per al masculí, aconseguir l'objectiu de mantenir-se a primera catalana i ara al Club Patí Cubelles li queda d'aquí unes setmanes la final per l'ascens a la nacional del femení, que es disputarà el proper cap de setmana del 13 i del 14 de juny a Sant Celoni, on les cubellenques tindran l'oportunitat de fer història i pujar a la nacional, mentre que el masculí ha complert amb el seu objectiu i la temporada vinent seguirà a la primera catalana.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
9: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

vull aprendre a desaparèixer i així haurat des d'un forat et i et donaran tota la meva poesia completa perquè jo sé que quan em mori totes les pàgines parlaran del que ens ha passat, del que ens ha passat.

0: Tot just fa unes setmanetes que s'ha acabat la competició per al Club de Futbol Cubelles i als despatxos ja hi ha forces moviments. El primer ha estat aquesta passada setmana on doncs, el club feia oficial el nou entrenador per la propera temporada. Es tracta de Josu Imanol, el qui tenim a través del fil telefònic. Josu, bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Bé, la setmana passada, com dèiem, el club feia oficial el teu fitxatge per doncs, fer-te càrrec d'aquest primer equip del Club de Futbol Cubelles, una mica doncs, que ens expliquis bé, com has viscut aquesta setmana i doncs, arribar doncs, al primer equip del Club de Futbol Cubelles.
1: Bueno, pues al final sí que és cert que em va trucar el president i em va explicar una mica quin era el camí que volia prendre el Cubelles m'ha convençut per pujar-me al projecte del club. Llavors, a partir d'aquí, doncs, amb molta responsabilitat, intentar fer les coses el més seriosament possible i des d'allà pues treballant en confeccionar el planter i preparar coses de cara a l'agost.
0: Ara parlem una mica del futur i del que vindrà o del que ve a partir d'ara, però anem a conèixer-te una mica millor. Ets de Bilbao, tot i que m'explicaves fa una estoneta que vius fa anys aquí a la comarca, has entrenat també aquí, has jugat fins i tot en el futbol territorial de per aquí. Explica'ns una mica qui és Josu Imanol i una mica doncs, per on has passat.
1: Bueno, sí que és cert que jo porto entrenant des dels 17 anys, tinc 44, vaig començar a la Blanca Subur, fent el futbol 7, fent el futbol 11, després sí que és cert que vaig tirar cap al futbol amateur bastant ràpid i vaig tenir un parell d'anys d'experiència en el futbol femení al Suburense, després vaig agafar el primer equip del Suburense masculí, que vam tenir l'encert d'ascendir des de tercera catalana fins a primera i vam guanyar la Copa Catalunya amateur. I d'aquí ja vaig sortir, si no m'equivoco, vaig estar a l'escola del Barça uns quants anys i ja vaig fitxar pel Gavà, a tercera divisió. A partir d'aquí, un anyet al Nàstic de Tarragona juvenil i després de tornar a la Blanca. L'última experiència que he tingut ha sigut amb el juvenil de la Blanca i res, una mica en resum, és aquest, parlant ràpid en un minut.
0: Sí, sí.
1: He tingut altres experiències a nivell professional, a nivell de futbol, perquè sempre he estat lligat al futbol d'una o una altra manera. Però no ben bé d'entrenador principal, diguéssim.
0: De fet, aquesta experiència que dius tu t'ha portat per mig món.
1: Sí, la veritat és que he tingut la sort en els clubs, sobretot en el Barça, en el club que estava, allà, no sé si sabeu que hi ha molts projectes internacionals a nivell de campus, d'històries d'aquestes, i coneixes gent, gent que et proposa altres experiències, i sí que és cert que m'he anat movent per bastants llocs. Llavors, sí, és una experiència bastant xula a nivell vital.
0: Sobretot això, no? El que et fa és guanyar experiència, veure coses i aprendre.
1: Sí. Ja et dic, jo al final el que m'emporto d'aquests viatges és les diferents cultures a nivell esportiu que veus, les diferents tendències a nivell d'entrenaments o de com entendre una miqueta l'esport i després, òbviament, intentar empapar-te del que creus que és positiu i del que és negatiu, doncs aprendre, perquè també hi ha coses que òbviament no estàs d'acord o creus que no es fan d'aquella manera, però això et serveix com per fer un filtre després i prendre't l'esport no només amb un camí, sinó tenir diverses perspectives.
0: Abans d'anar al futur, que jo sé que segurament és el que està esperant una mica l'audiència, és veure què és el que passa amb el Cubelles, deixa'm dir-te que així mirant ràpid potser Josu no s'ha creuat en el camí del Cubelles perquè no han coincidit en competicions, o, però sí que hi ha un personatge que sí que lliga al Cubelles, que és en aquest equip del Suburense que expliques que va guanyar la Copa Catalunya i que doncs, vau pujar de categoria. Hi havia un jugador que evidentment sí que formava part del Cubelles i després va ser també primer entrenador, que és el Capa, no? Un jugador que segurament coneixes prou bé.
1: Sí. Bueno, de fet, va estar amb nosaltres tot el camí, crec que des de tercera catalana,
0: sí.
1: fins a pujar primera, després l'any de primera i la consecució de la Copa Catalunya. Jo crec que va estar... A veure, ara t'estic parlant de memòria, perquè estem parlant dels anys... Vam acabar el 2016, però jo diria que 4 anyets sí que se'ls va passar al cap amb nosaltres. Llavors, home, coneix una mica, clar. I a part, tinc relació personal, a part d'això, clar. Ara recentment coincidim a la Blanca perquè ell té el fill treballant, bueno, perdó, entrenant allà i ens anàvem veient, i anàvem tenint converses i tal. Sí. Bueno, tu has dit que no m'he creuat amb el Cubelles, home, jo unes quantes vegades sí que he jugat contra el Cubelles.
0: Contra, jugant, però sí, jugant com a jugador, vols dir?
1: I com a entrenador.
0: I com a entrenador també.
1: Sí. Ah, perquè tu penses que el Suburense comença des de tercera catalana.
0: Sí, és veritat.
1: Sí, en algun moment sí que ens hem creuat i òbviament el típic amistós de pretemporada sempre aquella, a Cubelles, llavors sí, òbviament m'he creuat, sí. No me'n recordo exactament amb qui, no sé si amb el Xavi Vilagut entrenador...
0: Podria ser,
1: Però sí. Vàries vegades he jugat jo a Cubelles i el Cubelles ha jugat a casa nostra, sí.
0: Bé, ara sí, anem cap a la banqueta del Josep Pons i Ventura. Arribes doncs, en una temporada que no és fàcil, no sé si t'havia passat alguna altra vegada d'arribar a la banqueta d'un equip doncs, que ha perdut la categoria i que ha tingut una temporada complicada i que per tant el que ve és reconstruir una mica, o no sé si aquesta és la visió.
1: Mira, jo exactament... Jo del passat és que no sóc ningú per parlar, llavors a totes les converses que estic tenint amb els jugadors, amb el president, amb tothom que em pregunta, tu em preguntes per si he tingut aquestes experiències, mira, jo crec que el pitjor moment que vam agafar el club de futbol Gavà, que baixava la segona B, que hi havia uns problemes a nivell institucional, econòmic, increïbles, jo crec que el pitjor moment que aquell, no sé si... el puc trobar en algun club. Era un club històric i ostres, allà vam patir el que no està escrit, malgrat la gent era molt maca, però bueno, a nivell institucional era un moment molt inestable. Dit això, de tot s'aprèn, com t'he dit, i jo el que vull és parlar del present i del futur. A mi si el Cubelles va perdre contra la Rapitenca, o va perdre el dia del Sitges, o va perdre... Jo crec que això no serveix de res ara mateix. Ara mateix el que serveix és fer, com es diu en castellà, no? Borrón y cuenta nueva, que tothom es netegi a nivell mental, que això és una categoria nova, això és un camí nou, això és una manera de veure el futbol diferent i que comencem de fer-ho. I avui dia, a segona catalana, al grup que estem, tothom té 0 punts. Vull dir, no hi ha ningú que tingui més punts ni ningú que tingui menys. Llavors, a partir d'aquí... jo crec que s'ha de buscar la part positiva, i la part positiva és que els nanos que es quedin han competit a Primera Catalana, és una categoria interessant, tenen aquesta experiència i suposo hauran après de les errades que s'han comès. Llavors, a partir d'aquí, aprofitar aquestes errades per fer-les positives i que no tornin a succeir, i aquesta experiència, doncs donar-li, ja et dic, donar-li la volta i encarar el futur amb optimisme. Res més.
0: Pel que fa a la plantilla, no sé si si t'has trobat que hi hagin alguns jugadors que ja hagin decidit que no volen continuar al Cubelles, o al revés, o que el Cubelles hagi decidit que doncs, no compta amb alguns jugadors, i a partir d'aquí doncs començar a buscar jugadors, entenc, no?
1: Sí, bueno, els jugadors, òbviament, s'han parlat amb diversos d'ells. Jo em trobo, quan arribo, que hi ha tres jugadors que són baixa, que ja s'han fet públics, i a partir d'aquí la resta de jugadors es van negociant pues, un a un les seves inquietuds, les seves perspectives de futur, etcètera, etcètera. Hi ha quatre que ja són oficials de renovacions, que ja també s'han fet oficials, i a partir d'aquí estem en converses amb diversos d'ells. Dit això, en paral·lel, òbviament, doncs clar, aquesta perspectiva de possibles incorporacions o possibles perfils que ens puguin quadrar en la manera que volem que es desenvolupi el nostre model de joc.
0: Mm-hmm. Pregunta obligada, i quin és aquest model de joc? És a dir, com li agrada jugar al Josu o des de la banqueta?
1: Mira, jo sempre dic el mateix. Jo, el que t'he dit al principi, la primera pregunta que m'has fet, a mi l'experiència em diu que no n'hi ha una manera de jugar a futbol, que

0: guanyant o que vagis perdent segon, és que no és el mateix context. Llavors, hem d'estar preparats per pels diferents escenaris que ens podem trobar. A partir d'aquí, sí que és cert que tinc molt clar doncs, que a mi no m'agraden els riscos en el meu camp. Jo, una de les coses que tinc molt clares és que riscos innecessaris la confiança la fan minvar en el jugador, i a mi m'agrada ser un entrenador que arriba moltes vegades a l'àrea contrària. Normalment els equips que jo he entrenat doncs, bueno, sí que és cert que juguen amb jugadors per banda, que juguen amb un joc que arriba molta gent a l'àrea, que quan acaba el partit dius, bueno, hem guanyat, hem perdut, hem empatat, però, ostres, hem tirat tantes vegades a porteria, ho intentem. Dit això, tot són paraules. Vull dir, això no serveix de res si després no ho fem arribar al servei dels jugadors, i els jugadors creuen en això i ho intenten. M'entens? Perquè al final, a dia 1 de juny que estem, si tu parles amb totes les entrenadores de les categories, tothom et diu que el seu model serà el perfecte i tal, però bueno, després s'ha de plasmar dintre del camp, que és el que no és fàcil de fer.
1: I després has de tenir les eines, no? És a dir, si t'agrada jugar amb jugador, t'agrada jugar a l'atac i això, però si no tens prou atacants, no?
0: Per suposat, clar. La primera tasca que s'ha de fer és intentar confeccionar la plantilla pues, que sigui més o menys de l'estil que t'he explicat.
1: I això com es fa, Josu? Perquè, clar, la gent que li agrada el futbol i en aquestes èpoques, doncs, evidentment, tothom llegeix la premsa esportiva i aquí es fitxen jugadors i no sé què, però en aquestes categories on doncs, no hi ha transaccions econòmiques, no. En el cas del Cubelles no hi ha pressupost per fer doncs, aquestes operacions, com es busquen jugadors, com se'ls convenç perquè acceptin el repte?
0: Mira, jo crec que el més important a la categoria territorial és no enganyar la gent. Llavors, a partir d'aquí, jo m'estic trobant un club que, per el que veig, és que és bastant transparent, o per no dir és transparent, i es diu el que és. Llavors, amb això juguem amb un avantatge, perquè al futbol territorial hi ha moltes promeses que després no es compleixen. Llavors, a partir d'aquí, nosaltres el que expliquem a les converses és el que podem oferir. I el que nosaltres podem oferir és doncs, que intentarem que hi hagi un ambient correcte de treball, que s'ho passin bé els nanos entrenant, que és molt important, perquè no t'oblidis que són gent que no és professional, llavors a partir d'aquí ha de ser voluntari que vinguin a entrenar 3 dies més al partit, perquè si no té cap sentit obligar a ningú que tingui una continuïtat 10 mesos. És totalment inviable. Llavors, a partir d'aquí, no enganyar. No enganyar, vull dir això, que el treball serà seriós, que la gent esperem que vulgui venir a entrenar cada dia, això vol dir que s'ho passa bé, que disfruta. Després, si competim, ja és la llet, si guanyem, ja és la llet. I a partir d'aquí, tenint una miqueta, sí que és veritat, tenint una miqueta nocions del que busquem. Per tenir nocions del que busquem, home, hem de conèixer una mica la territorial, del Garraf, del Baix Penedès i de l'Alt Penedès, diria jo. Clar, més enllà és més complicat. No et dic que no sigui possible portar un jugador de fora d'aquest territori que t'he dit, però aquí ja es complica la cosa. Llavors, sobretot tenir el Garraf, el Baix Penedès i l'Alt Penedès una miqueta doncs, controlat del que es mou, del que hi ha, del que no n'hi ha, de jugadors que poden ser interessants per el que t'he dit, per la nostra idea. I doncs, a partir d'aquí tenir un criteri de selecció, de dir, bueno, doncs, aquest jugador ens interessa per això, anem a trucar-lo, anem a veure quina és la seva intenció d'aquest any, ja et trobes jugadors que tenen molt clar que es volen quedar on estan, et trobes jugadors que estan amargats allà on estan, llavors et donen peu a xerrar, i després doncs, tu els expliques tot això. Jo el que explico és, jo només parlo de nivell esportiu amb els jugadors, a nivell esportiu, a nivell humà, m'interessa molt la seva vida, vull dir, pues si són gent que estudia, si són gent que treballa, si són gent que això els agrada, que no els agrada, que ho fan obligats, que no ho fan obligats, bueno, per què? Perquè després tu has de conviure 4 dies a la setmana més. Llavors,
2: no és el mateix tenir gent que

0: que no és la seva prioritat i que, bueno, que ho fa perquè sí, o gent que, doncs mira, aquest matí, per exemple, he tingut una xerrada amb un nano que et diu, ostres, jo és que estudio a Barcelona, a la universitat, seré biòleg i a partir d'aquí em quadra molt el teu discurs, però clar, jo arribo cap a les 7 i pico a casa, tu creus que em donarà temps? Dic, sí, no et preocupis, perquè ostres, a mi m'interessa un nano que tingui molt clar les coses, que vol ser biòleg, que té el cap super amoblat i que a partir d'aquí el futbol li apassiona. Òbviament m'interessa molt aquest perfil també. Llavors, t'estic donant l'exemple, eh? Mm-hmm. Dit això, doncs, tu tens aquest perfil de persones que són jugadors de futbol i vas destinant sota el teu criteri, doncs on poses més forces i on poses alguna menys. És una miqueta el que intentem fer. I el que jo he fet sempre. Crec que cap jugador dels que jo he entrenat pot estar més content o menys perquè ha jugat més o menys, però no perquè li haguem enganyat. Llavors, torno a repetir el tema de el futbol territorial, el més important és no enganyar. I com hi ha clubs que fan promeses que després costen complir, doncs aquí podem tenir aquest avantatge.
1: Uh-huh. I després està el segon equip, no? L'equip B, que ha tingut una trajectòria destacable, amb un ascens. Aquest any, doncs, home, tot feia indicar que lluitarien per un nou ascens, però és veritat que s'ha complicat i al final no ha estat possible. I el club deia que una de les coses que volia canviar era la integració d'aquest sènior B, no? Plantilles potser una mica més curtes i fer que el transvàs de jugadors sigui potser més constant. No sé si això també et quadra amb tu en el projecte,
0: bueno,
1: no?
0: No, és que, no? Sí, se m'ha comentat. Òbviament hi ha uns jugadors que són del club que per A o per B estan al segon equip. Òbviament hi haurà jugadors que la pretemporada tindran la seva oportunitat. Dit això, no és que em quadri o no em quadri. Són jugadors del club i ells s'han de fer valer per tenir l'opció de quedar entrenador del primer equip i el cos tècnic, perquè al final això no és una decisió meva només. Jo sóc un entrenador que a mi m'agrada molt el tema, bueno, el tema parlant plural, de que el cos tècnic decideix en plural, i òbviament si s'ha de prendre una decisió perquè no hi ha un acord, doncs l'ha de prendre jo, però vull dir que ens convencin amb el seu treball. No té cap lògica que perquè estiguin al club i hagin estat a l'amateur B, però hagin fet una bona temporada, ja pugin. Bueno, això no és cap motiu. Vull dir, el motiu és que sí, han fet una bona temporada a tercera catalana, però hi ha jugadors que són de primera catalana i estan a segona. Vull dir, jo li dono la volta al teu argument. O sigui, s'han de treballar ells al poder estar al primer equip. Mm-hmm. Llavors, és el que t'he dit, el 12 d'agost, que és quan comencem, hi haurà uns quants jugadors del sènior B que estaran citats per començar a entrenar amb nosaltres, i a partir d'aquí, com tindrem un mes i pico, doncs tindran un mes i pico per començar. I aquí cadascú, al final, a l'esport cadascú es va ficant una mica al seu lloc. El que veus que és sacrificat, el que s'esforça, el que ho intenta, i veus després doncs, el que té altres prioritats, que és superlícit, eh? Llavors, mm-hmm. doncs ja ho veurem. Això t'ho contestaria el setembre-octubre. M'entens? Yeah. Si al final m'han convençut o no. Jo coneixo uns quants, és veritat que no coneixo tots, perquè del sènior B aquest any he vist dos partits només, i no coneixo tots, no t'enganyaré. A tots no els he vist jugar, perquè és impossible, però perquè et facis una idea, pues, ara parlant de memòria, quatre jugadors han estat amb mi a la Blanca Subur. Mm-hmm. O sigui que a quatre els coneixo de primera persona perquè han estat un any o més amb mi, i després algun altre jugador, per no dir que 7-8 jugadors més, els coneixo de veure'ls de veure'ls. Llavors, home, aquí t'estic dient que coneixo mitja plantilla.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Dit això, com tenim un mes allà per conèixer-nos, per veure'ls, per veure com funcionen, etc., doncs ja veurem fins on arribem.
1: Bé, bueno, ens has dit que engegueu el 12 d'agost, sí. Per tant, des d'ara i fins al 12 d'agost entenc que és confecció de plantilla, que va de lligar els jugadors que continuen, que no, els que marxen, els que arriben, els que se'n van, i el dia de 12 d'agost en marxa, en principi sí. Pretemporada de, pues això, no? 3 setmanes, un mes, no? Aproximadament.
0: No, una mica més, perquè pensa que començarem el 20 de setembre la lliga.
1: Bueno, sí, un
0: llavors
1: mes, això,
0: tindrem
1: un
0: mes, sí. Quasi 6 setmanes. Mm. La idea era començar el 17, no t'enganyaré, però el club em va dir que...
1: Festa major.
0: A veure, podíem fer un partit de festa major al cap de setmana just d'abans, el 15, i clar, pues, si hem de fer el partit del 15, doncs hem d'entrenar ni que sigui un parell de cops o tres abans del 15. Llavors, bueno, pues començarem el 12... I anirem fent amb calma, en 6 setmanes tenim temps per jugar, per entrenar, per veure, per decidir i per intentar que els jugadors entenguin una mica a què volem jugar.
1: Mm-hmm. Ho has explicat una mica al principi, ho has deixat entreveure en tot cas, però clar, és molt d'hora per preguntar-te si ja t'has marcat un objectiu o si el club t'ha marcat un objectiu.
0: Mira, és que jo, a tothom que em pregunta, perquè clar, al final quan tu agafes un equip que ha baixat, el normal és que diguis que és el candidat per tornar a la categoria, però jo això no vull ficar aquesta pressió jo als nanos, perquè no té cap lògica que el dia 1 de juny estem parlant del dia 1 de juny de l'any vinent. No té lògica. Primer, perquè no sabem ni a quin grup jugarem. No sabem quins contraris tindrem. No sabem quina plantilla tindrem al final confeccionada. Dic tot això, com jo em puc tirar a la piscina i dir que l'objectiu és quedar primer o... No té cap lògica. O sigui, jo l'objectiu que tinc és que tinguem la millor plantilla possible i que cada entrenament sigui el de més qualitat possible. Que després, el que t'he dit abans, que després anem guanyant i tot funciona com tenim idealitzat, buah, pues uns fenòmenos tots. I si parlem al març, et diré, vinga, va, estem al març, anem classificats els primers, vinga, ara sí, l'objectiu serà aquest. Però si anem defens, clar, és que tu em diràs, és que tu al juny em vas dir que... No, jo no em vull ficar aquesta, ni jo ni els nanos. No s'ho mereixen. Ara el que es mereixen és passar un bon estiu, recuperar-se a nivell mental i començar a fer-ho pensant només en el dia següent, i en el dia següent, i en el dia següent. I a la jornada 22-23 anem a veure on estem. Perquè no... Ja et dic, perquè jo tots els jocs on he estat i a mi m'han posat l'objectiu de un any vista, no ha sortit bé. No ha sortit bé. Perquè tu estàs posant una pressió que no és certa, que no és certa. Llavors, pensa que només puja un i promocionen 4. Llavors, què passa amb la resta? Són tot projectes que no són satisfactoris? No m'ho crec. Són projectes que s'han treballat i poden sortir bé i o poden sortir malament com qualsevol cosa a la vida. Però això de dir ets bo o dolent a 1 de juny... A mi se'm fa molt costa arribar.
1: Per tant, entenc que el club tampoc t'ha exigit un resultat... És evident que quan es parla el club et diu que estigueu el millor possible, no?, i que competiu i això, però...
0: El club m'ha exigit que competim.
1: Allà està.
0: I que fem el millor possible. I jo en això em comprometo. Dic tot això, jo al club ja els he dit que a mi la parlada primer, segon, tercer, torno a dir, no té cap lògica. Perquè... Jo no sé què farà el Gavà, jo no sé què farà no sé qui, no sé quant. Segurament tothom ara mateix està fent projectes superatractius que, doncs una mica com veiem a primera divisió, no? Tu a primera divisió estàs veient... el Barça diu que farà, el Madrid diu que farà, l'Atlètic de Madrid diu que farà, però després només guanya un. Què passa amb la resta? La resta són uns drames? Doncs no, simplement que bueno, que l'esport és esport i que tu pots planificar una cosa i que després no surti del tot bé.
1: Sí, sí, està clar.
0: Llavors,
1: està clar.
0: Bueno, i torno a dir, menys amb futbol territorial, que no són professionals, els nanos.
1: Mm-hmm. Doncs bé, aquest és el plantejament d'aquest nou club de futbol Cubelles, que com dèiem doncs començarà a rodar el 12 d'agost amb aquest primer amistós, com ja és habitual doncs, dins de la festa major. Evidentment serà el primer partit i per tant tampoc es podran treure moltes conclusions amb un parell d'entrenaments, no? Doncs serà l'inici d'aquesta pretemporada, on a la banqueta hi tindrem el Josu i Manol, que avui ha estat molt amable de parlar amb nosaltres. Josu, encantat de poder parlar amb tu. Evidentment ho farem sovint aquesta propera temporada. I res, per la nostra banda, desitjar-te molta sort, molts encerts i doncs, que puguem viure una temporada, si més no, a gust i encoratjar doncs, a tu i als jugadors una mica a lluitar al màxim per aquest nou objectiu.
0: Així ho farem. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé. Moltes gràcies.
0: Gràcies.

0: Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Tot el que toco sembla que se'ns formi en fum.

0: quan de nací fem un nen. I mira que estàs com un tren. No tragui que ja no és un gen.
1: Aquí estaré sol. Això
2: és una mica
3: sol. Tot el dia m'està xinxant.
1: O no?

Hi ha més males notícies. Va plegar el Pellicer, però sembla que el Barça ja tira. I en l'amor, vell amic, tan sovint no ens va bé, però hi ha gent, molta gent que ens està...

Adéu. I us asseguro que aquest grup no us defraudarà. Estarà arrasant per totes les pistes de ball del país. Ostres, com són això, gent!

0: pas.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Ahora en Dental Company disfruta de tu pack integral de ortodoncia transparente con blanqueamiento incluido por solo 2.999 euros. Pide tu cita en el 900-926-900.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles Tot un Món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
5: Ràdio Cubelles.
4: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles Tot un Món.

0: I avui a Ràdio Cubelles parlem amb la Vanessa Romero. Ella és veïna de Cubelles i mare d'un infant, el Gerard, que conviu amb una malaltia rara. Dèficit de piruvafoquinasa. En tot cas, amb ella parlarem d'aquesta malaltia i també de la seva experiència personal. I per què? Doncs perquè volem parlar també de la importància de la donació de sang, coincidint amb una campanya solidària on el mateix infant, el Gerard, doncs, oferirà la seva implicació directa. Des del Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova. Anem a presentar primer de tot doncs, a la Vanessa Romero, que tenim ja a l'altra banda del fil telefònic. Vanessa, benvinguda.
1: Gràcies, bona tarda.
0: I bé, Vanessa, gràcies també per atendre avui a Ràdio Cubelles i per començar, no sé si ens podries explicar una mica la vostra història, no?
1: Sí, doncs mira, nosaltres som pares, el Francesc i jo, d'un nen que quan va néixer no ho sabíem, li van detectar als mesos una malaltia rara, poc comú, que consisteix, es diu, com bé has dit, dèficit de piruvatoquinasa, i aquesta malaltia consisteix en que a Gerard se li trenquen els glòbuls vermells abans de temps i això li crea una anèmia hemolítica, que se li diu. Degut a això, hi ha diferents graus de la malaltia. El Gerard està, en el seu estat és greu i degut a això, pues, el nen necessita periòdicament transfusions de sang. Des que va néixer, les requeria cada 3 o 4 setmanes. Després li han fet una petita intervenció quirúrgica i amb això hem aconseguit que se li allargui a 6 o 6 setmanes la transfusió de sang. Però el Gerard és depenent de la transfusió de sang.
0: Com va ser el moment en el qual diagnostiquen el Gerard amb aquesta malaltia doncs, rara?
1: Home, doncs per nosaltres va ser molt dur perquè desconeixíem, és una malaltia que a més és genètica, i nosaltres desconeixíem que teníem la modificació d'aquest. Aleshores, quan t'ho diuen, doncs clar, és dur pels pares i saps, i et diuen a més que és una malaltia que a dia d'avui no té tractament, que el nen viu gràcies a les transfusions de sang. Aleshores, per uns pares això és molt dur. Amb el dia a dia, doncs ho vas païnt i vas fent, però bueno, és dur saber que el teu fill depèn d'això, que la seva vida depèn d'això.
0: I com ha anat canviant, doncs, també la vostra vida quotidiana des del moment que li diagnostiquen? El Gerard, quina edat té ara?
1: El Gerard ara farà 17 anys i d'aquí poc fa 8 anys. Doncs clar, nosaltres ens ha afectat a tots els nivells. Clar, tenim un nen que depèn molt de nosaltres, que visita molt l'hospital, per tant, ens hem hagut d'adaptar a la seva situació. Tot i que el Gerard, si el veus, dius, és un nen normal, tu el veus per carrer, dius, no li passa res al Gerard. Sí que li passa. Per ell, tot això és normal, perquè ho ha viscut des que va néixer. O sigui, ell viu com una normalitat. I nosaltres, amb el temps, pues, ens adaptem a aquesta normalitat.
0: Uh-huh. I què significa també per vosaltres conviure amb aquesta malaltia minoritària? Perquè d'elles, clar, entenc doncs, que és un cas que arriba sobtadament, dius, és genètic, no? Però sí. No sé si, vaja, per vosaltres era una cosa nova també.
1: Sí, no, per nosaltres completament no. Desconeixíem aquest tipus de malaltia fins al moment que li diagnostiquen el Gerard, que va ser doncs, als 4 o 5 mesos, perquè el Gerard bueno, va tenir un naixement molt dur, va estar un mes i mig a l'hospital, però no sabíem encara que tenia aquesta malaltia fins que finalment li diagnostiquen. Aleshores, pues, quan li diagnostiquen, nosaltres pues, hem anat aprenent de lo que és la malaltia i bueno, a conviure amb aquesta malaltia amb ell.
0: Uh-huh. I quins són els reptes principals del dia a dia? No sé si pel que fa també a com viu el teu fill, el Gerard, a nivell escolar i social, no? Sí. Doncs aquest tipus de malaltia, no?
1: En principi, ell fa vida el més normal possible. El que passa que sí que és veritat que nosaltres hem de tenir molta cura en quan pot ser vida social normal, com un nen normal. El que passa que per ell, totes, per exemple, totes les malalties, no de poca importància, però que són comuns, que a nosaltres no ens afecten res, al Gerard sí que li afecta. Aleshores, hem de tenir molta cura, sobretot amb això. En qualsevol tipus d'infecció, ja sigui vírica o bacteriana, d'aquestes comuns, que al Gerard sí que li afectarien bastant.
0: I a nivell una mica també del suport que hagis rebut, no? Perquè entenc que el més difícil a vegades és emocionalment com a mare acceptar primer de tot aquesta malaltia rara, no?
1: Bueno, a nosaltres ens ha ajudat molt perquè el Gerard el porten a l'Hospital Vall d'Hebron i la veritat és que els metges ens han ajudat bastant. Ell també té suport psicològic, si necessita, es pot demanar, però bueno, de moment és una normalitat que ell té i nosaltres pues, ho anem pagant bé.
0: I una mica el suport que dèiem que heu trobat també en el vostre entorn, sigui la família, l'escola, no sé, a nivell sanitari, no? No sé si hi ha prou suport per, no sé, per tirar endavant i per sentir-se doncs, recolzat, no?
1: Sí, no, amb això no hem tingut cap problema. El suport principal ha estat, per suposat, familiar. I després, a nivell educatiu de l'escola, el suport al Gerard, clar, els professors doncs, sempre s'han mostrat molt comprensius amb la malaltia, han estat molt informats i davant de qualsevol dubte ens han avisat. A nivell educatiu i familiar hem tingut, i mèdic, un suport, bueno, bé, raonable.
0: Em deies que és especial, no?, aquesta campanya que tot seguit anunciem, sí. No?, perquè l'escola on estudia el Gerard és el Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova, els franciscans, i fan una campanya de recollida de sang dimarts 2 de juny de les 3 de la tarda a 7:45 del vespre, i em deies, és molt especial aquesta campanya, no?, per ell i per vosaltres.
1: Sí, bueno, per nosaltres sobretot. Cada any l'escola, quan arriba aquesta època més o menys, fa campanya conjuntament amb la col·laboració de Banc de Sang, fa campanya de donació de sang. Aquest any, pues, clar, l'organitza normalment la campanya als nens de segon de primària. El Gerard fa segon de primària i aquest any pues, per nosaltres és molt més especial perquè, clar, ens toca de ben a prop. Tenim un nen que és dependent de la transfusió de sang. I aleshores, bueno, per aquest motiu, per nosaltres aquest any és molt especial aquesta campanya.
0: I clar, què li diríem també a la gent que ens està escoltant, no? Que a vegades, doncs, clar, no és fàcil fer aquest pas, no? Ja sigui perquè potser no han donat mai sang, no? Quin missatge?
1: Exacte. A veure, jo el missatge que els donaria, sí que és veritat que quan això no ens ha tocat a prop, nosaltres, com a persones, som conscients de la importància que té la donació de sang. Però quan et toca un cas tan de prop, encara ho és més. Aleshores, te n'adones realment de la importància de donar sang i que donar sang, en aquest cas, salva vides. Tant la del meu fill, que com ja us he explicat, viu gràcies a això, sense això no podia viure, perquè a dia d'avui no hi ha cap tractament que el pugui curar, sinó per la gent que ho necessita. Hi ha moltíssima gent que ho necessita.
0: Per tant, és clau.
1: Jo diria que si us plau, per poc que puguin, és un pas que, bueno, que hi ha gent que ens fa con les agulles, que mereix o que no sé què, però és que és molt important. I cada vegada que nosaltres visitem l'hospital, és veritat que els panells veiem que les reserves de sang estan baixes. I com a mare, doncs això penses, ostres, el meu fill en principi té garantida la sang, però bueno, és que es necessita més, perquè és per mon fill i per totes les persones que ho necessiten. Aquest acte altruista és superimportant i a vegades no som realment conscients de que això és així.
0: Què et sembla que centres educatius com doncs és aquest cas, no? El Sant Bonaventura de Vilanova, els franciscans també dedica a Cubelles, hi ha un centre que també fa una campanya cada any amb el suport també de l'escola Charles Ribel Maricel, no? Fa la seva pròpia marató de sang. Per tant, què et sembla en general aquests centres educatius, no? Que impulsin iniciatives com aquesta, no?
1: Bueno, pues em sembla perfecte perquè a més els donen als nens, els que estan ensenyant la importància i a ser altruistes en aquest cas. A fer les coses no per un mateix, per poder treure un benefici, sinó per poder ajudar els altres.
0: Quin missatge?
1: Clar, hauríem de...
0: No, endavant.
1: No dic que hauríem de promocionar o fer veure més aquestes campanyes que es fan. El que passa que el dia a dia sí que és veritat que tots ens menja i a vegades pensem, doncs no tan intens, doncs no sé què, i al final estar allà són 10 minuts. I això, que et treguin una bossa de sang, salva 3 vides d'una persona.
0: Sobretot, no sé, un missatge cap als joves, perquè a vegades, doncs clar, hi ha gent, no?, de tota la vida que tenen molta consciència. No sé si, clar, des de les escoles, clar, es dona a conèixer ja des de ben petits, no?, des de que són infants, no? Que hi ha aquesta donació de sang, sobretot en una escola, no? Que tens tot l'alumnat doncs que treballa aquesta consciència, no?
1: Clar, no. La campanya, per exemple, la nostra escola, com t'he comentat, la fa centre al curs de segon de primària. Són nens que tenen de 7 a 8 anys. Aleshores, ja els estan conscienciant amb la importància d'això, de la donació de sang.
0: Deies que és una campanya que es fa cada any, no? Que aquest any era especial. És una campanya, doncs, no sé, com la descriuries tu, que l'has viscut, no?, plenament?
1: A veure, és una campanya que al final l'acte és molt maco, perquè els nens estan durant tot un mes preparant la campanya, fan un vídeo que està penjat a l'Instagram de l'escola. Aquest any sortirà un vídeo també al Canal Blau, per fer difusió d'això, i aleshores ells ho viuen amb molta il·lusió. Aquell dia, el mateix dia de l'acte, pues, s'intenta fer coses, decorar l'escola, amb cartells, amb tot plegat, i és un acte molt maco, que ells ho viuen, a més, amb molta il·lusió.
0: I hem vist l'eslògan d'aquest any, no? Tu també tens un superpoder, perquè donar sang és donar vida. Sí. Aquest lema, no hi sorgeix cada any un lema nou, si ha sorgit del mateix alumnat?
1: Sí, no, cada any els alumnes crien un lema. Aquest any ha sigut el de superherois i per això aquest eslògan. Cada any els vídeos són diferents, la difusió és diferent i aquest any ha tocat aquest.
0: Doncs, Vanessa, què més ens queda per dir? No sé, què t'agradaria també traslladar a la gent doncs, que ens escolta, sobretot la gent de Cubelles, que estem a Ràdio Cubelles, no? Perquè també entengués doncs, tot aquest suport que cal, no? Sobretot també aquestes malalties rares, minoritàries, no? Que a vegades no en parlem prou i potser no s'acaba d'arribar, no? Aquesta necessitat de donar sang, en aquest cas, aquesta malaltia que té el Gerard, no? Aquest dèficit de
1: Pirovato-quinasa,
0: a vegades pel nom costa, no?, però la importància, sí. No?
1: Sí, jo els diria a la gent que sisplau, que per poc que puguin, que s'acostin a l'escola el dia 2, però ja no estan, bueno, aquesta campanya és molt important, però es van fent campanyes a Vilanova, Cubelles, el que hem comentat, que la gent es conscienci que hi ha nens, persones adultes, que hi ha moltes persones que necessiten sang, que és molt necessària per la seva vida i que, sisplau, que és un acte que són 15 minuts, que per poc que es pugui treure 15 minuts, apropar-se a aquests jocs per poder donar sang, perquè al final és veritat que salva vides i nosaltres ho sabem. Com a pares ho sabem i, bueno.
0: Vanessa, alguna qüestió que no t'haguéssim preguntat, que vulguis, no sé si vols acabar amb alguna frase significativa, el que tu consideris abans de tancar aquesta entrevista?
1: Bueno, jo us volia agrair a vosaltres com a, bueno, donar-li difusió, per donar difusió a aquesta notícia, per ajudar-nos a donar difusió a aquesta notícia i res, i al final dir la frase que donar sang és donar vida i ajudar al Gerard i persones com el Gerard. Doncs, amb això ja finalitzaria.
0: Molt bé. Doncs ens quedem amb aquesta frase, Vanessa. Moltes gràcies per compartir la teva experiència amb nosaltres. Recordem, la campanya de donació de sang, Col·legi Sant Bonaventura, Vilanova i la Geltrú, dimarts 2 de juny, de 3 de la tarda a 2:15. Entenc que cal fer una inscripció, no, Vanessa? Ens hem d'apuntar?
1: No és necessari, és millor demanar hora perquè puguin tenir, perquè al final no sé quantes persones de banda se'n vindran, no és necessari. Si t'apropes a l'escola no cal demanar cita prèvia, t'atendran igualment.
0: Perfecte, doncs...
1: Ni tampoc cal ser donant per poder donar aquell dia sang. Simplement has d'omplir un qüestionari mèdic que si tot va bé podràs donar sang.
0: Perfecte, doncs animem a tothom a que faci aquest gest i participi.
1: Perfecte, us ho agraeixo i espero a tothom que pugui venir.
0: Vinga, som-hi, doncs ens quedem amb aquest missatge. Gràcies, Vanessa Romero, i que vagi molt bé amb aquesta lluita i amb aquest, donar a conèixer sobretot aquesta malaltia i sobretot aquestes transfusions de sang, doncs són necessàries a molts casos, per tant cal donar sang i qualsevol donació, en aquest cas parlem d'aquesta campanya, però ho fem extensiu, no? Perquè es pot donar sang en qualsevol moment, no?
1: Exacte, això mateix.
0: Moltes gràcies, Vanessa, ho deixem aquí.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.

0: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
1: Hola a tothom i benvinguts, benvingudes al nostre podcast. Som la Romina, la Míriam, el Pol i jo, la Paula, estudiants de segon d'educació infantil de l'Institut Alexandre Galí a les Roquetes del Garraf. Avui parlarem sobre el món de l'educació infantil, una etapa que des de fora pot semblar molt senzilla, però us asseguro que és un món on passen coses que mai t'hauries imaginat, amb situacions que et faran pensar, com és possible que això estigui passant? Hi ha moments que són superdivertits i que són tan importants que, encara que sembli que només jugant, estan aprenent coses que els serviran per a tota la vida. I això sense que els adults gairebé puguem seguir el ritme.
2: Moltes vegades la gent pensa que infantil només es juga o que només cuidem els nens, però us asseguro que hi passa molt més. Hi ha aprenentatge, descobriments, experiències que no veus a simple vista i algunes situacions que, sincerament, només entén algú que treballa amb infants. És com tenir un superpoder per entendre les coses que els adults no veuen.
3: Per això, avui parlarem d'algunes d'aquestes situacions. Com pensen els nens petits? Què els motiva? I també totes aquelles coses que nosaltres, els adults, podem aprendre d'ells. Perquè sí, els nens ens donen lliçons cada dia, encara que no tinguem ni idea que ho estan fent.
4: I per acabar, parlarem d'un tema molt important a l'educació infantil, el poder del joc. I no parlem només de riure i divertir-se, tot i que això també passa. El joc és una de les principals formes d'aprenentatge dels infants. I us sorprendrà veure com amb simples jocs tot un món de coneixements i habilitats es pot desenvolupar.
1: Treballar amb infants és una experiència molt divertida, però també està plena de situacions inesperades que només s'entén qui ha estat treballant dins d'una aula d'educació infantil alguna vegada. Des de fora, molta gent pensa que és una feina tranquil·la, però la realitat és que cada dia passen coses que semblen gairebé impossibles i que et sorprenen. Per exemple, una cosa molt típica és quan de cop tots els nens i nenes volen anar al lavabo al mateix moment. Durant una hora ningú diu res, però just quan comences una activitat, de sobte venen 4 o 5 corrents dient «Profe, puc anar al lavabo?». I l'altre típic és quan prepares una activitat super ben pensada, has buscat els materials, ho has organitzat tot, tens la idea claríssima i estàs pensant «Això segur que els encantarà». Però arriben els infants, miren tot el material i decideixen que el més interessant és la caixa on ho venia tot. De cop, la caixa es converteix en una casa, en un cotxe o fins i tot en un vaixell pirata. I tu penses, bé, potser la pròxima vegada només porto la caixa i ja està. Una altra situació molt típica és quan un nen comença a plorar i al cap dels 2 minuts tens mitja classe plorant. És com un efecte dominó emocional. Potser un nen plora perquè s'ha caigut, després un altre plora perquè vol la mateixa joguina i de sobte tens 3 nens plorant. Un perquè no sap ni per què plora i un altre que només mira la situació amb cara de confusió. És en aquell moment quan t'adones que treballar amb infantil també significa tenir una mica d'habilitat per gestionar petites crisis emocionals. També hi ha moments molt divertits, com quan els nens diuen coses totalment inesperades. Per exemple, pots estar explicant un conte molt concentrada i de sobte un nen aixeca la mà i diu alguna cosa com «Profe, el meu pare ronca molt fort». I tu et quedes pensant «No sé molt bé com hem arribat a aquest tema, però gràcies per compartir-ho». I una de les coses més divertides és quan et diuen «Mamà o papà sense voler». En aquell moment, primer et sorprens una mica, però després penses, bé, sembla que ja formo part de la família. Això passa perquè els infants, els adults de referència es barregen una mica, els pares, les mares, mestres, etc. Tots formen part del seu món de confiança. Tot i que moltes d'aquestes situacions poden semblar una mica caòtiques, en realitat tenen molt a veure amb com pensen, com senten i com aprenen els infants. La raó és que els nens no veuen el món com els adults. La seva manera de pensar és diferent, molt més espontània i també molt més curiosa. I precisament per entendre millor per què pensen totes aquestes coses, la Míriam ens explicarà ara com funciona el pensament dels infants.
2: Gràcies, Paula. Bé, entrar dins del cap d'un infant petit és tota una aventura. I sincerament, de vegades sembla un camp de batalla sense manual d'instruccions. I és que per a ells, tot és nou. Tot és un descobriment i moltes de les seves reaccions tenen sentit, encara que a nosaltres no ens ho sembli. Els nens i nenes no pensen com nosaltres, perquè el seu cervell encara està en desenvolupament i cada dia descobreixen coses noves. És com si tinguessin un GPS intern que encara està configurant-se i nosaltres estiguéssim aquí intentant no perdre'ns amb ells. Per exemple, les famoses rebequeries. Moltes vegades pensem, ui, això ho fa expressament, però en realitat els infants no saben expressar el que senten. Imagina't tenir tot un món dins del cap i no poder dir que tens gana, que estàs cansat o que no vols deixar la joguina. Doncs sí, acaben llàgrimes o crits. I nosaltres, doncs intentant negociar amb un petit que sembla que té tot el poder del món. Però això ens ensenya a tenir paciència i empatia, i a intentar entendre què hi ha darrere del crit o el plor. I després hi ha el famós per què. Constantment li dius una cosa, et pregunta per què. Li respons, torna a preguntar. I abans que te n'adonis, et quedes sense respostes i només pots dir perquè sí. Però això és curiositat pura. Estan intentant entendre com funciona tot. Des del sol fins perquè l'aigua mulla quan hi tires una tassa. És un entrenament perfecte per a paciència extrema i la veritat és que moltes vegades arriben a conclusions que mai hauríem imaginat. I una altra cosa molt curiosa és com interpreten el món. Perquè, clar, nosaltres ja tenim tot après, sabem per a què serveix cada cosa, què es pot fer i què no, però ells no. Ells estan provant constantment. Per exemple, poden tirar un objecte a terra una vegada, dues, tres, i tu penses, però per què ho continua fent? Doncs perquè estan comprovant si sempre passa el mateix. És com si estiguessin fent experiments tot el dia. O també quan obren i tanquen coses sense parar. No és que vulguin molestar, és que estan descobrint com funcionen les coses. I clar, nosaltres ho veiem des de fora i pensem, quin passat, però en realitat estan aprenent contínuament encara que no ho sembli. També passa molt que volen fer-ho tots sols. Encara que no puguin, encara que triguin el doble, ells volen provar-ho. I si no els deixes, ja comencen els crits i les protestes. I sí, potser ens farà perdre una mica la paciència, però és important deixar-los provar tots sols perquè així guanyen confiança i descobreixen com funciona tot. Això ens mostra que els nens no fan les coses per fer, sinó que cada acció té un sentit, encara que nosaltres anem d'entendre. I el millor de tot, els nens també ens ensenyen moltíssimes coses. Ens recorden a riure de les petites coses, a gaudir del moment sense preocupar-nos pel passat o el futur, i a ser espontanis i creatius encara que sembli que tot és un caos. A vegades, un nen petit té més sentit comú que molts adults, només que amb més soroll pel mig. En resum, pensar com un nen petit és sorprenent, divertit i sí, de vegades totalment esgotador. Però gràcies a les seves rebequeries, preguntes infinites, imaginació sense límits i forma única de veure el món, nosaltres aprenem paciència, creativitat i empatia. I de pas, riure una mica més cada dia.
3: Doncs sí, Míriam, perquè encara que siguin petits, els infants tenen una manera de veure la vida que nosaltres, els adults, ens pot ensenyar moltíssim. Encara que a vegades no ens parem a pensar. I així doncs, moltes vegades realment pensem que som nosaltres els que hem d'ensenyar coses als més petitons. Però la veritat és que ells també ens ensenyen molt cada dia. Per exemple, una de les coses que més ens ensenyen i que personalment a mi m'apassiona és la sinceritat, ja que els nens sempre ens diuen el que pensen sense filtres. I això pot ser molt divertit, però també una mica perillós. Perquè si ens fiquem en la situació de que tu et penses que estàs molt guapo o molt guapa aquell dia, que tens l'autoestima pel cel i de cop i volta et diu un nen: "Per què tens aquesta cara tan rara avui?" I és clar, aquí ja no hi tens escapatòria. També, per una altra banda, ens ensenyen molt sobre la creativitat. Tenen una imaginació increïble, encara que nosaltres en veiem una simple capsa, per a ells pot ser una casa, un cotxe o fins i tot un cubit espacial. La seva imaginació no en té límits i és vàlida. Això ens demostra que per divertir-se no sempre calen joguines supercares. Moltes vegades només cal una capsa. I parlant d'imaginació, aquí és on tot el que imaginen ho converteixen en realitat. I és que una altra cosa molt important dels infants és que sempre viuen molt el moment. Si estan jugant, estan completament dins del joc, no volen saber res més. No estan pensant en el que faran demà, ni en el que van fer ahir, ni tan sols se'n recorden que han esmorzat aquest matí. En canvi, els adults, sovint estem pensant en mil coses alhora, i quasi sempre ens oblidem de gaudir del que està passant en aquell moment, és a dir, que no ho vivim. A continuació, una altra cosa molt típica dels infants, que sempre demostren, és la curiositat. Sempre fan mil preguntes per tot. I per què això és així? Per què tens els cabells arrissats? I per què allò és teu i no meu? Són les típiques preguntes que de vegades se'ns fan passades. Però gràcies a aquesta curiositat aprenen constantment sobre el món que els envolta. I parlant de curiositat, moltes d'aquestes coses passen gràcies a una activitat que és clau en l'educació infantil i també pels nens, el joc. Quan els nens i nenes juguen, no només s'ho passen bé, sinó que també aprenen a imaginar, compartir, relacionar-se amb els altres i a resoldre conflictes. Per això, el joc és tan important en aquesta etapa.
4: Doncs sí, com deia les meves companyes, el joc és una part clau en l'educació infantil. Però realment, per què és tan important? Moltes vegades, quan veiem infants jugant, pensem que simplement s'estan divertint, estan corrent, estan rient o fent soroll. I sembla que només estan passant l'estona. Però la realitat és que, mentre juguen, estan aprenent constantment, encara que no se n'adonin. I el més interessant és que aquest aprenentatge és molt natural. No és com quan una classe on algú els explica què han de fer, sinó que surt d'ells mateixos, de la seva curiositat i de les seves ganes de descobrir el món. Per exemple, una situació molt habitual és quan dos o tres nens volen la mateixa joguina. Aquí és on comencen petits conflictes. Jo la tenia, o ara em toca a mi. I encara que pugui semblar una situació una mica complicada o fins i tot caòtica, en realitat és una gran oportunitat d'aprenentatge. Perquè és en aquests moments quan aprenen a compartir i esperar el seu torn i arribar a petits acords. A vegades necessiten ajuda de l'adult, però moltes altres vegades són ells mateixos qui acaben trobant una solució. I això és molt important, perquè els dona eines per gestionar situacions semblants en el futur. També passa molt quan juguen junts a construir coses, com torres, cases o fins i tot ciutats senceres en blocs. Al principi, cadascú va una mica pel seu compte, però a poc a poc comencen a mirar què fan els altres, a copiar idees i a col·laborar. Un diu, fem una casa. L'altre falleix i també una porta. I un tercer diu, i aquí posem una finestra. Sense adonar-se'n, estan treballant en equip. Estan escoltant els altres i estan construint alguna cosa junts. I si la torre cau, doncs la tornen a començar. I pot semblar una ximpleria, però aquí estan aprenent una cosa molt important. Equivocar-se forma part del procés. Aprenen a tenir paciència, a intentar una altra vegada, a buscar una solució diferent. I això és una habilitat que els servirà durant tota la vida. Una altra cosa molt interessant del joc és com ajuda a desenvolupar la imaginació. Segur que tots hem vist alguna vegada com un objecte qualsevol es converteix en mil coses diferents. Per exemple, una simple capsa de cartró pot ser una casa, un cotxe o un castell, i fins i tot un vaixell pirata. I el més curiós és que, per als infants, això és real dins del joc. Comencen a inventar històries. Ara són pirates, ara anem a buscar un tresor, o vigila que ve un monstre. I en aquests moments no només s'estan divertint, sinó que estan desenvolupant la seva creativitat, la seva capacitat d'imaginar i també la seva manera d'entendre el món. A més, el joc també té un paper molt important en el desenvolupament del llenguatge. Quan juguen, parlen constantment entre ells, s'expliquen què estan fent, donen ordres, fan preguntes, inventen diàlegs i tot això, encara que sembli molt simple, els ajuda a expressar-se millor, a ampliar vocabulari i a comunicar-se amb els altres. De fet, moltes vegades és jugant quan els infants s'atreveixen a parlar més, perquè se senten còmodes i no tenen aquesta pressió de fer-ho bé. I no podem oblidar una part molt important. El joc també és una manera d'expressar emocions. A vegades, els infants no saben explicar en paraules com se senten. No saben dir, estic frustrat o estic enfadat. Però, en canvi, a través del joc sí que ho expressen. Per exemple, poden repetir situacions que han viscut, com anar al metge, una discussió a casa o alguna cosa que els ha impactat. O poden representar emocions, com enfadar-se, cuidar una nena, fer de mestre. I això els ajuda a entendre millor el que senten, i també el que senten els altres. Per tot això, a l'educació infantil, el joc no només és una activitat per passar el temps, és una eina educativa fonamental. A través del joc, els infants desenvolupen habilitats socials, emocionals, cognitives. També aprenen a relacionar-se, a pensar, a crear, a resoldre problemes. I moltes vegades, els adults intentem dirigir més el joc, dir-los què han de fer, com han de jugar o quin és el resultat correcte que han de tenir. Però en realitat, el més important és deixar l'espai perquè experimentin, provin i descobreixin per si mateixos. Perquè és precisament en aquest joc lliure on es produeixen molts dels aprenentatges més significatius. Així doncs, la pròxima vegada que veiem un nen o una nena jugant, potser val la pena parar un moment i observar. Perquè darrere d'aquella diversió, d'aquells riures i aquell aparentment desordre, hi ha tot un procés d'aprenentatge molt important. Estan creixent, estan descobrint el món i estan construint les bases del seu futur. Per acabar, podem dir que l'educació infantil és una etapa molt rellevant en la vida dels nens, encara que de vegades sembli més una història d'aventura que una classe. I sí, a vegades aprenen més amb una caixa que amb tot un material que hem preparat.
2: Els infants ens recorden la importància de la curiositat, la creativitat i la capacitat de gaudir de les coses petites.
1: I sobretot, ens recorden que aprendre també pot ser una experiència divertida. Gràcies per escoltar el nostre podcast. Adeu!

0: sé com maquinem. Creu-me, no fan falta les paraules. Hi ha silencis que fan més valent.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
3: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
4: Hola,
3: de
4: amics, Ràdio què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
3: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné. Bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Anem a parlar, doncs, amb el nostre podòleg de capçalera, d'un tema que, bé, segur que hi haurà debat, eh? Aquí hi haurà debat.
1: Sí, és un clàssic.
0: És bo o no anar descalç? Vinga, sí, sí. Perquè una cosa és el que ens agrada.
1: A tu t'agrada anar descalç?
0: A mi m'encanta anar descalç.
1: Va, amb mitjons, sí, sí, o sense?
0: Jo, si puc sense, millor.
1: Va.
0: El que passa que a l'hivern, clar, ja, fa fred.
1: Tens parquet a casa?
0: Sí, és parquet, però és igual, és fa fred. No tinc terra radiant, vale, que, vale. Si no, llavors sí que aniria descalç sempre,
1: sí, sí,
0: ho
1: sí,
0: tinc claríssim. Però el dubte aquí és, no és el que m'agrada, sinó si sí, és bo o no és bo.
1: Vale, doncs és relatiu. Vale, al final,
0: a vegades.
1: Sempre m'agrada donar opcions i donar, no ser en plan radical de sí o no, no sé que ho tingui claríssim, òbviament. Però, bueno, depèn, vale? Jo sí que us he de dir que a mi no m'agrada molt anar descalç, però perquè també a la meva feina veig coses que les claven, veig coses que s'infecten, llavors, clar, és com un dentista, igual no fumaran la seva vida, doncs jo pues, no acostumo a anar descalç perquè veig fongs, veig vidres clavats, pèls clavats...
0: Home, però a casa, no?
1: Pot passar a casa, sí? Clar, sí, sí. Jo ve, inclús fa poc vaig penjar també a Instagram, que és on penjo tot, un cas d'una senyora que se li havia clavat un pèl i se li estava infectant, li vaig treure el pèl sencer, un pèl d'un centímetre més o menys, clavat al dit gros, i no és raro, és comú, ¿vale? Però això passa molt en perruqueres, per exemple, amb gent que es talla els cabells a casa, també, per exemple, clavar-se un vidre, que és més raro, però pot passar, i aquí sí que és més problema, perquè no és orgànic, llavors el cos no ho pot eliminar, sinó que es queda allà o intenta sortir com pot. Infeccions de fongs, de berrugues, que les berrugues, per exemple, no sé si heu tingut, però és molt complicat treure-les, bactèries, vull dir, al final ja sé que no és que sigui paranoic, però clar, jo és que ho veig cada dia i dic, doncs prefereixo anar amb un mitjonet abans que pell directa. Per això preguntar-lo del mitjó, vale? Perquè almenys si tens una capa protectora t'estalvies més de la meitat dels problemes. Per exemple, normalment quan agafes algun problema d'infecció o inclús alguna cosa que es clava, sobretot un pèl, un vidre ja és més complicat perquè travessa el mitjó, però coses d'aquestes, només que tinguis un mitjonet que faci de barrera, és suficient. Vale? Sí. Llavors, si algú li agrada anar descalç, que sàpiga que sempre és mitjó amb un mitjonet, si és a l'estiu, doncs un més finet, i si és a l'hivern, un més gruixut. Vale? Però bàsicament és això. Després està el tema, això és la part dermatològica, la part de la pell. Què li passa a la pell del peu si vas descalç o no? Vale? I després està la part d'anatomia, de biomecànica, vale? No és el mateix portar un calçat amb una mica d'amortiguació i fer un xoc de taló que notes el terra dur, no? Per exemple, no sé si us ha passat algun dia de saltar descalços i notar com fa mal, no? Perquè al final notes com t'ha donat a l'os o inclús a vegades queda com ressentit, que portar una mica d'amortiguació, vale? Que al final absorbeix l'impacte. Llavors, és un tema personal. Hi ha molta gent que li agrada anar descalça, hi ha gent que no pot anar mai descalça. També hi ha pacients que tenen més greix plantar i gent que té menys greix plantar. ¿Vale? Llavors, si no tens greix dins del peu, que hi ha gent que li passa, pues notaràs molt els ossos. ¿Vale? I jo tinc pacients que els hi faig plantilles a mida i em diuen que ells descalços ni de broma. ¿Vale? Que si van descalços

0: malaltia que fa que estigui refredat amb fongs. Normalment són virus, vale? Llavors, què passa? Tu, si tens fred, l'únic que pot fer és que et puguin baixar una mica les defenses, vale? Però no et refredaràs si no entres en contacte amb l'agent patogen que provoca el refredat, vale? Llavors, per exemple, per què estosseguem o ens sonem quan estem refredats? Perquè la forma que té aquell bitxito, no, de reproduir-se és, si jo tinc un bitxo dins i estossego, li passo a una altra persona. Llavors, el mecanisme que té justament és que fa picor al coll, fa que estosseguis, a l'estossegar envies aquests bitxets a fora i és el seu mecanisme de reproducció. Vale? Llavors, si tu estàs en una sala amb gent que té el virus, pues és probable que l'agafis. Però si tu imagina't que estàs en una mena de prat sol, que no hi ha ningú a la rodona, i vas allà congelat de fred, no té per què agafar cap refredat, per molt que sortis, com deien les iaies o les mares, amb el pèl moll, no? I que sortis de la dutxa mullat i que et refredis, no. És més un tema d'entrar en contacte amb la gent patogen.
1: Per tant, anar descalç pels refredats, podem anar descalç.
0: Pot baixar una mica les defenses, òbviament, però bueno, que no és el factor principal. Hi ha moltes coses...
1: No entra pel peu, el refredat no entra pel peu.
0: Hi ha moltes coses que són mites.
1: Bé, en tot cas, sí que és veritat que, clar, home, ja allò que el cop que et dones a la...
0: Sí, sí,
1: porta
0: sí.
1: De la taula o del sofà, allò sí que si vas descalç...
0: Sí, sí, clar, ja, jo tinc amics que s'han trencat el dit sí, petit, sí. Vull dir, sí, sí. I tots ens hem donat, crec, algun cop, o hem perdut alguna ungla, o ens ha caigut alguna
1: cosa... És d'aquells cops, a més, que fan mal, és
0: fa mal,
1: terrible.
0: Fa mal, el peu fa mal, i a sobre, clar, el peu, tu si et fa mal un dit de la mà, doncs dius, bueno, doncs et faig servir més l'altre, però els peus, doncs, et poses unes crosses, o,
1: sí, sí.
0: Saps? O una bota d'aquestes quirúrgiques perquè no apujar on et fa mal... Però a sobre va tancat també, clar, imagina't, trenques alguna cosa a l'hivern i has de portar una bota que vas mig descalç, o a l'estiu i passes calor i portes un guix, vull dir, és un problemet.
1: Sí. Per tant, tu recomanaries anar descalç amb mitjons?
0: Al final no és cap drama.
1: Bueno, recomanació.
0: Sí, no és cap drama. Al final estem aquí per debatre una mica de detall i explicar-vos cosetes.
1: És que jo
0: però...
1: volia introduir un altre debat i és...
0: Sí.
1: Sabatilles de casa obertes per darrere o tancades?
0: Això també ho he explicat diversos cops i... O sigui, no aquí, però en vídeos i això, perquè sempre ha d'anar agafat de darrere, ¿vale? També et diré que en casa d'Herrero, cuchillo de palo, ¿vale? Jo porto sandals...
1: Pantufles.
0: Jo porto pantufles de tota la vida, sempre dic, mira, pues, si em faig mal em curaré jo mateix, o aniré amb el meu ofici o del meu centre, que m'ho miri, però sí que és veritat que, per exemple, per la feina, quan jo porto crocs, ¿vale? Crocs, perquè és només habitual en sanitat, és fàcil de netejar, no és el millor calçat del món, òbviament, no és que ho recomani, però per estar assegut i visitar amb un taburet i tal, pues, està bé. Llavors tenen aquesta goma darrere que o bé la poses o bé la plegues i no la poses. Llavors, sempre és recomanable que vagi agafat de darrere. Més que res, perquè el peu, quan vola, quan estem oscil·lant el peu que està volant, si no tenim res que ens subjecti de darrere, tenim un mecanisme que no ens donem a vegades ni compte, que és flexionar, agafar amb els dits cap a baix, com si volguéssim agafar amb una mà el calçat perquè no surti volant. Vale? Us ho podeu fixar si camineu, que, per exemple, us poseu alguna cosa que no vagi agafat de darrere i camineu com normal, com si no us concentreu en no fer cap gest raro, simplement en aixecar el peu i trepitjar, i veureu com lo normal és que surti disparat, ¿vale? O comenci a deixar d'anar ben agafat i acabi saltant. Per això és important, més que res, que vagi agafat de darrere per lesions, per evitar dits en garra, etc.
1: Pues ara que està de moda anar amb xancles pel carrer...
0: Bueno, això igualment és de tota la vida.
1: Però jo veig molta gent jove, fins i tot amb mitjons,
0: sí,
1: amb
0: bueno,
1: xancles.
0: Això són modes, també al final no té cap sentit. Jo també he estat adolescent i he fet tonteries, però bueno, al final quan ets adolescent vols ser més guai que l'altre, no?
1: Sí, sí.
0: O si als Estats Units ho comencen a fer, doncs
1: però que
0: jo
1: en teoria ho deixàvem per als estrangers que sí. Venien, i ara veig molta gent jove amb xancles i mitjons i normalment van a fer esport.
0: Però és que és igual, o perquè ara és això i d'aquí 10 anys aniran amb, jo què sé, aniran en PlayStation o amb botes de plàstic.
1: Però vaja, que el que dèiem, que el tema és que no és bo.
0: No
1: ja és bo perquè vas i a més vas caminant pel carrer, una cosa és a casa, que pues, la distància que pots fer és del sofà a la cuina.
0: Sí, no, però...
1: I l'altra és al mig del poble, no? Cada sí. Mes, vull dir, no
0: sé. Si t'hi fixes, igualment, solen ser adolescents. Els que fan això, com bé deies, són guiris o són adolescents, vale? Que al final, pues, que tampoc té per què crear cap problemes, però sí que hi ha més risc, vale? Però, per exemple, si tu portes una sandàlia que no va agafar de darrere... bueno, si és per caminar poc, anar a la piscina, anar a la platja, no passa res si has de caminar poc, però si has de caminar molt, doncs tens cada cop més

0: papeletes, no?, perquè et passi alguna cosa. Per això és en plan, si has de fer només 10 passes, doncs tens poc percentatge de risc, però si n'has de fer 10.000, d'aquests 10.000, igual un et farà un esguinç de turmell o...
1: A més, s'han posat de moda les que no tenen la tira del dit gros.
0: Sí, sí,
1: aquestes... Això, les del dit gros es van posar com molt de moda i ara, ostres, ara ja bueno, tornen a ser les de tota la vida.
0: Però també té una explicació molt lògica, i és que aquesta gent que es posa mitjó...
1: Clar, no pots
0: posar el del dit, a no ser... Sí, a mi, sí. Per exemple, em van regalar una marca uns mitjons d'aquests Five Fingers, que són...
1: Ah, sí, sí.
0: I amb allò sí que podries... o inclús han sortit uns que són tipus japonès, que només tenen separat lo del dit gros i l'altre està agafat, però quin sentit té, per exemple, que sigui PlayStation amb la calor que fa, anar amb sandàlies i amb un mitjó, que no és un mitjonet, o sigui, els que... És que la idea és que ells, al final, és un vacile, no? Perquè sí, el que volen sí. És un mitjó que t'arriba fins la tíbia i que porta el logo de Nike de supergran, o el d'Adidas, o el de
1: sí,
0: lo que sigui.
1: Bien, sí.
0: Al final és moda, no és... pràctic, és perquè queda guai, no? Per ells, per mi no queda guai, però si li sembla guai, doncs perfecte, sí. Ja està.
1: A més, és que és això, les xancles són les xancles retro, aquelles que sí, teníem quan érem petit per anar a la piscina, aquelles
0: sí, sí.
1: Blaves...
0: Sí,
1: i
0: les típiques
1: allò...
0: de les ratlles blaves i, sí, sí, i blaves, sí, sí. No? Blanques i blaves.
1: I ara, doncs, es porten per anar pel carrer.
0: Però és el dir, que es vegi ben gran la marca a sí, la sandàlia, que posi sí. Nike allà gegant o Adidas gegant i que el mitjó vagi a conjunt. O sigui, mm-hmm. És un tema de ser més guai. Ja està, és que no té més.
1: Estètica, evidentment, com dèiem, però aquí sí que veus molt aquest gest que deies tu, eh? Fins i tot el veus en tu mateix quan Clar. Vas amb aquest tipus de calçat, que els dits
0: és que
1: es tanquen perquè no et surti volant la xancla.
0: Ho podeu provar a casa, és que no sí, té sí, més. Sí, jo sí. Tinc un vídeo on surto jo tirant una croc volant perquè no estic fent cap control i és que és com si el propulsessis. Tu quan et tires el peu endavant per fer el següent pas, si no hi ha algú que l'agafi, surt volant.
1: Bueno, és el típic vídeo, a més de broma, també ha passat
0: sí.
1: Alguna vegada de gent
0: Clar.
1: Realment...
0: Sí, sí.
1: Arrenca a córrer o algo i surt,
0: exacte,
1: surt volant.
0: Exacte, o veus un que intenta donar una patada a algun lloc i surt volant la
1: sí,
0: sabata, no? Pues és que és el mateix.
1: És el mateix. Bé, en tot cas, no hem acabat de trencar una mica el dilema de descalci o no, una mica cadascú que faci el que vulgui,
0: sí.
1: Però ser conscients que anar descalç sense mitjons té els seus perills
0: sí.
1: I per tant doncs...
0: I que proveu, si veu que veieu que us agrada anar descalç i no teniu cap problema, endavant, i si no, pues, us poseu un mitjonet més gruixut o sabates, o veniu i ho analitzem i ja està.
1: I ho arreglem. Bueno, si aneu sense mitjó i us feu mal, pues, sempre podeu anar a que l'Adrià us faci un cop d'ull i us tregui això del pèl. Buscarem el vídeo, eh?
0: Sí,
1: el
0: està, pèl... allà, està allà perfectament el pèl clavat i com el, bueno, com el trec, la foto del després i tot, sí, mm. Sí.
1: Clar, quan talles sí que és veritat que quan talles sí que es queden en punxa els pèls
0: sí.
1: I es pot veure la roba també.
0: Sol passar
1: amb
0: perruqueres, queden... Per això normalment, ja et dic, perquè els hi cauen molts pèls als mitjons, encara que portis mitjó inclús traspassa i pues, també estàs suat i la pell està més tova i pum.
1: Sí, sí, sí. Bé, doncs estarem atents. Si anem descalços, doncs vigilar una mica amb els nostres peus.
0: No passa res.
1: Que vagi bé, fins la propera.
0: Fins la propera.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
3: Hola, hola, hola. Tornem a estar aquí amb les Ovelles Negres.
4: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
5: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Som el programa Tots els Colors de Ràdio Cubelles, un programa LGTBIQ+, conduït per Gemma Juan.
1: Bon dia, Víctor. Què tal?
2: Bon dia, Gemma.
1: Bueno, avui tenim aquí el Víctor Malràs. Ell és de Vilanova, va estudiar psicologia i, de fet, es dedica ara mateix a temes d'art-teràpia i de terapeuta, és també terapeuta familiar, ho dic bé?
2: Sí, molt bé.
1: Molt bé, Víctor. Doncs, a veure, avui et tenim aquí perquè jo et volia preguntar tot un seguit de coses. Tu ets pare?
2: Sí.
1: I ets pare, com has sigut pare o com ets pare?
2: Doncs he sigut papa fa 9 mesos. I ha sigut una acollida preadoptiva, una adopció nacional, que primer és una acollida preadoptiva.
1: Sí, sí. Vale, explica'ns una mica més tot això, perquè realment avui la societat, la gent sí que sap el que és una adopció, mm-hmm. però tot el que és adopció i preadopció, tot això encara no es coneix.
2: Bueno, aquest és el meu cas, i la majoria de casos d'adopció nacional, moltes vegades, per un tema, diguéssim, no, de processos judicials que hi ha pel mig, doncs, primerament s'ha de passar per una acollida preadoptiva perquè la tutela, no, i els noms i cognoms encara, no, són de la família biològica, no hi ha hagut una retirada, diguéssim, total, no? I llavors hi ha aquesta acollida preadoptiva que es completa quan s'acaba tot el procés, on hi ha d'haver uns informes a nivell, no, tècnics.
1: Vale, no? A veure, el que ens estàs dient, bueno, ja, això sí. Ho sap bàsicament tothom, no? Sí. Una adopció, doncs, és tenir un infant, que uh-huh. poder d'una altra, entre cometes, jo sempre dic família genètica, no? Amb una altra... Amb una altra d'una altra família genètica, no? Podríem dir, i que, bé, no pot estar ben cuidat, mm-hmm. i la família o bé ho decideix de forma pròpia, o bé hi ha aquesta que se'n diu retirada, no?
2: Total.
1: Mm-hmm. per l'administració, no? És així.
2: Sí, exacte, és així.
1: Llavors, avui en dia, per passar a l'adopció, és el que deies, primer hi ha aquest període previ de preadopció, acollida preadopció, no?
2: Sí, sí, el que passa és que aquest període, depenent de la situació administrativa de l'infant i de la no, i judicial a nivell familiar, clar, això o s'allarga o s'escurça, no?
1: Clar, quant de temps pots trigar tu entre fer una acollida i preadopció fins a una adopció plena? Que recordem que una adopció plena és que tu ja tens la patria potestat absoluta, els cognoms són els teus, etc.
2: En principi, els millors dels casos poden ser 2 anys, em van dir.
1: Déu-n'hi-do.
2: I a vegades s'allarguen 3, 4, 5 anys, depenent de la situació judicial, clar.
1: Déu-n'hi-do.
2: Clar. No és el mateix, no? Com tu has dit, no? Una renúncia, no? Que hi ha el procés judicial és molt més ràpid, no?
1: Sí.
2: Que una retirada, però una retirada hospitalària, és a dir, des de que la criatura ha nascut, no? Que fa aquesta retirada, o sí. Si una retirada molt més, no?
1: Quan,
2: posterior, sí. No? Clar, i la casuística, no? A la situació, clar, diguéssim, administrativa i judicial d'aquesta, de la família, no?
1: Bé, amb això que estem comentant, bueno, per qui no ho conegui, doncs en aquest període d'acollida i preadopció, els cognoms encara consten els cognoms d'origen, és la Generalitat la que té la tutela absoluta.
2: Exacte.
1: I vosaltres, no, les famílies que sou preadoptives, esteu, doncs, tenint cura d'aquests infants.
2: Exacte, la guarda. Sí, sí.
1: La guarda, no, que es diu?
2: Sí, sí, exacte.
1: Però, Víctor, tu com arribes aquí? Perquè, clar, estem en aquest programa, que és Tots els Colors, de Ràdio Cubelles, i aquí parlem de temes LGTBIQ+, i de famílies LGTBIQ+, i, clar, en el teu cas, explica'm una mica, perquè tu has dit això, no?, que ets papa, per tant, ets tu sol?
2: Sí.
1: Fas tu aquesta opció?
2: Sí, sí, sí.
1: I quan se't desperta, tu, aquestes ganes de tenir... Bueno, de fer criança.
2: De fer criança. Bueno, jo tinc, des que tinc una raó, que tinc molt clar, no?, que volia ser papa, no? És algo que, no?, era raro, perquè en el meu context, no?, bueno, en la meva generació, no?, normalment eren les noies que començaven a parlar, no?, de ser mames, les nenes, no?
1: Sí.
2: I això de ser papa, els nens, era com, a veure...
1: Clar.
2: com una cosa molt més, no?
1: Sí, sí, no, no.
2: Que secundària o que ni us ho pensaven, no? Ja s'ho trobarien, no? I jo sempre ho he tingut molt clar, no? Això. Llavors jo crec que tinc molta raó que l'adopció estava dintre de la meva idea de ser papa. Jo seré papa i jo crec que adoptaré, no? I jo vull adoptar, no?
1: Ara et faré una pregunta.
2: Sí, sí, sí.
1: Què
2: sí,
1: va
2: sí.
1: ser abans, aquesta idea o l'orientació sexual?
2: Crec que va ser abans aquesta idea.
1: Sí, sí.
2: I és maco, no? Perquè jo quan vaig saber que vaig sortir de l'armari, diguéssim, no? Era com que això ja també ja estava, no? Dintre del meu,
1: sí.
2: del meu imaginari, no era com algo que vaig haver de fer potser un dol, de dir, ostres, yeah. és que
1: Clar.
2: Jo vull ser papa biològic, no?
1: Sí, sí, sí.
2: sí. Va ser un procés diferent, no?
1: Sí, és el que dius, perquè molts cops, bueno, els que som gais, lesbianes, tota la gent del col·lectiu, molts cops, clar, tenir família no passa pels... per la qüestió biològica no? d'un heterosexual, has d'anar amb una reproducció assistida,
2: Exacte.
1: Has de fer una gestació subrogada amb els casos, o passes per una adopció, bé, hi ha molts sistemes, no?
2: Hi ha molts.
1: I molts cops acostuma a ser un hàndicap quan vols crear família.
2: Exacte, sí. Bueno, jo diguéssim que al meu imaginari ja havia aquesta idea,
1: Molt
2: no? I llavors, bueno, de seguida que vaig començar a ser una mica més gran ja, no? Perquè si estem parlant d'aquest adolescent,
1: sí.
2: com ja pues era adult jove, no? Pues això, cap als 20 i alguna cosa, vaig dir, ostres, jo voldré ser papa i jo vull ser papa jove, no? Jove vull dir que no em vull plantar...
1: Els 40, per exemple.
2: No em volia plantar els 40.
1: Clar.
2: No perquè no sigui algú, vull dir, em sembla super...
1: Sí, és lícit, però...
2: Lícit que cadascú... Perquè la situació socioeconòmica no està tampoc per poder triar,
1: sí,
2: a vegades, no?
1: Cert.
2: Però era el meu desig, no? Jo vull ser papa i vull ser papa amb una energia... Bueno, amb una energia més, no?, de jove, no? No sé.
1: Molt bé. Llavors, abans m'has comentat
2: a quina
1: edat,
2: no?
1: Fora de micròfon, no?
2: Sí,
1: a quina
2: sí,
1: edat
2: sí.
1: et decideixes?
2: Pues jo vaig anar a la xerrada informativa quan tenia 25 anys.
1: Déu-n'hi-do.
2: I vaig... Sí, 25 i mig. I abans vaig entrar per la xerrada informativa que a partir dels 25 és quan podies apuntar-te,
1: vale.
2: No abans. I vaig dir, bueno, doncs
1: Clar.
2: Jo tinc 25... jo em puc apuntar i t'explicaven que clar, hi havia tot un procés, no?, que era molt llarg, no?, i que et podies apuntar i que era com agafar una mica com tanda, no?, com número.
1: Yeah.
2: I d'alguna manera el procés seria molt llarg i vaig dir, bueno, pues,
1: sí,
2: com
1: sí.
2: que jo ho tinc molt clar i jo ho vull fer, doncs m'apunto a la nacional, perquè la internacional era que també ho vaig estudiar i vaig veure que no era el meu projecte fer-ho internacionalment, per el que jo tenia al meu cap, no? M'explico millor, era molt difícil a nivell de ser home, gay, monoparental, era molt
1: sí.
2: difícil.
1: Hi ha molts filtres.
2: Hi ha molts filtres. Segurament que havia passat per maquillar o mig mentir
1: sí.
2: i jo vaig dir no, jo...
1: Tu volies anar de cara.
2: Jo volia anar de cara i també volia com tenir la certesa, no?, de que aquí a Catalunya almenys, no?, hi ha uns certs drets i
1: que
2: estan garantits, no?, tant per l'infant com per mi, no?
1: Sí, recordem aquí que, clar, que són les lleis que ens permeten fer adopcions, això no existia abans. Hi ha un moment, no?, que hi ha totes les lleis catalanes primer i després estatals que ens permeten fer les adopcions a parelles o no, o a persones del col·lectiu LGTBI. Explica'ns també una cosa que et volia preguntar, és aquest procés, primer perquè estàs sol i després perquè és un procés també llarg. Per on vas passar? I si per estar sol és diferent que si són dues persones, i quin procés vas passar, o què va durar?
2: Va durar bastant, no? Perquè 2018 em vaig apuntar, 2026 és quan he sigut papa, no? Però, bueno, ha sigut també perquè jo he parat, he pogut arxivar el meu expedient, em vaig fer la formació, vaig tornar a arxivar, no?
1: Sí.
2: I finalment doncs, vam fer l'avaluació i vaig ser idoni, no? I tot va ser molt ràpid. Des, quan vaig tenir la idoneïtat, que la vaig tenir al maig del 2026,
1: sí.
2: doncs al juny del 2026, o sigui, a cap d'un mes, em van trucar i em van dir que, bueno, que podria conèixer que podria conèixer bueno, la meva filla, no?
1: Molt bé.
2: Si, bueno, no, que també és un procés, no? Perquè t'ho presenten, no? com algú que no té, rostre ni té nom,
1: clar.
2: Que té una història.
1: Sí, sí.
2: Per guardar confidencialitat, que està molt bé, no? Però que és un procés com molt curiós, no? Perquè clar. És com... No, no has vist la cara, no has tocat la persona que serà la teva filla, no? La teva futura filla possiblement, no? I de cop, no?
1: Arriba
2: i és un procés molt heavy emocionalment.
1: De fet, jo sempre penso que una adopció, que és aquestes característiques que tu dius, són exactament les mateixes característiques que si és una persona biològica, perquè tampoc no saps ni com és, no saps la seva cara i apareix, no?
2: Sí,
1: apareix
2: també
1: de, així de sobte.
2: Sí, sí, sí.
1: Molt bé, arribats en aquest moment, passarem a uns minuts musicals amb una cançó que ha triat el Víctor.

0: tornem amb el Víctor. I jo et volia preguntar com és que has triat aquesta cançó.
1: L'he triat perquè és una cançó que ens va acompanyar en els primers moments que estava la meva filla ja a casa, i eren moments molt intensos emocionalment i també molt immersius, no? Que estàvem allà a casa, que, no? Com que jo havia d'estar 24 hores, no, amb ella, no? com
0: fent tots els vincles,
1: fent tots els vincles, no? I llavors era com una cançó que em posava a vegades com de mantra, de dir, anem a crear un espai de
0: sí,
1: com poder sortir un moment de dintre de casa, no? I poder també imaginar que estem fora, no?
0: Bueno, són cançons, clar, les cançons ens transporten a moments, no? Vitals.
1: Sí, totalment.
0: Això és així. Tornem una miqueta a parlar, perquè, clar, la teva filla està en un centre d'acollida.
1: Sí.
0: Passa en aquest centre d'acollida quant de temps?
1: Un any i mig
0: fins que tu
1: sí.
0: fas aquesta preadopció. Durant aquell any i mig està allà al centre d'acollida, des que és nadó.
1: Sí. El seu cas va ser aquest, i de fet va ser segurament per la falta de famílies d'acollida d'urgència. No?
0: Què dius ara? Què dius? Ostres, és que clar, jo he sentit, no?, darrerament també als mitjans, que la Generalitat fa crides a la societat perquè hi hagin famílies d'acollida. Que no totes les famílies d'acollida, fem l'incís, són famílies preadoptives. És a dir, ets d'acollida, però això no vol dir que aquell infant estigui amb tu sempre, no? Però es necessiten aquestes famílies d'acollida. I realment tu dius que... Que va estar allà perquè no va haver una família d'acollida.
1: De fet, quan jo vaig fer tot el procés, no, ficava molta insistència, no,
0: sí,
1: en que les famílies que estàvem en el procés d'adopció, que també tinguéssim en compte que hi havia tot el procés d'acollida, no? Que si en el cas que no hi hagués idoneïtat, o en el cas que no fos el nostre projecte, que tinguéssim en compte de que hi ha aquest projecte d'acollida, que també podríem fer el circuit aquest, i que era molt més fàcil d'entrar perquè és molt més necessari, perquè falten moltes més famílies, està molt menys col·lapsat que el sistema d'adopció, que està col·lapsat, no? Que hi ha una llista d'espera.
0: Déu-n'hi-do, vull dir...
1: Molta crida.
0: Aquests centres, exacte, és fer molta crida, perquè molts d'aquests centres inclús arriben a ser sobresaturats.
1: Sí, el cas del centre d'acollida que jo... Bueno, que estava la meva filla allà d'any i mig, és que és un centre que està, diguéssim, com enfocat a la primera infància, i això vol dir que, com a molt, podien estar nanos fins a 12 anys, i hi havia nanos ja quasi la majoria d'edat, i per tant hi havia una ratio sobrepassada d'infants allà.
0: Clar, no? Voldria especificar això, que són des de nadons a infants d'edats mitjanes, i sobretot els que són més complicats de que estiguin acollides a partir de l'adolescència fins a la majoria d'edat. Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do,
0: aquesta societat tan solidària que sembla que tinguem, doncs no ho sé si som solidaris.
1: Jo diré més, no? Hi havia un moment en el moment que estàvem vinculant-nos, que estava anant, bueno, vaig estar una setmana anant al centre i tornant a Vilanova, o sigui, sent papa migdia i no sent papa l'altre migdia, no?
0: Que mica... Clar, vas fer aquest espai
1: d'acoplament, que se'n diu, que és un moment de transició, no? Aquesta setmana, no? Hi havia un moment que vaig dir, és que jo no vull tornar al centre, perquè se'm trencava el cor quan veia a la canalla, i ja em cridaven pel meu nom i em deien, tu ets el papa.
0: Ja, Déu-n'hi-do.
1: I és molt dur, i vaig dir, és que no vull tornar, per no tornar a veure a aquesta canalla, perquè em sabia greu de dir, és que...
0: Clar.
1: Si pogués, no?
0: Obrir
1: les portes de casa, no?
0: Els agafaries amb tots.
1: No sé, és com allò que dius, se't trenca el cor.
0: Bueno, pell de gallina, eh?
1: Sí,
0: això que estàs dient. Et volia preguntar, perquè clar, amb les famílies que som LGTBIQ+, avui en dia, tot el tema del gènere, tota la qüestió queer, tot el nostre plantejament, hi ha famílies, algunes, que opten per posar un nom neutre amb els infants, no? Explica una mica la teva experiència, què creus d'aquest tema, com ho veus?
1: Jo veig un tema molt interessant, també és com un tema, em sembla, molt complex, perquè al final estem atrevessats pel gènere,
0: sí.
1: I la societat, no? Bueno, és que es construeix molt així, jo ho he vist molt des de que també soc papa, no? Com, com hi ha aquest viatge de gènere, però pensava que estàvem a un... No? Que estem en llum del que potser ens pensava, em pensava jo abans, no?
0: Estem en perquè... un sistema superbinari.
1: Molt, molt binari, molt binari.
0: Superbinari.
1: Molt binari, molt binari, i a més a més no només binari, sinó que a més a més hi ha coses com molt arcaiques que pensava jo que estaven superades. Que estaven superades.
0: Com ara podria... què? Com ara què?
1: Ostres, no sé, coses com a ficar-li llacets al cap a les nenes per saber que són nenes, o a ficar-li arracades, o no sé, com aquestes coses de dir, bueno, és que ja trien ells si volen ficar un llacet o un floripondi o una gorra o un fular, o... és igual, és com una cosa de dir, bueno, anem a oferir l'experiència de que puguin fer el que vol, el que puguin ser, i que puguin fer el que vulguin, no?
0: I l'expressió de gènere, cos,
1: amb,
0: no?
1: L'expressió de gènere, exacte, no? Llavors em sembla interessant poder pensar, no?, en que el nom no sigui una cosa que ja se t'imposi un gènere com super, allò que diguis, és que...
0: Molt marcat.
1: Marcadíssim, no? Em sembla interessant que pugui haver-hi aquesta cosa de dir, anem a reinventar-nos els noms perquè em puc reinventar la meva identitat també, no? Me la puc fer meva, no?
0: El nom, els articles...
1: Els articles, sí, sí,
0: després
1: sí.
0: Després seria, bueno, la indumentària, no?
1: Totalment.
0: Bueno, evidentment, sí, sí. Ja estem en un moment que hem tornat enrere, eh? Però de dir, bueno, joguines no sexistes,
1: total,
0: vestimenta
1: sí.
0: no sexista...
1: Sí, i jo penso que el tema està en què les famílies hem d'oferir aquest ventall ampli, no? A vegades, com que estem tan envoltats d'aquest viatge, no?
0: Sí.
1: I d'aquest binomi, no? Aquesta cosa binària, no?
0: Sí.
1: Clar, les famílies sense voler, tot i que tinguem molta consciència, jo crec que també a vegades entres a la roda, perquè està tot tan pensat així.
0: Està tot immers a la societat.
1: Que jo ho penso, no? Clar, jo, per exemple, amb el tema dels articles, faig servir els articles femenins, no?, a la meva filla, però és veritat que, per exemple, també per un tema de que, bueno, que al final, pues, sempre amb l'any i mig s'han relacionat així amb ella.
0: Sí, sí, que no passa res, sí, sí.
1: Però que hi ha un tema, no?, que va més enllà, que és com... que em trobo moltes vegades que la gent no sap com relacionar-se amb ella perquè no la saben llegir si és una nena o un nen, no?
0: Clar.
1: I penso, ostres, això és molt fort,
0: sí.
1: Que tu necessitis saber si és nena o nen abans de parlar, perquè ho necessites saber. Què li diràs?
0: Sí, sí, realment, no? És com... Diuen que el primer que fas amb una persona quan la coneixes és saber quina edat és i després quina és el seu gènere. Això diuen. Doncs
1: sí,
0: de fet les famílies LGTBIQ+, són més obertes, no? Més, perquè clar, tu pots tenir un infant que després sigui trans, una persona que després es consideri no binària, llavors nosaltres per sort tenim aquesta obertura. Bueno, passats en aquest moment, jo voldria saber, perquè sé i m'han dit que sí, que tu ets activista, explica'ns on estàs, què fas.
1: Bueno, a veure... Ara sóc activista entre cometes.
0: De criança, no?
1: Entre cometes, perquè, bueno, jo vaig estar durant uns anys a l'esquerda, bueno, de fet la vam anar creant, no?
0: Sí, recordem que l'esquerda...
1: Sí, no l'esquerda és una assemblea per a l'evidència sexual de gènere aquí a Vilanova, no? I de fet la vam iniciar el 2018. Més o menys quan jo vaig començar, em vaig apuntar a les llistes d'adopció. Però bueno, ara ja estic bastant més desvinculat, la meva parella sí que hi és, però...
0: On estàs ara? Amb quines ara... entitats estàs o associacions?
1: Clar, jo havia estat a l'Esplai Drac Màgic, aquí a l'esquerda... ara estic més, per exemple, a la Vinagreta, però tampoc estic militant molt, no?
0: Uh-huh.
1: O sigui, sí que és la meva participació ja, penso que també, no? És una cooperativa de consum,
0: sí.
1: I era com més el que jo ara necessitava, no? Com un espai també com més on hi havia diferents tipus de famílies,
0: sí,
1: on
0: sí, sí.
1: No,
0: bueno, canvien les necessitats.
1: Canvien les necessitats també, no? Jo també pensava, saps, que jo vull donar-li a la meva filla pues, una bona alimentació, no? Com de, no, la proximitat.
0: I després també vas a Barcelona perquè hi ha entitats a nivell de Catalunya.
1: Exacte. Llavors l'altra part ara que estic traient el cap és a la FLG, estem fent un grup de monoparentals.
0: La FLG és l'Associació de Famílies Lesbianes i Gais de Catalunya, que també en el primer programa citàvem.
1: Mm-hmm. Però,
0: i què feu allà? Perquè clar, hi ha un subgrup, no?
1: Sí, hi ha un subgrup de monoparentals que és nou, de fet, és d'aquest curs. Una miqueta amb la necessitat de poder parlar de coses que passen en la casuística de ser monoparental,
0: sí.
1: No? Poder trobar com una mica com un grup de suport, una mica, no? per poder parlar de temes, no? Que ens inquieten, no? Bueno,
0: trobes altres famílies.
1: Trobar
0: tu,
1: altres
0: no?
1: famílies, fer de mirall una mica, no?
0: Sí.
1: I llavors és interessant perquè ho fem en format híbrid, és a dir, un cop al mes. És online,
0: sí.
1: i un altre cop és presencial.
0: Bueno, i el que és interessant és que en el presencial els infants es troben.
1: Exacte.
0: No
1: també
0: és,
1: veuen
0: és un tema d'adults, sinó que és un tema de compartir amb els
1: Totalment.
0: Infants que tinguin altres referents i que tinguin també infants com ells, que segur que aniran creixent.
1: Totalment.
0: I al final seran amics també o amigues.
1: Vull deixar a l'aire, no? que una miqueta amb aquesta línia, no? I ara que dius això de, no? d'en què estic militant, sí que és veritat que amb una companya, amb una companya de l'esquerda,
0: sí.
1: que també és mare,
0: uh-huh.
1: no? I bueno, que també tenim aquestes mateixes inquietuds,
0: sí.
1: no? Sí que ens estem plantejant, de cara al curs vinent, poder crear un grup de... És que no acabem de trobar, el nom, però no és un grup de criança com a tal, perquè
0: sí.
1: la idea és que estiguem més als adults,
0: sí.
1: però sí que un grup així com de suport en la criança, podríem dir, no? Amb una mirada feminista, no?
0: Molt bé.
1: Amb una mirada... transfeminista, podríem dir,
0: Perfecte.
1: Fins i tot, no? Perquè la idea és això, no? Que no només vinguin famílies que se sentin interpel·lades en el col·lectiu LGTBIQ+,
0: sí,
1: sinó
0: sí,
1: que
0: sí.
1: també puguin venir famílies que potser se senten més
0: sí, sí,
1: dintre
0: sí.
1: de la heteronorma,
0: sí,
1: però que
0: sí.
1: no se senten còmodes en la heteronorma, no?
0: Això és una primícia, eh?
1: Això és una primícia, sí, sí, sí.
0: Que farem nota.
1: Sí, que per això li volíem donar aquest nom de que és un grup feminista, no? Però d'un grup de famílies, no?
0: Molt bé, Víctor, ens ha agradat molt que estiguis aquí. Moltíssim. Perquè aquest tema encara no l'havíem tocat. Jo, amb tothom que ve al programa, sempre dic que quin missatge voldries donar ara mateix a la societat de tot això que hem parlat, o d'una altra cosa, m'és igual.
1: Un missatge. Home, en els moments que estem vivint ara, penso que és important, no? Que ens relacionem amb amor, no? I que crear família, sigui la que sigui, sí, com sigui, és donar amor.
0: Que bonic. M'agrada molt. Gràcies, Víctor, per venir a Ràdio Cubelles.
1: A tu, per convidar-me.
0: Molt bé. Ens veurem. Quan hi hagi aquest projecte, potser tornes.
1: Vinga.
0: Fins aviat.
1: Fins aviat, adéu.
0: Avui hem estat escoltant la cançó de Marc Pujol, Verd Avellaner, i la sintonia del programa A qui l'emporta, d'Alaska. Doncs bé, us esperem en el proper programa.

0: deciding which shirt goes with which skirt. It's bizarre.
1: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.

0: tot just fa unes setmanetes que s'ha acabat la competició per al Club de Futbol Cubelles i als despatxos ja hi han forces moviments. El primer ha estat aquesta passada setmana on doncs, el club feia oficial el nou entrenador per la propera temporada. Es tracta de Josu Imanol, el qui tenim a través del fil telefònic. Josu, bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Bé, la setmana passada, com dèiem, el club feia oficial el teu fitxatge per doncs, fer-te càrrec d'aquest primer equip del Club de Futbol Cubelles, una mica doncs, que ens expliquis bé, com has viscut aquesta setmana i doncs, arribar doncs, al primer equip del Club de Futbol Cubelles.
1: Bueno, pues al final sí que és cert que em va trucar el president i em va explicar una mica quin era el camí que volia prendre el Cubelles i bueno, m'ha convençut per pujar-me al projecte del club. Llavors, a partir d'aquí, doncs, amb molta responsabilitat, intentar fer les coses el més seriosament possible i des d'allà pues treballant en confeccionar el planter i preparar coses de cara a l'agost.
0: Ara parlem una mica del futur i del que vindrà o del que ve a partir d'ara, però anem a conèixer-te una mica millor. Ets de Bilbao, tot i que m'explicaves fa una estoneta que vius fa anys aquí a la comarca, has entrenat també aquí, has jugat fins i tot en el futbol territorial de per aquí. Explica'ns una mica qui és Josu Imanol i una mica doncs, per on has passat.
1: Bueno, sí que és cert que jo porto entrenant des dels 17 anys, tinc 44, vaig començar a la Blanca Subur, fent el futbol 7, fent el futbol 11, després sí que és cert que vaig tirar cap al futbol amateur bastant ràpid i vaig tenir un parell d'anys d'experiència en el futbol femení al Sugurense, després vaig agafar el primer equip del Sugurense masculí, que vam tenir l'encert d'ascendir des de tercera catalana fins a primera i vam guanyar la Copa Catalunya amateur. I d'aquí ja vaig sortir, si no m'equivoco, vaig estar a l'escola del Barça uns quants anys i ja vaig fitxar pel Gavà, a tercera divisió. A partir d'aquí, un anyet al Nàstic de Tarragona juvenil i després de tornar a la Blanca. L'última experiència que he tingut ha sigut amb el juvenil de la Blanca i res, una mica en resum, és aquest, parlant ràpid en un minut.
0: Sí, sí.
1: He tingut altres experiències a nivell professional, a nivell de futbol, perquè sempre he estat lligat al futbol d'una o una altra manera. Però, bueno, no ben bé d'entrenador principal, diguéssim.
0: De fet, aquesta experiència que dius tu t'ha portat per mig món.
1: Sí, la veritat és que he tingut la sort en els clubs, sobretot en el Barça, en el club que estava, allà, no sé si sabeu que hi ha molts projectes internacionals a nivell de campus, d'històries d'aquestes, i coneixes gent, gent que et proposa altres experiències, i sí que és cert que m'he anat movent per bastants llocs. Llavors, sí, és una experiència bastant xula a nivell vital.
0: Sobretot això, no? El que et fa és guanyar experiència, veure coses i aprendre.
1: Sí. Ja et dic, jo al final que m'emporto d'aquests viatges és les diferents cultures a nivell esportiu que veus, les diferents tendències a nivell d'entrenaments o de com entendre una miqueta l'esport i després, òbviament, intentar empapar-te del que creus que és positiu i del que és negatiu, doncs aprendre, perquè també hi ha coses que òbviament no estàs d'acord o creus que no es fan d'aquella manera, però això et serveix com per fer un filtre després i prendre't l'esport no només amb un camí, sinó tenir diverses perspectives.
0: Abans d'anar al futur, que jo sé que segurament és el que està esperant una mica l'audiència, és veure què és el que passa amb el Cubelles, deixa'm dir-te que així mirant ràpid potser Josu no s'ha creuat en el camí del Cubelles perquè no han coincidit en competicions, o, però sí que hi ha un personatge que sí que el lliga al Cubelles, que és en aquest equip del Suburense que expliques que va guanyar la Copa Catalunya i que doncs, va pujar de categoria. Hi havia un jugador que evidentment sí que formava part del Cubelles i després va ser també primer entrenador, que és el Capa, no? Un jugador que segurament coneixes prou bé.
1: Sí. Bueno, de fet, va estar amb nosaltres tot el camí, crec que des de la Escola Catalana, fins a pujar a primera, després l'any de primera i la consecució de la Copa Catalunya. Jo crec que va estar... A veure, ara t'estic parlant de memòria, perquè estem parlant dels anys... Vam acabar el 2016, però jo diria que 4 anyets sí que se'ls va passar al cap amb nosaltres. Llavors, home, coneixo una mica, clar, i a part tinc relació personal, a part d'això, clar... Ara recentment coincidim a la Blanca perquè ell té el fill entrenant allà i ens anàvem veient, veient i anàvem tenint converses i tal. Sí. Bueno, tu has dit que no m'he creuat amb el Cubelles. Home, jo unes quantes vegades sí que he jugat contra el Cubelles.
0: Contra, jugant. Però jugant com a jugador, vols dir?
1: I com a entrenador.
0: I com a entrenador també.
1: Sí. Ah, perquè tu penses que el Suburense... comença des de tercera catalana.
0: Sí, llavors, és veritat.
1: Sí, en algun moment sí que ens hem creuat i òbviament el típic amistós de pretemporada sempre aquella, a Cubelles, llavors sí, òbviament m'he creuat, sí. No me'n recordo exactament amb qui, no sé si amb el Xavi Vilagut entrenador...
0: Podria ser,
1: Però sí. Vàries vegades he jugat jo a Cubelles i el Cubelles ha jugat a casa nostra, sí.
0: Bé, ara sí, anem cap a la banqueta del Josep Pons i Ventura. Arribes doncs, en una temporada que no és fàcil, no sé si t'havia passat alguna altra vegada d'arribar a la banqueta d'un equip doncs, que ha perdut la categoria i que ha tingut una temporada complicada i que, per tant, el que ve és reconstruir una mica, o no sé si aquesta és la visió.
1: Mira, jo, exactament... Jo del passat és que no soc ningú per parlar, llavors a totes les converses que estic tenint amb els jugadors, amb el president, amb tothom que em pregunta, tu em preguntes per si he tingut aquestes experiències, mira, jo crec que el pitjor moment que vam agafar el club de futbol Gavà, que baixava de segona B, que hi havia uns problemes a nivell institucional, econòmic, increïbles, jo crec que el pitjor moment que aquell, no sé si... el puc trobar en algun club. Era un club històric i ostres, allà vam patir el que no està escrit, malgrat la gent era molt maca, però bueno, a nivell institucional era un moment molt inestable. Dit això, de tot s'aprèn, com t'he dit, i jo el que vull és parlar del present i del futur. A mi si el Cubelles va perdre contra la Rapitenca, o va perdre el dia del Sitges, o va perdre... Jo crec que això no serveix de res ara mateix. Ara mateix el que serveix és fer, com es diu en castellà, no? Borrón y cuenta nueva, que tothom es netegi a nivell mental, que això és una categoria nova, això és un camí nou, això és una manera de veure el futbol diferent i que comencem de zero. I avui dia, a segona catalana, al grup que estem, tothom té 0 punts. Vull dir, no hi ha ningú que tingui més punts ni ningú que tingui menys. Llavors, a partir d'aquí... jo crec que s'ha de buscar la part positiva, i la part positiva és que els nanos que es quedin han competit a Primera Catalana, és una categoria interessant, tenen aquesta experiència i suposo hauran après de les errades que s'han comès. Llavors, a partir d'aquí, aprofitar aquestes errades per fer-les positives i que no tornin a succeir, i aquesta experiència, doncs donar-li la volta i encarar el futur amb optimisme.
0: Pel que fa a la plantilla, no sé si t'has trobat que hi hagin alguns jugadors que ja hagin decidit que no volen continuar al Cubelles, o al revés, o que el Cubelles hagi decidit que doncs, no compta amb alguns jugadors, i a partir d'aquí doncs, començar a buscar jugadors, entenc, no?
1: Sí, bueno, els jugadors, òbviament, s'han parlat amb diversos d'ells. Jo em trobo quan arribo que hi ha tres jugadors que són baixa, que ja s'han fet públics, i a partir d'aquí la resta de jugadors es van negociant pues, un a un les seves inquietuds, les seves perspectives de futur, etcètera, etcètera. Hi ha quatre que ja són oficials de renovacions, que ja també s'han fet oficials, i a partir d'aquí estem en converses amb diversos d'ells. Dit això, en paral·lel, òbviament, doncs clar, aquesta perspectiva de possibles incorporacions o possibles perfils que ens puguin quadrar en la manera que volem que es desenvolupi el nostre model de joc.
0: Pregunta obligada, i quin és aquest model de joc? És a dir, com li agrada jugar al Josu o des de la banqueta?
1: Mira, jo sempre dic el mateix. Jo, el que t'he dit al principi, la primera pregunta que m'has fet, a mi l'experiència em diu que no n'hi ha una manera de jugar a futbol, que al futbol hi ha moments per fer una mica de tot, hi ha moments per tenir la pilota, hi ha moments per defensar, hi ha moments per fer transicions, hi ha moments per parar el joc, hi ha moments per donar-li ritme. Llavors, dit tot això, nosaltres el que volem inculcar als nanos és que intentin interpretar en quin moment estan en cada instant dels partits o en cada context de la competició. No és el mateix jugar doncs, a fora de casa un dia que vas guanyant 0-1 que jugar a casa i que vagis guanyant o que vagis perdent 0-1. És que no és el mateix context. Llavors, hem d'estar preparats pels diferents escenaris que ens podem trobar. A partir d'aquí, sí que és cert que tinc molt clar doncs, que a mi no m'agraden els riscos en el meu camp. Jo, una de les coses que tinc molt clares és que riscos innecessaris la confiança la fan minvar en el jugador, i a mi m'agrada ser un entrenador que arriba moltes vegades a l'àrea contrària. Normalment els equips que jo he entrenat doncs, bueno, sí que és cert que juguen amb jugadors per banda, que juguen amb un joc que arriba molta gent a l'àrea, que quan acaba el partit dius, bueno, hem guanyat, hem perdut, hem empatat, però, ostres, hem tirat tantes vegades a porteria, ho intentem. Dit això, tot són paraules. Vull dir, això no serveix de res i després no ho fem arribar al servei dels jugadors i els jugadors creuen en això i ho intenten. M'entens? Perquè al final, a dia 1 de juny que estem, si tu parles amb totes les entrenadores de les categories, tothom et diu que el seu model serà el perfecte i tal, però bueno, després s'ha de plasmar dintre del camp, que és el que no és fàcil de fer.
0: I després has de tenir les eines, no? És a dir, si t'agrada jugar amb jugador, t'agrada jugar a l'atac i això, però si no tens prou atacants, no?
1: Va suposat, clar. La primera tasca que s'ha de fer és intentar confeccionar la plantilla pues, que sigui més o menys de l'estil que t'he explicat.
0: I això com es fa, Josu? Perquè, clar, la gent que li agrada el futbol i en aquestes èpoques, doncs, evidentment, tothom llegeix la premsa esportiva i aquí es fitxen jugadors i no sé què, però en aquestes categories on doncs, no hi ha transaccions econòmiques, no. En el cas del Cubelles no hi ha pressupost per fer doncs, aquestes operacions, com es busquen jugadors, com se'ls convenç perquè acceptin el repte?
1: Mira, jo crec que el més important a la categoria territorial és no enganyar la gent. Llavors, a partir d'aquí, jo m'estic trobant un club que, per el que veig, és que és bastant transparent, o per no dir és transparent, i es diu el que és. Llavors, amb això juguem amb un avantatge. Perquè al futbol territorial hi ha moltes promeses que després no es compleixen. Llavors, a partir d'aquí, nosaltres el que expliquem a les converses és el que podem oferir. I el que nosaltres podem oferir és doncs, que intentarem que hi hagi un ambient correcte de treball, que s'ho passin bé els nanos entrenant, que és molt important, perquè no t'oblidis que són gent que no és professional, llavors a partir d'aquí ha de ser voluntari que vinguin a entrenar 3 dies més al partit, perquè si no, no té cap sentit obligar a ningú que tingui una continuïtat 10 mesos. És totalment inviable. Llavors, a partir d'aquí, no enganyar, vull dir això, que el treball serà seriós, que la gent esperem que vulgui venir a entrenar cada dia, això vol dir que s'ho que s'ho passa bé, que disfruta. Després, si competim, ja és la llet. Si guanyem, ja és la llet. I a partir d'aquí tenim una miqueta, sí que és veritat, tenim una miqueta nocions del que busquem. Per tenir nocions del que busquem, home, hem de conèixer una mica la territorial. Del Garraf, del Baix Penedès i de l'Alt Penedès, diria jo. Clar, més enllà és més complicat. Més complicat. No et dic que no sigui possible portar un jugador de fora d'aquest territori que t'he dit, però aquí ja es complica la cosa. Llavors, sobretot tenir el Garraf, el Baix Penedès i l'Alt Penedès una miqueta doncs, controlat del que es mou, del que hi ha, del que no n'hi ha, de jugadors que poden ser interessants pel que t'he dit, per la nostra idea, i doncs, a partir d'aquí tenir un criteri de selecció, de dir, bueno, doncs, aquest jugador ens interessa per això, anem a trucar-lo, anem a veure quina és la seva intenció d'aquest any, ja et trobes jugadors que tenen molt clar que es volen quedar on estan, et trobes jugadors que estan amargats allà on estan, llavors et donen peu a xerrar, i després doncs, tu els expliques tot això. Jo el que explico és... Jo només parlo de nivell esportiu amb els jugadors. A nivell esportiu, a nivell humà, m'interessa molt la seva vida, vull dir, doncs, si són gent que estudia, si són gent que treballa, si són gent que això els agrada, que no els agrada, que ho fan obligats, que no ho fan obligats... Bueno, per què? Perquè després tu has de conviure 4 dies a la setmana més. Llavors, no és el mateix tenir gent que no és la seva prioritat i que ho fa perquè sí, o gent que, doncs mira, aquest matí, per exemple, he tingut una xerrada amb un nano que et diu, ostres, jo és que estudio a Barcelona, a la universitat, seré avió.

0: un jugador de futbol i vas destinant el, sota el teu criteri, doncs, doncs on poses més forces i on poses alguna menys. És una miqueta el que intentem fer. I el que jo he fet sempre. Crec que cap jugador dels que jo he entrenat pot estar més content o menys perquè ha jugat més o menys, però no perquè li haguem enganyat. Llavors, torno a repetir el tema de el futbol territorial, el més important és no enganyar. I com hi ha clubs que, bueno, que fan promeses que després costen complir, doncs aquí podem tenir aquest avantatge.
1: Uh-huh. I després està el segon equip, no? L'equip B, que ha tingut una trajectòria destacable, amb un ascens. Aquest any, doncs, home, tot feia indicar que lluitarien per un nou ascens, però és veritat que s'ha complicat i al final, doncs, bueno, doncs no ha estat possible. I el club deia que una de les coses que volia canviar era, doncs, la integració d'aquest sènior B, no? Plantilles potser una mica més curtes i fer que, doncs, que el transvàs de jugadors sigui potser més constant. No sé si això també et quadra amb tu en el projecte,
0: bueno,
1: no?
0: No és que, no, sí, se m'ha comentat. Òbviament hi ha uns jugadors que són del club que per A o per B estan al segon equip. Òbviament hi haurà jugadors que la pretemporada tindran la seva oportunitat. Dit això, no és que em quadri o no em quadri. Són jugadors del club i ells s'han de fer valer per tenir l'opció de quedar entrenador del primer equip i el cos tècnic, perquè al final això no és una decisió meva només. Jo sóc un entrenador que a mi m'agrada molt el tema, bueno, el tema parlant plural, de que el cos tècnic decideix en plural, i òbviament si s'ha de prendre una decisió perquè no hi ha un acord, doncs la de prendre jo, però vull dir que ens convencin amb el seu treball. No té cap lògica que perquè estiguin al club i hagin estat a l'amateur B, però hagin fet una bona temporada, ja pugin. Bueno, això no és cap motiu. Vull dir, el motiu és que sí, han fet una bona temporada a tercera catalana, però hi ha jugadors que són de primera catalana i estan a segona. Vull dir, jo li dono la volta al teu argument. O sigui, s'han de treballar ells al poder estar al primer equip. Uh-huh. Llavors, és el que t'he dit, el 12 d'agost, que és quan comencem, hi haurà uns quants jugadors del sènior B que estaran citats per començar a entrenar amb nosaltres, i a partir d'aquí, com tindrem un mes i pico, doncs tindran un mes i pico per començar. I aquí cadascú, al final, a l'esport cadascú es va ficant una mica al seu lloc. El que veus que és sacrificat, el que s'esforça, el que ho intenta, i veus després, doncs, el que té altres prioritats, que és superlícit, eh? Llavors, mm-hmm. doncs ja ho veurem. Això t'ho contestaria el setembre o octubre. M'entens? Yeah. Si al final m'han convençut o no. Jo coneixo uns quants, és veritat que no coneixo tots, perquè del sènior B aquest any he vist dos partits només, i no coneixo tots, no t'enganyaré. A tots no els he vist jugar, perquè és impossible, però perquè et facis una idea, pues, ara parlant de memòria, quatre jugadors han estat amb mi a la Blanca Segur. Mm-hmm. O sigui que a quatre els coneixo de primera persona, perquè han estat un any o més amb mi, i després algun altre jugador, per no dictar set, vuit jugadors més, els coneixo de veure'ls. Llavors, home, aquí t'estic dient que coneixo mitja plantilla.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Dit això, com tenim un mes allà per conèixer-nos, per veure'ls, per veure com funcionen, etcètera, doncs ja veurem fins on arribem.
1: Uh-huh. Bé, ens has dit que engegueu el 12 d'agost, sí. Per tant, des d'ara i fins al 12 d'agost entenc que és confecció de plantilla, acabar de lligar els jugadors que continuen, que no, els que marxen, els que arriben, els que se'n van... I el dia de 12 d'agost en marxa, en principi sí. Pretemporada de, pues, això, no? 3 setmanes, un mes, no? Aproximadament.
0: No, una mica més, perquè pensa que començarem el 20 de setembre la Lliga.
1: Bueno, sí, un
0: llavors
1: mes, això.
0: Llavors tindrem
1: mes,
0: sí. Quasi 6 setmanes.

0: La idea era començar el 17, no t'enganyaré, però el club em va dir que...
1: Festa major. Veure,
0: podíem fer un partit de festa major el cap de setmana just d'abans, el 15, i, clar, pues, si hem de fer el partit del 15, doncs hem d'entrenar ni que sigui un parell de cops o tres abans del 15. Llavors, bueno, pues començarem el 12 i anirem fent amb calma. En 6 setmanes tenim temps per jugar, per entrenar, per veure, per decidir i per intentar que els jugadors entenguin una mica a què volem jugar.
1: Ho has explicat una mica al principi, ho has deixat entreveure en tot cas, però clar, és molt d'hora per preguntar-te si ja t'has marcat un objectiu o si el club t'ha marcat un objectiu.
0: Mira, és que jo a tothom que em pregunta, perquè clar, al final quan tu agafes un equip que ha baixat, el normal és que diguis que és el candidat per tornar a la categoria, però jo això no vull ficar aquesta pressió jo als nanos, no perquè no té cap lògica que a dia 1 de juny estem parlant del dia 1 de juny de l'any vinent. No té lògica. Primer, perquè no sabem ni a quin grup jugarem, no sabem quins contraris tindrem, no sabem quina plantilla tindrem al final confeccionada. Dit tot això, com jo em puc tirar a la piscina i dir que l'objectiu és quedar primer o no té cap lògica. O sigui, jo l'objectiu que tinc és que tinguem la millor plantilla possible i que cada entrenament sigui el de més qualitat possible. Que després, què t'he dit abans? Que després anem guanyant i tot funciona com tenim idealitzat? Buah, pues uns fenòmenos tots. I si parlem al març, et diré, vinga, va, estem al març, anem classificats als primers. Vinga, ara sí, l'objectiu serà aquest. Però si anem de fens, clar, és que tu em diràs, és que tu al juny em vas dir que... No, jo no em vull ficar aquesta... Ni jo, ni els nanos. No s'ho mereixen. Ara el que es mereixen és passar un bon estiu, recuperar-se a nivell mental i començar a fer-ho pensant només en el dia següent, i en el dia següent, i en el dia següent. I a la jornada 22-23, anem a veure on estem. Perquè no, ja et dic, perquè jo tots els jocs on he estat i a mi m'han posat l'objectiu de un any vista, no ha sortit bé. Perquè tu estàs posant una pressió que no és certa, que no és certa. Llavors, pensa que només puja un i promocionen quatre. Llavors, què passa amb la resta? Són tot projectes que no són satisfactoris? No m'ho crec. Són projectes que s'han treballat i poden sortir bé i o poden sortir malament com qualsevol cosa a la vida. Però això de dir ets bo o dolent a 1 de juny... A mi se'm fa molt cuesta arribar.
1: Per tant, entenc que el club tampoc t'ha exigit un resultat... és evident que quan es parla al club et diu que estigueu el millor possible, no?, i que competiu i això, però...
0: El club m'ha exigit que competim.
1: Ahí està.
0: I que fem el millor possible. I jo en això em comprometo. Dic tot això, jo al club ja els he dit que a mi de parlar de primer, segon, tercer, torno a dir, no té cap lògica. Perquè... Jo no sé què farà el Gavà, jo no sé què farà no sé qui, no sé quant. Segurament tothom ara mateix està fent projectes superatractius que, doncs una mica com veiem a primera divisió, no? Tu a primera divisió estàs veient, el Barça diu que farà, el Madrid diu que farà, l'Atlètic de Madrid diu que farà, però després només guanya un. Què passa amb la resta? La resta són uns drames? Doncs no, simplement que l'esport és esport i que... I que tu pots planificar una cosa i que després no surti del tot bé.
1: Sí, està clar.
0: Llavors,
1: està clar.
0: Bueno, i torno a dir, menys en futbol territorial, que no són professionals, els nanos.
1: Doncs bé, aquest és el plantejament d'aquest nou club de futbol Cubelles, que com dèiem doncs començarà a rodar el 12 d'agost amb aquest primer amistós, com ja és habitual doncs, dins de la festa major. Evidentment serà el primer partit i per tant tampoc es podran treure moltes conclusions amb un parell d'entrenaments, no? Doncs serà l'inici d'aquesta pretemporada. on a la banqueta hi tindrem el Josu i Manol, que avui ha estat molt amable de parlar amb nosaltres. Josu, encantat de poder parlar amb tu. Evidentment, ho farem sovint aquesta propera temporada. I res, per la nostra banda, desitjar-te molta sort, molts encerts i doncs, que puguem viure una temporada, si més no, doncs, a gust i encoratjar doncs, a tu i als jugadors una mica a lluitar al màxim per aquest nou objectiu.
0: Així ho farem. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé. Moltes gràcies.
0: Gràcies.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
2: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliex de Vilanova.
3: Bon dia, Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Bon dia. El temps avui es presenta variable, tot i que dominat pel sol, amb núvols alts gran part del dia i alguns núvols baixos fins de mig matí i després altres que sorgiran d'evolució llunyans cap a l'interior i que es veuran de lluny, amb una temperatura que no variarà gaire o pujarà una mica, movent-se entre els 20 o 21 de mínima i els 27 de màxima, amb una humitat alta, ben feble, amb terrals ara a primera hora i deixaló que en cous moderats a la tarda. Això farà que la mar augmenti de marejó a maró al final del dia. Demà esperem que el temps sigui molt més estable, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia i només hi haurà algun núvol baix al final de la jornada, amb una temperatura que començarà a baixar i aquesta nit ja es notarà bastant, ja que tindrem una mínima que voltarà als 17 graus en contra de les 20-21 que hem tingut aquesta passada, mentre que demà la màxima també recularà una mica i estaria entre 25 i 26, amb una humitat moderada. Bé, fem-la de mestral fins a mig matí i de garbí la resta del dia amb algun cop moderat a la tarda i fent que la mar baixi de maró a marejol a mitja tarda.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: L'atur registrat ha baixat a Cubelles fins les 768 persones. Durant el maig s'ha reduït la xifra en 15 aturats en comparació amb el mes anterior, però en comparació amb ara fa un any, el 2025, ara hi ha 12 persones més registrades a les oficines d'ocupació de la Generalitat. Cubelles, doncs, continua amb un total de l'atur registrat que és superior al de l'any anterior. Tot i haver trencat amb els repunts que hi ha hagut al març i l'abril i haver anotat un descens de 15 aturats durant el mes de maig, la vila suma ara 768 registrats a l'atur, que, com dèiem, són 12 més dels que hi havia al maig del 2025. Al conjunt del Garraf, en canvi, se segueix la tendència general i és que l'atur registrat s'ha reduït per sota de les xifres de l'any passat. Concretament, en el cas de la comarca, ara hi ha 6.860 persones registrades a l'atur. És un descens de 122 aturats durant l'últim mes i una diferència de 251 persones menys si ho comparem amb el maig del 2025. En aquesta ocasió, en tots els municipis han tingut descensos d'aturats. El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Samper, ha remarcat aquest dimarts que Catalunya lidera l'ocupació a tot l'estat espanyol.
4: Aquesta ocupació, aquest rècord d'ocupació, es lidera a tot l'estat espanyol. Vull destacar que seguim generant més ocupació que la Comunitat de Madrid, per exemple. Nosaltres, des de la Generalitat, seguirem treballant de la mà dels agents socials i econòmics per mantenir aquesta tendència econòmica positiva a Catalunya.
0: A més, el conseller Samper també ha subratllat que l'atur s'ha reduït a totes les regions de Catalunya.
4: Vull destacar que en quant a l'atur es produeix aquesta reducció a tots els territoris, a tots els sectors i per igual entre homes i dones. Destacar també que es produeix una reducció i ja tenim una certa tendència de les persones, dels joves menors de 25 anys. Això és molt positiu, que puguem ocupar els nostres joves.
0: Concretament, Catalunya ha tornat a superar el màxim històric d'ocupació al maig i ja frega els 4 milions d'empleats. L'atur s'ha reduït en 6.900 persones i ha arribat al valor més baix en els últims 18 anys. La Generalitat ha demanat implicació als ajuntaments del Penedès en l'impuls del català. Les conclusions de l'enquesta d'usos lingüístics de la zona apunten que cal incorporar en l'ús del català als joves i també les darreres onades d'immigració. Aquest dilluns, a la seu del Consell Comarcal del Garraf, a Vilanova i la Geltrú, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha presentat la guia per l'elaboració dels plans locals d'impuls al català i un llistat de 40 propostes d'acció per integrar la perspectiva lingüística en l'activitat municipal. El conseller Vila ha apuntat que els ajuntaments compten amb unes quantes competències on poden donar un impuls al català.
5: Els municipis tenen moltes competències, tenen competències en les llars d'infants, on es pot ajudar els nanos de famílies nouvingudes a aprendre el català i a fer-lo servir des del primer moment. No cal esperar que tinguin 15 anys. Això es pot fer des de la llar d'infants. Els municipis tenen competències també en els casals d'avis, on hem de garantir que les persones que van als casals d'avis o a les residències, hem de garantir que també tinguin atenció en català. Els municipis tenen també competències en àrees com el comerç i són crucials, i molts ho estan fent, a l'hora de garantir que la retolació compleixi la normativa lingüística.
0: En la presentació, Vilanova i la Geltrú també s'han explicat les dades de l'enquesta d'usos lingüístics de tot el Penedès. Les conclusions de l'estudi són que, malgrat que en aquesta regió s'està per sobre de la mitjana en percentatges de coneixements i també l'entorn de la mitjana catalana de parlants inicials i habituals de català, sí que cal incorporar a l'ús del català als molts joves i adults joves nascuts a Catalunya que no fan ús del català o que només en fan un ús molt secundari. I també que cal incorporar el coneixement i l'ús del català a les darreres onades d'immigració que estan sent integrades predominantment en castellà. El conseller Vila ha destacat aquests àmbits de la societat, joves i nouvinguts, on els experts confirmen que s'ha d'actuar.
5: Hem d'incentivar la vinculació entre les noves generacions i la llengua catalana. Trobem que els que no tenen el català com a primera llengua l'aprenen poc i el fan servir molt poc, fins i tot menys que en altres territoris de Catalunya. Per tant, tenim aquests dos reptes que van lligats en bona mesura, i és que la població que està arribant a casa nostra entengui la conveniència i la bondat d'integrar-se lingüísticament fent-se seva també la llengua catalana.
0: A la presentació d'aquest dilluns hi han assistit alcaldes i regidors d'arreu del Penedès. Per part de Cubelles hi ha pres part Renata Bedós, regidora de Cultura. Un any després de l'aprovació del Pacte Nacional per la Llengua, ja s'han adherit més de 220 municipis, entre els quals per ara no hi trobem Cubelles. De fet, de la comarca del Garraf s'hi ha adherit Vilanova i la Geltrú fins ara. L'estiu passat el govern de la Generalitat va enviar una carta a tots els consistoris on subratllava la importància d'incorporar la mirada lingüística en totes les polítiques locals com a element transversal i estratègic que garanteixi els drets lingüístics de la ciutadania i consolidi l'ús social del català. Juntament amb la carta, la Conselleria de Política Lingüística va remetre als ajuntaments un model de moció d'adhesió al Pacte Nacional per la Llengua que els equips de govern podien portar a aprovació en els plens municipals, cosa que aquí a Cubelles encara no s'ha fet. Per ara, els municipis adherits al Pacte Nacional per la Llengua a la comarca del Garraf són Vilanova i la Geltrú, i al conjunt de la Vegueria del Penedès hi ha adherits més ajuntaments com ara Calafell, el Vendrell, el Vinyana, Vilafranca del Penedès, Sant Jaume dels Domenys o Pacs del Penedès, Sant Sadurní d'Anoia, Igualada, entre altres. El rector de Cubelles, mossèn Agustí Panyella, és el nou vicari episcopal de la Vicaria del Penedès, Anoia Garraf. Aquest 26 de maig passat, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez García, ha nomenat a mossèn Agustí Panyella, actualment arxiprest del Garraf i rector de les parròquies de Sant Joan Baptista de Vilanova i la Geltrú i de Santa Maria de Cubelles, doncs com el nou vicari episcopal de la Vicaria del conjunt Penedès, Anoia Garraf, que compta amb els arxiprestats de Vilafranca, el Penedès, l'Anoia i el Garraf. Segons ha informat el bisbat, mossèn Agustí prendrà possessió del càrrec el divendres 26 de juny, juntament també amb el nou vicari episcopal de la Vicaria de Llobregat, que és mossèn Josep Torrente Bruna. Ja es poden votar les 12 propostes validades dels pressupostos participatius. La dotació total que poden sumar les guanyadores seran 300.000 euros. Recordem qui poden votar: totes les persones empadronades a Cubelles majors de 16 anys fins al pròxim 21 de juny. L'Ajuntament ha obert aquest dilluns les votacions dels pressupostos participatius. Després de la revisió tècnica de les propostes, finalment els votants podran triar entre 12 projectes diferents, que són els següents. Podran votar pel tancament perimetral i la instal·lació de plafons informatius a l'espai patrimonial de la Mota de Sant Pere, valorat en 44.000 euros, o a col·locar marquesines a les parades 17, 20, 22 i 24 de l'autobús urbà per valor de 24.000 euros. També poden votar fer millores de jardineria i altres elements al passeig marítim amb un cost estimat de 40.000 euros. La instal·lació de parcs infantils amb zones de joc accessibles i inclusives per infants amb mobilitat reduïda està valorada en 75.000 euros. També ha tirat endavant endavant el projecte de decoració nova al Passeig de la Marina per uns 30.000 euros amb un banc gegant i elements identificatius del municipi amb una finalitat turística i promocional, o la creació d'una àrea de descans, ombres i font d'aigua potable al Passeig de la Marina, també amb una inversió en aquest cas de 60.000 euros. L'habilitació d'un local per l'Associació de Veïns i Propietaris de Corral d'Ancona també passa a la valoració tècnica, en aquest cas amb un valor de 40.000 euros, o la construcció de reductors de velocitat a Corral d'Ancona per 15.000 euros. Posar taules de tenis taula a la plaça de les Avares, una altra de les opcions dels pressupostos participatius, amb un cost de 9.000 euros, així com la reforma i millora de l'skatepark per a ús esportiu i comunitari, que sumaria uns 75.000 euros. La proposta de donar més seguretat als assajos castellers renovant la xarxa de la sala sociocultural per uns 5.000 euros, també es pot votar, així com fer un espai per gossos al carrer de l'Arc de Barà, que costaria uns 75.000 euros. En els pressupostos participatius es pot votar des d'aquest dilluns, telemàticament, mitjançant la plataforma de participació ciutadana, disponible en un enllaç al web municipal, i també es podrà votar presencialment a l'OPIC i en diferents punts habilitats, concretament al Centre Social Joan Roig i Piera, de dilluns a divendres de 10 a 1 i de 5 de la tarda a 8 del vespre, a la Biblioteca Municipal els dies 9 i 16 de juny de 3 de la tarda a 8 del vespre, al Casal d'Avis de dilluns a divendres de 10 a 1 i de 4 a 8, i a l'Espai Jove de dilluns a dijous les tardes de 4 a 7. A més, el divendres dia 12 de juny, l'Ajuntament instal·larà una carpa informativa al Mercat Setmanal, on es podrà votar també presencialment de 9:45 a 12:15 del migdia. Recordem que poden votar totes les persones majors de 16 anys empadronades a Cubelles, només podran votar una única vegada i podran escollir un màxim de 3 propostes. El PP ha inaugurat una seu pròpia a Cubelles. El president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, ha lloat aquest divendres la tasca de la regidora Juana Navarrete. Tot i que queda menys d'un any per les eleccions municipals, el PP encara no ha pres cap decisió oficial sobre qui encapçalarà la seva llista aquí a Cubelles. Aquest divendres, el PP de Cubelles ha organitzat la inauguració de la seva nova seu, un local situat al carrer de Gallifa. La regidora Juana Navarrete ha rebut el suport del president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, així com altres representants populars de la zona, com els diputats Santi Rodríguez i Maria de los Llanos de Luna, entre altres regidors dels municipis veïns. Juana Navarrete, regidora del PP, s'ha mostrat satisfeta de fer aquest pas d'obrir una seu després d'haver recuperat la representació aquesta legislatura.
6: Nosaltres estem molt contents perquè ja veu la gent com respon, i bueno, nosaltres estem aquí amb molta il·lusió perquè és una manera de poder tenir un espai per associacions, per mantenir reunions, per parlar de Cubelles, que és el que nosaltres ens importa realment és Cubelles. O sigui que jo sempre ho dic, esto no va de ideología, señores, va de pueblo. Entonces vamos a solucionar todos los problemas que tenemos, que son muchos, y en ello estamos. Y el Partido Popular siempre estará aquí al lado del vecino.
0: El president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, ha reconegut que el partit va passar uns anys complicats, però ha destacat la tasca de la regidora Juana Navarrete aquí a Cubelles.
7: Pel Partit Popular de Catalunya és una gran notícia l'obertura d'aquesta seu, perquè tens un partit que creix i ho fa a Cubelles de la mà de la Juani Navarrete, del seu equip, i és la prova fefaent que el Partit Popular està creixent, que és alternativa també a Cubelles, i per tant tot el suport per la Juani i el seu equip perquè estan fent una tasca extraordinària.
0: En relació amb el calendari per anar confirmant els caps de llista i les candidatures, els representants populars han sigut prudents i han declarat que encara no tenen cap decisió presa. Juana Navarrete, regidora del PP.
6: En moment nosaltres d'això no hem parlat. Nosaltres ara estem fent feina, que és el que hem de fer, i no hem parlat d'això. Però sigui qui sigui, realment faran una bona, molt bona feina, que és el que hem de fer, treballar pel poble. O sigui, de moment no ens hem plantejat tot això. Això ja vindrà després.
0: A les eleccions municipals del 2023, el PP va obtenir aquí a Cubelles 400 vots i un regidor. Els castellers del Foix han sumat un altre 3 de 7 als monjos aquest diumenge. La colla de Cubelles ha participat en la diada organitzada per Quarts Amunt, on ha sumat també una altra torre de 6, però ha patit amb el 4 de 7 i el 3 de 6 amb l'agulla, que ha deixat en intents desmuntats. Els castellers del Foix han descarregat, com dèiem, el quart 3 de 7 de la temporada i una altra torre de 6 amb solidesa en la diada de Quarts Amunt aquest diumenge als monjos. Tanmateix, han deixat en intent desmuntat el 4 de 7 i el 3 de 6 amb l'agulla. Uns objectius que, això sí, podrien assolir ben aviat en la diada de primavera que organitzaran aquí a Cubelles aquest dissabte que ve, dia 6 de juny. Els monjos, a part dels castellers del Foix, la resta de colles han descarregat castells majoritàriament de 6, però també alguns de 7 pisos, en alguns casos amb estrenes per aquesta temporada. Els escardats de l'esquerra de l'Eixample han descarregat el 3 de 7, la torre de 6 i dos piles de 4 i han aconseguit carregar el 4 de 7 després d'un primer intent desmuntat. La colla castellera dels Bous de la Bisbal del Penedès han descarregat el 4 de 6, la torre de 6 ha fet un intent desmuntat de 3 de 7 i el 4 de 6 amb l'agulla. I els Minyons de l'Arbós han aconseguit el 3 de 7, la torre de 6 i el 4 de 6, mentre que els Xicuelos i Xicueles del Delta han descarregat el 3 de 6 amb l'agulla i un 3 de 6. La pròxima cita castellera serà aquí a Cubelles, concretament la diada de la primavera. Els castellers del Foix han organitzat una diada aquest dissabte 6 de juny a la plaça de la Vila a partir de les 6 de la tarda, en què actuaran al costat de tres colles convidades més, els castellers de Sant Feliu, els castellers de Viladecans i els Bailets de Gelida.
8: El Club Patí Cubelles finalment jugarà la propera temporada a la primera catalana. Els cubellencs van aconseguir guanyar el seu partit en l'última jornada i d'aquesta manera doncs certificar la permanència sí o sí després de superar per 3-2 el Capellades. En una jornada on la part de baix va treure fum fins l'últim moment i els resultats es anaven donant i els equips anaven salvant o caient en posicions de descens. La prova ha estat el Club Patí Vilanova, que era el primer equip en jugar aquest cap de setmana i, de fet, doncs, la primera sorpresa, ja que els vilanovins guanyaven per 3-2 el Juneda, equip que finalment ha acabat en cinquena posició a la classificació. Amb aquesta victòria momentània, els vilanovins sortien de les posicions de descens i aconseguien situar-se en la zona de permanència. La jornada anava avançant, el Riu de Bitlles guanyava el seu partit a la pista dels Monjos i d'aquesta manera era el Riu de Bitlles el que feia un salt a la classificació i sumava els 42 punts que els deixaven ja una temporada més a primera catalana. Més tard arribaria la derrota de l'Igualada a la pista del Sant Just, una derrota que, per una banda, doncs salvava el Sant Just després de sumar 41 punts i, en canvi, doncs sentenciava l'Igualada, que doncs perdia la categoria. I ja a la recta final de la jornada ens deixaven dos partits més, el que comentàvem, la victòria del Cubelles 3-2 davant del Capellades, un Capellades que finalment doncs ha finalitzat tercer a la classificació, però que tenia opcions fins i tot de col·locar-se en segona posició. Els cubellencs, però, necessitats dels punts, van aconseguir guanyar amb 3-2 i d'aquesta manera aconseguien ja la permanència matemàtica, al sumar també 42 punts. En els últims partits de la jornada, el Vilaseca tornava a donar una altra sorpresa i en aquest cas s'imposava 3-1 al Calafell. Amb aquesta victòria el Vilaseca també sumava 41 punts i condemnava el Club Patí Vilanova, que havia començat la jornada guanyant i sortint d'aquestes posicions de descens i acabava la jornada en l'última de les posicions de descens amb 39 punts. Per tant, doncs, finalment perdant la categoria el Vilanova, l'Igualada i el Cerdanyola. Aquests són els tres equips que descendiran i, per tant, doncs, el Club Patí Cubelles, que la temporada vinent es mantindrà la primera catalana. Es dona el fet de que si el Cubelles no hagués guanyat el seu partit, hagués empatat amb el Vilanova amb 39 punts i, per tant, doncs, les coses haguessin estat ben diferents per l'equip cubellenc, que finalment ha pogut doncs, no només salvar-se, sinó que ha acabat a meitat de la taula, amb 42 punts, els mateixos que el Vilafranca i la Sagrera. Així doncs, final de temporada per al masculí, aconseguint l'objectiu de mantenir-se a primera catalana, i ara al Club Patí Cubelles li queda, d'aquí unes setmanes, la final per l'ascens a la nacional del femení, que es disputarà el proper cap de setmana del 13 i del 14 de juny a Sant Celoni, on les cubellenques tindran l'oportunitat de fer història i pujar a la nacional, mentre que el masculí ha complert amb el seu objectiu i la temporada vinent seguirà a la primera catalana.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
9: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

boys, movies, deciding which shirt goes with which skirt.

però el riu sempre va cap baix. En lo vent sembla que pujo, però el riu sempre va cap baix. Qui sap si